Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de teatre a la Floresta. De teatre, és a dir, del principi de la primera obra que es fa a la temporada 26-27 al Teatre Auditori. I després de la continuïtat de la programació de Contratemps, Festival Contratemps de Música Antiga Ara. Però abans, l'homeria del Molta Comèdia. Avui comença la temporada amb moltes novetats. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Aquest és el primer programa de Molta Comèdia de la temporada 26-27. La catorzena, on parlem amb els protagonistes de la música, del teatre, de la dansa, del circ, és a dir, de les arts escèniques d'aquí, de Sant Cugat del Vallès, i dels que venen de fora per presentar els seus concerts, les obres, coreografies o les mil formes d'emocionar, gaudir, fer pensar, descobrir coses desconegudes, raons per les quals agraïm, germans estimats, a tots plegats. El títol d'aquesta homilia, Déu sigui lloat, anuncia que la temporada comença amb moltes novetats. La primera seria que està tancat, sembla, germans, el problema legal entre la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca i l'Ajuntament de la ciutat, i que, si Déu vol, tindrem abans de que acabi aquest any el Teatre de la Unió, bé, del Centre Cultural, La Unió, com es diu ara. Un acte inaugural i un espectacle amb el nom de Càsting Terra Baixa, creat per Roger Bernat, on, això s'ha dit, participaran actrius i actors de Sant Cugat, amateurs i professionals. Un espectacle que està escollit pensant que Terra Baixa d'Àngel Guimerà va ser l'obra que va inaugurar l'antic teatre l'any 1923. També sembla clar que hi haurà una programació regular des del mes de febrer de l'any vinent que gestionarà el Servei de Cultura a partir d'un o una programadora, amb la col·laboració d'una comissió artística formada per ciutadania experta i compromesa amb el sector, amb una a una representant de la taula de teatre, una a una de la taula de música, una a una de la taula de dansa del Consell de Cultura, direcció del Teatre de la Unió, programador del teatre, Auditori Emma Vilarassau, un representant de la Unió Sant Cugatenca, el cap de Servei de Cultura, representant de la PUA i, a títol consultiu, cap tècnic de Teatre de la Unió i cap de producció. I arribats aquí, benvolguts germans, haig de confessar, mai millor dit, que ho veig una mica complicat. També tenim una novetat important, i és la incorporació al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que el dia 25 d'aquest mes es compleixen els 33 anys de la seva inauguració, quan el seu nom era Teatre Auditori Sant Cugat. Record beneït d'un nou programador i el cap de Relacions Exteriors, l'Andreu Gomila i Llobera, nascut a Palma de Mallorca l'any 1977, que substitueix en gel el Patrick Fanon, el britànic irlandès més català que jo hagi conegut mai. En Gomila ha estat molts anys crític de teatre. És un bon coneixedor, doncs, del món de les arts escèniques i també poeta. Director durant 7 anys del setmanari Time Out i guanyador l'any 2020 del Premi de Poesia Gabriel Ferreter, que atorga l'Ajuntament de Sant Cugat. El coneixement del teatre és evident, Déu sigui lloat. Però, com he comentat i escrit moltes vegades, germans, la programació d'un teatre com el nostre demana un coneixement exhaustiu de totes les arts escèniques i la capacitat de conèixer, jutjar i escollir de manera que no hagi repeticions a curt termini entre totes aquestes arts.

finalment d'aquest espai de cultura imprescindible. O sigui, que el senyor Gomila segur que els seus anys de crític li serviran molt, però haurà d'exercitar una faceta multisensorial per assolir les exigències d'un teatre com el nostre, amb experiències inoblidables, que ningú es podia imaginar quan es va inaugurar. I amb un 85% d'ocupació, percentatge que pocs teatres de Catalunya tenen. I arribats a aquest moment, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Tenim amb nosaltres en Josep Pla, cap de producció i programació dels centres culturals. Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Tot bé?
1: Bé.
0: Bueno, vosaltres avui venim per parlar d'una sola cosa, però a la vista de totes les circumstàncies segur que tindrem que venir més vegades per poder seguir parlant.
1: Exacte.
0: Avui es tracta sobretot d'una cosa que es fa, que comença aquest divendres.
1: Sí.
0: I és l'altre teatre que es fa a la Floresta.
1: Sí, correcte.
0: Com està preparat això?
1: A veure, en primer lloc, estem supercontents de tornar amb aquesta mostra d'altre teatre, perquè havíem tingut una parada d'uns anys on la Filoxera s'ha reorganitzat una mica.
0: Filoxera Florestana.
1: La Filoxera
0: Florestana. Vigila, has de dir-ho sempre.
1: amb la qual cosa això ho hem de celebrar perquè és una molt bona notícia. I res, doncs comencem aquest divendres amb el primer espectacle que han programat, que a diferència que feien anys enrere, on feien una proposta de programació, ara aquesta temporada, aquesta nova temporada, ho fan a través d'una convocatòria on les companyies que estan interessades es presenten i fan una preselecció. I tenim aquest primer espectacle amb comèdia Un amor o un amor artificial amb la, a la Brava, un espectacle de comèdia a l'art que segurament
0: que
1: ens sorprendrà.
0: Comèdia.
1: Exacte. Exacte.
0: La IA.
1: Allò que
0: ja
1: està, que ho tenim tan en boca ara, no? Amb aquestes declaracions de... Sí, sí, sí. I res, doncs això, un espectacle de comèdia a l'art, en aquest cas, que esperem que sorprengui i que agradi. I, bueno, això amb aquesta primera...
0: En aquesta obra, a més, vaig veure que estava, de fet, codirigida per tots els components de la,
1: correcte,
0: de la companyia.
1: Sí, és una sí, diu, creació col·lectiva.
0: Gemma Beltran com a directora, però participant tots en la resolució final de la...
1: Sí, en la creació, sí, sí, una creació col·lectiva, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, això és el que tenim. M'hagués agradat molt que vinguessin des de la Filoxera Florestana, justament, no, que ara reprenen aquesta activitat, a que expliquessin ells com ha anat tot i com estan anant, però estan treballant justament per preparar això aquest divendres, que hi ha moltes ganes.
0: Ha canviat el temps, perquè era habitualment el mes de maig.
1: Sí.
0: I ara, el passat de setembre, hi ha alguna...
1: No t'ho sabria dir. Sé que fan la convocatòria al març, ara, pel que he pogut veure en el que m'han passat de la convocatòria, i en vistes a programar-ho setembre-octubre.
0: Que és potser aquell punt justet quan comença la temporada i
1: sí.
0: A vegades encara va
1: sí.
0: Dir no.
1: Sí, sí, sí. Bueno, veurem, a veure... A veure com va aquesta primera...
0: També és veritat que el lloc on t'ho fan, el casino,
1: clar,
0: ha de ser una temporada que es pugui estar a l'exterior.
1: Clar, ha de ser setembre o primavera, no? Acostant-nos a l'estiu, perquè sí, al final es fa en el pati del casino, no? I ja sabem que
0: és un lloc fantàstic,
1: és meravellós.
0: Exceptuant una cosa, Josep, com passen els trens?
1: Ah, sí. Ja t'hi acostumes, ja.

0: hi ha un punt al que ja t'hi acostumes.
1: I tant, hi ha un temps que dius... Sí. No. Llavors passa i dius, bueno, ara tenim com a mínim 10 minuts.
0: Sí, sí, sí. I després ja, l'altra setmana tenim la Taverna de los Perros, que és l'altre espectacle seleccionat per formar part de la mostra d'altre teatre. I abans d'això, a mi m'agradaria posar accent en el nou programa que hem tret aquesta temporada, que crec que val la pena perquè s'ha fet una feina i estem molt contents des del Servei de Cultura, amb un nou format de programa amb més ampli, amb més informació, amb una agenda que hem recuperat on veus tota la cronologia de tot el que passa fins al, en aquest cas, fins al gener.
1: Jo el tema del paper sempre el demano, eh?
0: Sí, no, jo també.
1: Jo entenc que diu, no, pots entrar a YouTube, pots entrar no sé què, però el tema paper és molt important, sobretot per segons qui.
0: Sí, sí, sí, sí. És que és diferent, és molt diferent d'anar amb la pantalleta del mòbil o l'ordinador a tenir una cosa física que pots tocar, que pots remenar, que pots... bueno, jo també, en aquest sentit, estem molt d'acord.
1: Ha augmentat el nombre de representacions?
0: De representacions?
1: De teatre, per exemple?
0: Diguem que no, seguim una mica amb la línia.
1: I a les companyies amateurs,
0: sí.
1: Hi ha Fila Zero, per una banda.
0: Fila Zero, sí. Tenim,
1: i Mirasol Teatre.
0: Tenim Mirasol Teatre, sí. Tenim La Unió Proposa, tenim després els espectacles de, que proposen des de... Perdó, de dansa de l'Indie Hop. Tenim les conferències... que coordina el Xavi López. Bueno, en fi, no sé, hi ha moltes entitats.
1: I tenim cada dijous un concert.
0: Correcte, des de la Puga també, tot el cicle de concerts de petit format, bueno, en fi, sí, és amplíssim. Bueno, jo estic molt content, la veritat, de com ha quedat aquesta programació. Penso que hi ha coses molt interessants. Els familiars de Mirasol, també, amb companyies increïbles. Bueno, fica... Volia fer com aquest èmfasi, sobretot amb això, perquè estem molt contents. Ens ha quedat un programa, penso, rodó i, a més, amb aquest nou format. Que...
1: Bueno, considerem, a veure, que tu comences, diguéssim, en el teu càrrec aquest any, aquesta temporada.
0: Sí, més o menys.
1: Encara que ja portes temps dins del Servei de Cultura. Dic, però seria interessant començar a pensar en aquesta possibilitat d'un altre espai, de petit format, cosa que és difícil. Va haver aquell intent amb el Centre Popular Andaluz, allò
0: sí.
1: Va quedar al final que no, però jo penso que es tindria que intentar trobar un espai que fos més o menys cèntric, que no tingués ni les dimensions del futur Teatre de la Unió, que Déu-n'hi-do són 400 localitats, que està molt bé,
0: sí.
1: Ni les del Teatre Auditori, que són 920. O sigui que...
0: Clar, en aquest sentit, ara mateix estem treballant amb la Sala Clavé del Centre Cultural La Unió, que ens permet aquest petit mig format, segons per què, no? Perquè pots dividir la sala, però bueno... Diguem que sí, com més espais escènics tinguem i per mostrar arts escèniques, música, millor.
1: I arribar a l'estiu i continuar fent les coses que es fan al claustre i continuar fent aquest tipus d'activitats
0: sí.
1: Que donen vida i sobretot que hi ha hagut unes experiències durant anys fantàstiques.
0: Sí.
1: Bé, Josep, doncs, escolta'm, quedem, encara que no quedem en un dia, quedem que dintre de poc temps,
0: sí.
1: Quan hi hagi una altra novetat, i espero que n'hi hagi, tornem a tenir ocasió de parlar-ne.
0: I tant. D'acord? Molt de gust, moltes gràcies.
1: Molt bé, Josep, ja ens veurem. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: El programa amb molta comèdia, de les arts escèniques de Sant Cugat. Avui té la satisfacció de poder parlar amb una actriu que és de teatre, que és de cinema, que és de cinema, que és de, també de televisió. I de cinema dues vegades perquè en aquest cas va fer una pel·lícula que aquí a Sant Cugat podies imaginar-te que tenia molt, molt, molt de revolt, però sortia el nom de la Salva un protagonista.
1: Evidentment.
0: No, bueno, i aquesta actriu que actua precisament al teatre i en la vida de la Salva Sant Cugat és la Maria Rodríguez Soto. Maria, molt benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies, estic molt contenta d'estar aquí.
0: Jo també. Jo penso que la primera pregunta que volia fer és que expliquessis una mica quin és el personatge que tu fas a Permagel, tenint en compte que jo hi he apuntat, que Permagel diu que és aquella part de la Terra que no es desglaça mai.
1: Permagel és una dona dels 40 anys que mai ha sentit que pertanyia a aquest món. És com una inadaptada social. I crec que és un reflex del que ha viscut ella a la seva infantesa i a la seva època d'adolescència. No? És una dona lesbiana, que ella no té cap problema amb la seva sexualitat, però és veritat que el món potser no l'ha encaixat com ella voldria o amb la llibertat que volia. I, a més, ella té com uns pensaments suïcides recurrents i viu amb tot això. Alhora també té molta connexió sexual, perquè ella mateixa diu que és una cosa que l'allunya de la mort. I és una dona que es va descobrint amb ella mateixa en mesura també va connectant amb una altra persona, que en aquest cas és la seva neboda.
0: Perquè durant l'obra, que jo sàpiga, tu fas referència a la teva mare, a la teva germana i a la neboda.
1: Sí.
0: I hi ha també una qüestió que jo vull comentar amb tu. Es va estrenar a l'Espai Texas amb molt d'èxit.
1: Molt, va anar molt bé.
0: I, evidentment, ho fèieu amb un escenari central.
1: Sí.
0: Mentre que ara estàs fent una gira que va començar, em sembla que el diumenge passat. I aquí mateix tindràs un teatre que si ha estat, doncs...
1: És enorme.
0: Té una platea...
1: Increïble.
0: De 620 localitats. I puc dir-te que ja està gairebé ple.
1: Uau! Ara m'estàs posant nerviosa.
0: No. Llavors, el canvi de la manera de fer-ho, perquè clar, allà teniu un moviment segur del personatge... que és molt diferent que amb un escenari italiana.
1: És molt diferent. De fet, hem fet una residència, el primer vol ho va ser a Igualada, i vam fer una residència de 5 dies per estar assajant, per convertir aquest espectacle, que era dos bandes, a la italiana. També l'escenografia ha canviat, perquè ha estat tot darrere, i jo em poso com per davant, no? Llavors, bueno, en el fons era canviar les direccions, perquè és veritat que és una obra amb la qual jo connecto molt amb el públic. Són com els meus confidents. És aquí els hi explico tot això i els hi explico tots els meus pensaments sense un judici cap a mi mateixa. Llavors jo els necessito. Llavors jo el text els tenia molt a prop i era molt fàcil perquè jo girava el cap i tenia aquí una grada. Els girava i els tenia allà. Podia sentir-los com respiraven fins i tot. Però clar, l'altre dia, primer bolo, Igualada, un teatre com el de Sant Cugat, molt gran, una platea molt àmplia, amfiteatre ple també. I va ser com, bueno, doncs ara el que s'ha de fer, o sigui, estratègicament i interpretativament és absolutament el mateix, però sí que és veritat que ara doncs, tot ha de ser més gran i el meu cos també ha d'ocupar molt més espai. També s'ha de delimitar molt més, diguéssim, l'espai escènic per les llums, perquè sigui una capsa més petiteta i es concentri tota l'acció a dins, i ser molt conscient que el públic, que ja ho era el Texas, però aquí ho he de ser més perquè són espais molt més amplis, són els meus confidents i que entre ells i jo fem l'espectacle. Que no s'espantin perquè no hauran de fer res. Això és important.
0: No crec. Escolta, perquè tu deies dir això. Tu, en el Texas, feies el teu monòleg i et dirigies al públic també en determinats moments.
1: Sí.
0: Al fer-ho al passe a l'italiana, potser et demana més dirigir-te més al públic?
1: Sí, em demana més dirigir-ho cap al públic. És a dir, ser conscient de quan recordo i vull explicar-ho o ho estic recordant per mi mateixa. He de marcar més les, diguéssim, les directrius del pensament de manera més orgànica i de manera física. I també hi ha una cosa de que amb la directora, la Victoria Spunsberg, que això ho vam treballar molt assajant, no? Que ella, jo sóc el personatge, però també sóc la performer. Vull dir, hi ha moments que jo surto per fer de... I ara us explica... aquesta us explicarà això. Llavors, marcar-ho molt, perquè això vulguis que en el públic també l'agafa molt, veure diferents idiomes del d'un escenari.
0: Diem que la Victoria Spunger i l'Albert Pijuan van fer l'adaptació de la novel·la de Baltasar. Tu la coneixies, la novel·la?
1: Sí, sí.
0: Prèviament? O vas fer...
1: No, de fet, la vaig llegir quan la Victoria em va trucar i em va dir que m'havia pensat en mi per fer això. I li vaig dir, no t'ho contestaré, perquè un monòleg és una cosa que tinc pendent i que tinc moltes ganes de fer, però ha de ser un material que em motivi, perquè si no, estar sola dalt d'un escenari és complet.
0: Tens una hora i vint, no?
1: Hora i deu.
0: Hora i deu.
1: I ho vaig llegir, em va semblar una brutalitat, però també pensant, no sé com això es pot transformar en una obra de teatre. I trobo que ho han fet increïblement bé.
0: Perquè, de fet, si no tinc mal entès, l'adaptació teatral, no segueix el mateix. L'explicació no és la mateixa.
1: No.
0: O sigui que hi ha una forma diferent d'explicar.
1: Sí, exacte.
0: Tot i que el personatge, evidentment, és el mateix.
1: I tot el que jo dic ho ha escrit Eva Baltasar. Això és així. Està escrita la novel·la. El que passa és que han canviat l'estructura i han ubicat l'inici de l'obra... Comença amb el final de la novel·la.
0: I tu com t'hi sents?
1: Jo m'hi sento molt a gust, perquè trobo que tinc un material entre les mans preciós. Un, perquè la novel·la de l'Eva Baltasar trobo que és magnífica, i dos, perquè la dramatúrgia tant de l'Albert com de la Victòria també ho és, i és molt teatral. I la Victòria és una gran directora d'actors i d'actrius, i és una directora que escarba molt fi, em coneix des de fa molt de temps, i ens ho hem passat molt bé assajat. Hem currat moltíssim i em sento molt segura perquè he arribat a llocs que no sabia que podia fer i ara em sento tan segura, em sento que he après molt. Tinc ganes de fer aquesta obra, que no sempre passa, saps?
0: La gira que feu, quants jocs són?
1: 30 bolos.
0: 30?
1: Són moltíssims. Vaja. Són moltíssims. I vaig estar 3 mesos fent funcions, que mai havia fet una funció tant de temps.
0: Home, és que la veritat és que no és habitual.
1: No és habitual, i menys un monòleg.
0: I ara el que passa és que hi ha una obra que té èxit, que després la temporada següent...
1: La reposa...
0: S'ha de fer una altra vegada, perquè
1: clar,
0: és necessari. Tu creus que hi ha un públic determinat per aquest tipus d'obra? En aquest cas concret, per imaginar, no vull dir una obra
1: sí.
0: I tal. Hi ha un tipus determinat de públic que el pot enganxar més, que el pot agradar més, que el pot emocionar més, i en canvi hi ha un altre públic que tingui una mica com... Fora?
1: Més distant, sí, trobo que sí, perquè, bueno, per dues coses, perquè el llenguatge de Parmagel és un llenguatge que no és senzill, és a dir, és molt planer en el sentit que tots el podem entendre, però parla del suïcidi, parla de la mort, d'impulsos suïcides, i no tothom es pot sentir còmode amb això, i a més ho fa amb un humor negre, que a mi personalment em flipa, però hi ha gent que no hi entra. Llavors és un tema que és un tabú encara, llavors jo crec que... I està molt bé parlar sobre aquestes coses que són tabú, perquè el que fa és donar-nos eines per poder-nos-hi enfrontar en el cas de que passi a algú proper nostre o a nosaltres mateixos, no? Llavors, crec que hi ha gent que pot tenir la ment més oberta en aquest sentit o gent que tingui més prejudicis o més pors i li costi més entrar.
0: És una dona que, com deies tu abans, està a quarantena, aproximadament, que diu claríssimament que ella és lesbiana, que no té cap problema en aquest sentit, contraïu, ho manifesta i ho exerceix de forma regular, i està enfrontada per això amb dues dones, una mica és la mare de la germana, i en canvi té aquest amor a la neboda. Com és això?
1: Bueno, jo crec que ella és la germana gran, la mare ha sigut una mare com... que els hi ha generat elles molta dependència, també una mare molt crítica, molt autoritària, i jo crec que... I molt coartadora, també, una mica sesgadora. I jo crec que això a ella l'ha fet allunyar-se molt, a la germana creu que és com una... És la filla real de la seva mare en el sentit de que ha creat una família i està dins de la comunitat.
0: Ha sigut el procés que la mare volia.
1: Exacte. I jo crec que el que li passa amb la neboda, que és la primera vegada que connecta amb algú de la seva família des de la innocència i des de l'amor pur, que no se sent jutjada per ella, que sent que ella és útil per ella, i crec que és aquí on ella descobreix pues, una nova manera d'estar en aquest món. I això és el que la salva.
0: Bueno, t'hi sents identificada?
1: Bueno...
0: En part.
1: En part sí. Bueno, sí, en part sí. És veritat que la infància et fa connectar amb algú que és molt meravellós. La puresa dels nens et pot salvar de moltes coses.
0: Bueno, jo tinc un... Que t'ho haig de dir, tinc un record fabulós.
1: Sí?
0: I m'encanta els dies que vindran.
1: Ja, és que és una pel·lícula preciosa, eh?
0: És que penso que jo, quan em vaig veure la pel·lícula, et diré que... Penso que poden fer... Així, com poden fer aquesta veritat a la pantalla, que surti a la pantalla, quan tu saps que hi ha la càmera, que hi ha el termini de so, que hi ha...
1: Ja.
0: Com ho fas, això?
1: Pues perquè no ho sé, o sigui, jo crec que hi ha algú que t'ha d'agradar molt. A mi la meva feina em fascina i em sento que no estic fent res. És a dir...
0: No treballes.
1: Exacte, que no treballo, però que... O sigui, que evidentment sí que treballo, però em refereixo a... Que crec que l'actuar és estar en present absolut.
0: Sí.
1: La meva feina m'ha ensenyat molt, això, estar en present, que és com has d'estar millor, no? I hi ha alguna cosa que és estar. No sé si no està. I quan estàs, és a dir, no fas veure. I és... I a partir d'aquí, clar, aquesta pel·lícula la vam començar amb una mà davant i una darrere, el David, el Carlos Márquez Massa, que és el director, jo i un col·lega Mari, estàvem allà tots plegats, fèiem impros, i a partir d'aquí rodàvem. Llavors era com, doncs, no sé, no teníem feina i vam decidir fer això, saps? Llavors va ser molt guai, perquè jo la confiança que tenia, clar, era molt extrema. A més, per mi va ser com la primera experiència audiovisual. Jo no sabia estar davant d'una càmera, com si estava en un escenari. És un llenguatge absolutament diferent,
0: sí,
1: i jo sóc molt expressiva, amb cara i no sé què, no sé quantos, i a mi la càmera he de fer molt poc perquè se'm noti tot, no? Llavors a mi el Carlos em va ensenyar molt allà. Per mi va ser un curs increïble d'interpretació davant la càmera.
0: Bueno,
1: però perquè estava en confiança, estava en família.
0: Sí. Home, a temps d'això, l'entrevista que vaig fer la temporada passada, em comentava precisament que a casa en Flames també d'alguna manera es va crear un grup...
1: Total, va ser increïble. Sí,
0: que,
1: sí.
0: Que diu d'una forma tan espontània i tan natural, que a vegades semblava que començava l'escena aquella i...
1: I era, és que és veritat, és que tens tota la raó, va ser màgic, el de Casa en Flames. La coincidència de tots els factors, de tots els actors i actrius, hi havia una escolta increïble, o sigui, ràpidament la família es va com... Tothom va entendre el seu rol.
0: Bueno, sí. Estic molt content que sigui així, perquè, i això que et deia, que el teatre està gairebé ple.
1: Quina emoció!
0: No, home, és com ha de ser, no?
1: Sí, però, hòstia, que a mi m'emociona encara omplir un teatre, saps? És bonic, perquè, en el fons, és un acte polític gairebé. La gent ja no va a veure teatre a casa, a veure cinema.
0: Bueno, però diuen que sí, últimament, que va haver-hi aquella pujada.
1: Sí, sí. I és veritat, etcètera. Que hi ha una cosa que jo sempre penso, que l'art tan viu, espero i desitjo que no mori mai, no? Perquè no. És insubstituïble.
0: No,
1: no pots substituir un concert per un vídeo d'un concert, no pots substituir una obra de teatre gravada per una obra de teatre.
0: Sí, sí. I a més, jo penso que la reacció emocional no és la mateixa mai quan tu veus una cosa en pantalla o tal, que no pas quan tu veus directament. Mm. Molt bé, Maria.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs jo també he tingut aquest plaer, com pots imaginar-te, moltes ganes, i la primera vegada que vinguis i fes una altra cosa, a veure si veiem la coincidència que puguis venir a l'estudi.
1: Vale.
0: I ens puguem estar 3-4 hores.
1: Perfecte. Em sembla estupendo.
0: Gràcies, Maria.
1: Un plaer, de veritat.

0: Estàvem escoltant aquesta música que ens ha canviat una mica el clima del programa, que és Olmo Apacible, d'Antonio Literas. I ho hem fet perquè tenim a nosaltres una persona que això ho coneix molt, que és un mestre de tot això, i que a més ens explicarà coses que són necessàries que es conegui i es recordin, perquè el 8è Festival Contratemps encara no s'ha acabat, tot el contrari, queden moltes coses i ho hem de comentar. La llàstima és que no haguéssim pogut comentar-ho més aviat, però aquest programa comença avui. Jorge Juan Morata, bon dia i molt ben rebut.
1: Gràcies, bon dia.
0: A veure, tenim encara moltes coses per explicar de les que estan previstes. Inclús hi ha alguna cosa que tenies que comentar que estava a punt, que estava a punt i que potser no es podrà fer.
1: Sí, bueno, hi ha un petit canvi sempre.
0: Sempre hi ha petits canvis perquè estem parlant no de robots, sinó de persones.
1: Exacte. Exacte, exacte. Bueno, portem la meitat del... anem per la meitat del festival i ha sigut un... bueno, anem a tope, o sigui, aforaments complets. Estem en el quart o cinquè concert i avui justament hi ha un concert a Terrassa dins del festival. De la Lixània també entrades exaurides. I el dissabte estarem en Sant Cugat en... hi ha dos concerts exactament en el mateix acte. Un concert que n'hi ha una prèvia del grup Fabulare, del Fringe, que faran peces molt divertides de Janekan, que és polifonia francesa molt complexa, però superdivertida.
0: I músiques de pau i batalla.
1: Pau i batalla, exacte. Molt bonic el repertori que ens han proposat. I després vindrà un dels guitarristes més importants de Portugal a tocar les quintes de Bucarini, perquè tot el festival aquest any va sobre música ibèrica. I hem inclòs, bueno, vas estar present, músiques del País Basc. Tenia moltes ganes de fer algo en
0: Euskera. Va ser extraordinari. Jo tinc que dir que va ser extraordinari i que, a més, estava ple i que, a més, la reacció del públic... O sigui, a part, hi ha dues coses que volia comentar-te. Primera, durant tot el concert, el silenci va ser total. I això és... descriu molt bé...
1: És que ho vam fer molt bé.
0: Descriu molt bé el que... I, a l'acabar, l'explosió... Va haver-hi... prèviament un allà, un moment que ja també la gent no va poder evitar aplaudir, tot i que estava claríssim que estava d'un espectacle que tenia una continuïtat, a l'Otzaran tenia aquesta continuïtat, no? Però l'explosió final va ser definitiva.
1: Sí, és que la Sílvia Bell, que va narrar, i els músics d'Euskal Barroc, em sembla, varen enllaçar tot superbé, i fins al final ens varen fer un viatge brutal. Molt contents d'una obra en obra creació i que siga estrenada en Sant Cugat, que aquesta obra segurament girarà per tots els escenaris
0: segur,
1: europeus.
0: Segur.
1: I a veure, és un orgull, no?, que s'hagi pogut estrenar aquí.
0: I aquesta idea està bé, eh? Suposo que allò que es farà, hi ha una persona que fa la narració amb la llengua del lloc.
1: Exacte.
0: Però en canvi, doncs, dins és euskera.
1: Sí, el que canten és euskera, però el narrador van canviant el narrador.
0: Clar. Doncs,
1: quan vagin a Portugal, doncs en portuguès.
0: Bueno, estàvem dient doncs, que hi ha el que es farà aquest dia 19, que és el dissabte.
1: Exacte.
0: Tu per baixar, i després el concert Fandango.
1: Exacte. Aquest és el concert del grup portuguès, que vindrà aquest guitarrista Paulo Carballo, que n'hi ha conferències del TED Conference. Te sona els TED Conference, aquestes,
0: sí.
1: No? Pues ahir també surt allà i és un personatge molt important del món de la guitarra i farem, com sempre, la prèvia del Fringe, farem el concert de l'Ensemble Ritornello amb els Boquerini, igual prenem uns boquerones amb vinagre i una copa de vi també en el concert.
0: Això serà el claustre del monestir.
1: El claustre del monestir, sí. Sí, un lloc espectacular.
0: Home, i tant. I a més, hi ha una conjunció que és molt bonica, que de tant en tant la campana ajuda.
1: Sí, la campana. Sí. No, i a vegades toca en la tonalitat, no sé si n'hi ha una afinadora dalt, i que toca en la tonalitat de la música que està sonant.
0: També és veritat que hi ha hagut un moment que quan està a punt, a vegades es para un moment i diu, primer que toqui la campanya i a continuació entrarem una altra vegada. Però és veritat que l'espai té l'experiència amb moltíssims anys, amb moltíssima gent diversa, doncs té una reacció favorable al lloc, no? Al lloc que acompanya.
1: Home, sí, sí. Un espai d'elevar l'ànima, no?
0: Bueno, deies de totes maneres que hi ha també aquest concert en a Terrassa.
1: Sí.
0: Que en aquest cas també serà en un punt, en un lloc que té...
1: L'antic ajuntament. Sí, sí. Aquest concert és avui en l'antic ajuntament. I
0: l'Alexània.
1: Sí, sí. L'Alexània, que canta i toca Bach, bueno, els grans compositors de la viola de gamba. Sí, sí.
0: Bueno, continuem, perquè això no s'acaba. Això continua i dura fins al 3 d'octubre.
1: Exacte. El diumenge, ja que l'Ixana no ha pogut oferir el concert aquí en Sant Cugat, ha sortit un inconvenient. Per motius de salut de l'Ensemble Capiella Nueva, que venia a fer-nos un programa de l'antic Aragó, i per motius de salut no podran fer el concert, i hem pensat que per aprofitar que l'Ixània tenia aquest concert en Terrassa, ella modificarà el programa i vindrà aquí a oferir un programa que es diu Metamorfosis, on es veurà com l'inici de la viola de gamba, la fídula medieval, i tocarà totes aquestes violes fins la viola més moderna, diguem-ne, entre parèntesis, que és la viola barroca o preclàssica, i ens farà aquest recorregut de metamorfosis de les danses des del medievo fins al barroc classicisme de l'evolució de la viola de gamba.
0: O sigui, el tema és que el concert vermut tente i no cante.
1: Exacte.
0: Queda suspès.
1: Perquè... No, és suspès, no. Canviem el programa perquè per infermetat dels músics i vindrà l'Ixània a fer-nos aquest...
0: L'Ixània farà això.
1: Així,
0: sí. Però es mantindrà el mateix tipus...
1: El mateix format. Farem el concert i farem un vermut.
0: això està bé. No, a més, vosaltres també teniu aquesta particularitat, no?, de combinar coses aparentment no similars, com seria el ioga.
1: Sí, sí.
0: I, en canvi, doncs, feu una sessió de ioga en la que hi ha la música que acompanya.
1: És que sempre hem parlat que la música té una funció, no? O sigui, la visió del concert, com és avui en dia un concert de música clàssica en una sala, hi havia música que estava destinada o per la reflexió, o per la meditació, o per ballar, i nosaltres les escoltem en unes cadires, no? Llavors, crear aquest espai on la música cobre una mica de sentit, si és música de gresca, pots fer una mica de gresca, si és música de riure, pots fer riure, o teatre, o circ, o dansa, o ioga, com hem fet, música reflexiva, no? I hem fet veure el claustre del monestir, en el primer acte, ple de gent fent ioga, escoltant música de Bach, no? De meditació, bueno, un dels grans compositors, diguem-ne, més místics, no?, de la història de la música, pues és increïble.
0: Clar, és que tu pensem una cosa, hi havia la música de taverna.
1: Exacte. Pues això és el que farem.
0: La música de taverna era precisament... Que...
1: Això és el que farem.
0: Entrava en un lloc determinat que hi havia uns que estaven allà tocant, mentre estaven bevent.
1: Això mateix, escoltarem una de les millors violagambistes del món, que és l'Ixania, ho dic sense que se me trabe la llengua, i l'escoltarem en el claustre, i farem un vermut escoltant música de dansa.
0: Bueno, l'Ixania cada vegada actua més amb el Jordi Savall.
1: Bueno, sempre actua molt en ell i en altres grups molt importants també.
0: Sí, que vol dir alguna cosa.
1: Sí, exacte.
0: Està claríssim.
1: Sí, sí.
0: Està claríssim. No, està molt bé, doncs, que sigui així. I després passem el dia 26 al claustre del monestir amb el Escaramuzas de Plata.
1: Exacte.
0: Què és exactament?
1: Aquest programa que ens han proposat Pilar Moral, que és una de les cantants que més m'agrada del repertori barroc que n'hi ha en la península, proposa música de compositors que podien estar...
0: A Pilar Moral és valenciana? No.
1: És valenciana, sí.
0: Valenciana.
1: Sí, sí. Però ha cantat molt aquí, també. Ha cantat aquí i proposa obres de compositors a vegades ens fem de menys, no? Estan a l'altura de compositors com Händel o Vivaldi, música increïble, que no és coneguda. Jo crec que ens fem de menys. No, els francesos, amb la música francesa, a tope. Nosaltres tenim que fer senyera o bandera de la nostra música, també. És música increïble que n'hi ha que tocar.
0: Però jo penso una cosa, de totes maneres, molta gent no ho sap, Bach, durant un temps, va estar oblidat total.
1: Exacte.
0: I va ser el senyor Mendelssohn que el va ressuscitar.
1: Exacte.
0: Vull dir, com un moment determinat, resulta que Bach no es tocava. Més Telemann que Bach.
1: Sí, sí, n'hi ha música que és meravellosa, que... A més, no, jo sempre dic que la música antiga no existeix. O sigui, no és música antiga. La música que se toca en el present passa ara, amb l'ànima d'aquell intèrpret que passa per allà i l'estem vivint en el moment. Hi ha bona música o mala música. La fabada, no? Com diu, la fabada és bona i té una recepta de fa mil anys, no?
0: Sí, sí.
1: Pues fabada, la recepta és bona sempre.
0: Sí, sí,
1: encara
0: sí.
1: Que...
0: No, és veritat, la música... Bueno, de fet, ja està escrit i està explicat i està dit moltes vegades que, contratemps, el principi bàsic és aquest, portar la música de qualsevol època avui.
1: Nosaltres fem bona música, ja està.
0: I avui.
1: Avui,
0: ja està. I això que deies tu, és molt important també recordar-ho, el fet de l'escolta, perquè la sala de concerts que es coneix avui en dia, de fet, només no arriba ni a 200 anys a seva existència. Abans no hi havia una sala de concerts, abans hi havia a casa del marquès, no sé qui, que feien, doncs, un quartet, feia un concert, allà al saló, amb totes les senyores i els senyors, prenent, doncs, el te, per dir alguna cosa, no? I després això va evolucionant. Però al carrer sempre s'havia fet música, i a les tavernes sempre s'havia fet música. I, per tant, penso que això és important considerar-ho. I molta gent, doncs, hi ha aquella sensació de que, segons què... Sí que és veritat que escoltar segons quin lloc convé que hi hagi un cert silenci per escoltar, però, bueno, determinades músiques permeten una mica, doncs, això, estar al mig i conviure-ho i viure-ho d'una forma normal. La música trobada... És un grup, també...
1: És el grup de Pilar Morat. Sí, sí. És el grup.
0: I són quants instrumentistes?
1: Vindran violins, cèmbalo i Pilar. Sí, sí, en el claustre.
0: Bueno, esperem que això tingui la resposta que ha de tenir. I el 2 d'octubre teniu música i teatre, per això que estaven dient, al carrer.
1: Teatre de carrer. És comèdia de l'art, música... que portarà Adrián amb el seu organillo, que té un organillo, i farà teatre de carrer.
0: Que col·laborarà amb vosaltres des del principi.
1: Sí, és un col·laborador, o sigui, forma part, diguem-ne, de la nostra manera d'entendre els espectacles o la música. I
0: és un característic, a més a més.
1: Sí, a més, és una persona molt reconeguda en Europa. Ara ha fet com 18 representacions en Utrecht, en el festival més important que n'hi ha de música antiga.
0: Sí.
1: I és un luxe tenir-lo com company. Fa dues setmanes, una així, estàvem fent... Te'n recordes el combatimento que vam
0: sí.
1: fer? Estàvem en Lituània en ell, fent el combatimento.
0: No es va arribar cap dron de...
1: Bueno, va sonar una alarma,
0: els russos?
1: Ens va arribar una alarma als 3 de la matinada, Sí, sí. Es va despertar a tots el dia d'abans del concert. Què ha passat, l'alarma? No, l'alarma era que no sé si hi havia algun dron o una cosa així.
0: Es veu que se'ls va escapar.
1: Bueno, no sé.
0: Se'ls va escapar. Ai, quin desastre.
1: Sí, sí.
0: Dediquem-nos a parlar de la música i no de les altres coses. Un dia que veu el 3 d'octubre, al claustre del monestir.
1: Exacte.
0: I òpera flamenc.
1: Sí. Fem una òpera d'un compositor mallorquí que es diu Antoni Literes, que és un dels compositors més importants del barroc de la península, i una música que és molt propera a l'arrel de lo que és el flamenco d'avui en dia. Seria com viatjar a les arrels. I tenim dos ballarins, que Miguel Lara i Esmeralda Manzana, que són brutals. Venen des de Madrid a ballar la música que proposem de l'òpera amb una posada en escena molt divertida d'Adrián, que ha vingut a veure El Combatimento, Cagliostro, aquests espectacles. Riuran molt, perquè és molt divertida aquesta posada en escena, i que ja han fet representacions d'aquesta òpera a mitja Europa, Croàcia, Lituània, Àustria, França, fa poc s'ha fet en la península, en Itàlia s'ha fet també, i és la primera vegada, tenia moltes ganes de portar aquest espectacle, portar-lo a casa nostra.
0: Quina, què dius això? Tu captes unes reaccions diferents segons el lloc?
1: Sí, sí, sí. El públic és molt diferent.
0: Això t'ho diré.
1: Sí, sí. N'hi ha qui és molt efusiu al final, n'hi ha qui és molt efusiu durant tot l'espectacle i bueno.
0: Perquè què ho atribueixes? O sigui, els més mediterranis i els més...
1: Contra més a dalt, sí, més efusius, eh?
0: A Lituània més que a Itàlia?
1: Són més efusius, sí, sí. Són, sí, sí. No sé si arriba la nostra energia fresca i tal, i divertida, que no estan acostumats, i són més seriosos ells normalment i se ho passen molt bé.
0: No, ja, perquè sempre hi heu pensat, el tipus de reacció, hi ha un tipus de... S'acaba un concert i hi ha com mig minut que no se sent res.
1: Ja, però n'hi ha
0: gags... I automàticament...
1: Hi ha gags que funcionen en un lloc moltíssim, en altres funcionen menys. També va del dia, de si has menjat arròs al forn o paella, si tens ganes de fer la migdiada...
0: Bueno, però la reacció és vostra, jo dic el públic, eh?
1: No, no, però te vull dir, el públic també, no? També depèn de cadascú de com està en aquell moment, però normalment funciona molt bé, però sí que a vegades, ostres, fas la funció i no han hagut aplaudiments en mitja funció, dius, ostres, i al final és una ovació increïble. I s'han esperat fins al final, no?
0: Clar, perquè hi ha un tipus de comportaments que estan marcats per un tipus d'educació determinada. I me'n recordo un cantant d'òpera que va fer, imagina't, la Carmen va fer a Tòquio. I tots, menys la que feia de Carmen i ell, don José, tots eren japonesos. I diu que acaben, doncs, un ària o un silenci absolut. O sigui que no hi havia cap tipus de reacció. Em pensava, hòstia, això vol dir que això no funciona. Això no els hi agrada, no va bé. I al cap de per això que et deia, al cap d'un temps, llavors, automàticament, tothom ho ha aplaudit, de forma rítmica. Ja, de forma rítmica. No, bueno, l'aplaudiment.
1: A mi me va passar una vegada, bueno, una anècdota, eh? En Guinea Equatorial, sí, vaig anar a cantar una òpera de Mozart,
0: sí,
1: i allà, en aquell país, m'explicaven, per el que va succeir, que no existeix la persona que escolta, o sigui, el... com es diu, el receptor i l'emissor, no? Doncs pues no existeix això en la música. Quan se fa música, tothom participa. Llavors, estem allà cantant i no sé què, i aquells cantant, tocant, tot el públic, però com una jarana que flipes. Molt bé, o sigui, va ser molt divertit,
0: però seguint el vostre repertori.
1: Seguint, clar, perquè ells havien fet com unes xerrades abans sobre què era l'òpera de Mozart i no sé què, i se sabien les melodies, i tothom cantant allà amb tu, i tocant palmes i reint, i bueno, no, molt divertit.
0: Oi, tirant, tu, no ho havia sentit.
1: Sí,
0: ah, sí,
1: sí,
0: és veritat.
1: Que el que la música és no, o sigui, tothom participa.
0: Sí, sí, sí. Està molt bé.
1: Molt bé, sí.
0: Bueno, i llavors aquesta òpera de flamenc, doncs, amb el Contratemps, que feu vosaltres,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: la
1: sí.
0: que tanca el...
1: La tanca el festival. El és com l'espectacle més gran que fem en tot el festival. Tenim cantants molt, molt prestigioses, com Aurora Peña, la Elena Resurrezao, que és molt coneguda, perquè canta molt en la Fundació Victoria dels Àngels.
0: Sí, sí. Va fer un concert també aquí, fa dues temporades, diria jo, d'aquests concerts en llocs especials.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: I també canta Violeta Alarcón, que no me deixa a ningú, eh? La Marta Valero. Sí. I bueno, tenim músics que venen des d'Itàlia a tocar amb nosaltres, el cèmbalo, i bueno, no, ho passem molt bé.
0: La projecció del festival, no hi ha dubte de que, considerant que aquest és el vuitè, doncs, evidentment, han anat agafant un... I sobretot amb aquesta vinculació a diferents grups que ja ho coneixen i han participat, i que suposo que tornar a dir que vinguin cada vegada resulta més, no dic fàcil, més possible, no? En el sentit...
1: Bueno,
0: que...
1: fàcil i possible depèn econòmicament.
0: Per això.
1: Però bueno, molts d'ells ens fan molts favors perquè són companys que toquem habitualment junts i tenim la sort de tenir aquesta relació i poder portar-los a Sant Cugat a tocar per la gent nostra és important per nosaltres.
0: Bueno, abans d'acabar, que ens queda poc, jo no volia deixar de parlar d'una cosa que em sembla molt i molt important i interessant, que és la creació aquesta que esteu fent d'instruments a partir del retaule de Pere Serra del monestir, de la Iglesia del Monestir, que se'n va fer una l'any passat, i que s'ha fet un aquest any, pues comenta si vols, i que se suposa, s'espera, que l'any que ve se'n pugui, perquè si no m'equivoco han de ser sis.
1: Són sis.
0: Sis
1: instruments que n'hi ha a la retaula de tots.
0: Doncs, comenta-ho.
1: De Pere Serra, que està en el claustre. L'any passat l'Albert Blancafort, aquí al costat de Collbató, un dels organes més importants que hi ha, bueno, jo crec que en Europa, ens va fer el nostre organeto, còpia del claustre, i aquest any a Sierra Benito ha reconstruït una guitarra, que és com la tatarabuela de la guitarra.
0: I que a més va utilitzar Enrique.
1: Enrique la va estrenar el millor possible, com Paco de Lucía dels instruments de la música antiga. I sona superbé, estem molt contents. Aquest projecte ens fa molta il·lusió perquè té molt a veure en el nostre lema, que vol dir recuperar patrimoni però creant patrimoni. Que això no quede únicament per nosaltres, sinó que quede ja per a la ciutat de Sant Cugat. I estem molt contents. L'any que ve la idea és reconstruir un salteri, si econòmicament se'n sortim, perquè, clar, se pot veure la informació en la pàgina web de Contratemps, recuperació d'instruments, i esperem que podem continuar perquè és un projecte molt bonic. Podeu anar a visitar els instruments també al museu, que estan exposats, i alguns a vegades posa l'instrument està assajant pel festival, perquè en realitat el que volem fer que no siguin peces de museu, sinó instruments que la música, el so que tenen, se puguen també gaudir en els concerts.
0: I en aquest moment el tercer seria...
1: Un salteri, sí. Ja tenim pensat qui l'estrenarà i tal, però bueno, el constructor estem en això.
0: No, i a més necessita un temps.
1: És un any de treball, perquè n'hi ha que fer planos, estudis... I...
0: Sí, per això sí. Que no podeu estar... És una cosa que necessita com més aviat millor...
1: Això passa, però les subvencions surten, encara no han sortit.
0: Bueno, demanem... Que Déu, com demano jo a la meva homilia, que faci més que nosaltres.
1: Exacte.
0: Oscar Juan, moltes gràcies per haver vingut.
1: Bueno, gràcies.
0: I endavant, i força.
1: Bueno, ens veiem per Contratemps.
0: Ens veiem. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
3: Hem escoltat Trimon by Moabi i aquí estem, hem tornat de l'estiu, plens d'energia i bones vibres, i avui tenim uns convidats, unes convidades i un convidat molt especials, la Gemma, la Clara i el Ricardo. Ara parlarem del que fan perquè hi ha molta teca i molta cosa aquí de què parlar. Començarem amb la Gemma i la Clara. Gemma Moray Domingo i la Clara Soler Isart, que són les fundadores de Caram Caram. I Gemma, crec que tu ets també de turisme, no? Ets tècnica de turisme, sí?
4: Sí, vaig estudiar turisme. Sí, sí, sí. Sí. Tècnica com a tal, bueno, m'agrada el turisme i fer-lo també.
3: I tu, Clara, de comunicació, no?
5: Sí, comunicadora. Vaig fer la carrera de comunicació audiovisual i vaig acabar en el món dels rodatges i televisió i ara un canvi completament diferent fa 6 anys.
3: Sí, ostres, ja fa 6 anys. Bueno, era durant el Covid, no, crec?
4: Sí,
3: bueno,
4: sí.
3: Expliqueu vosaltres una mica, si voleu, cadascuna una mica la vostra trajectòria i com veu començar Caram Caram i de què tracta.
5: D'una manera molt genuïna va començar,
4: molt,
5: no?
4: Molt. Sí. De fet, bueno, com deia la Clara, no? Venim de dos sectors diferents i ella i jo ens coneixíem de, bueno, de veure'ns
5: de l'escola,
4: de l'escola, del poble. no teníem una amistat com la que tenim ara, però sí que teníem una cosa en comú, que era que ens agradava el món del vi, no?
5: I jo el tenia com a hobby, la Gemma ja s'hi dedicava.
4: Exacte. Mm-hmm. Jo, el 2020, en aquell moment no estava treballant, havia deixat el celler de Parés Baltà, al Penedès, on jo havia estat treballant durant 3 anys, i després d'un viatge, estava a casa dels meus pares, vaig dir, m'he de tornar a reinventar durant la pandèmia, què faré jo quan això acabi, no? I vaig començar amb un Instagram que ara ja està tancat, ningú el pot veure perquè era bastant cutre en aquell moment, però era un Instagram on jo parlava de les coses que havia fet a Parés Baltà i del que m'agradava el món del vi i la gastronomia, no? Jo, durant aquells 3 anys que vaig treballar al celler, vaig també estudiar sommelleria al CET, i just era l'any després de graduar-me, no? I vaig començar a penjar algunes fotos i tal, i bueno, seguia pues, nous creadors de contingut, que jo crec que van començar a ser a l'alça en aquell any. Sí. I entre ells hi havia un perfil que es deia Food and Vibes.
5: Que per la meva part, exacte, per la meva part, jo el 2020 els rodatges de televisió es van parar, per tant, també em vaig trobar a casa doncs, sense poder fer massa cosa. La meva afició sempre ha sigut cuinar, i llavors vaig obrir aquest Instagram, que també està tancat, no el pot veure ningú. Bàsicament, doncs, feia receptes amb el que tenia a casa, una mica doncs, la creativitat i tot això, no? Sí. I llavors, doncs, això, ens vam trobar per Instagram.
4: Ens vam trobar per Instagram, jo li vaig comentar una publicació, ella em va dir, soc la Clara Soler, dic, ai, què tal, què saps? I em va preguntar sobre un curs de sommelleria, perquè tu t'estaves estudiant en aquell moment. I a través d'una conversa d'Instagram vam dir, escolta, fem una videotrucada un dia i t'ho explico. I va sorgir la, no sé, inquietud, digue-li en aquell moment, de parlar de per què no estem parlant suficient dels vins del Penedès en aquest moment en què estem tancats, en què la televisió es començava a parlar de consum de proximitat.
5: Sí, no? Les dues havíem treballat en bodegues, jo com et dic, com a hobby, perquè havia estudiat sommelleria i ella perquè es dedicava, i una de les coses que ens donàvem compte era de que parlàvem molt de vins, de vegades, però deixàvem oblidada la gastronomia, no? I parlaves d'un gran reserva i el posaves en patates chips. I dius, ostres, és que aquí estem fent malament, no? I aquí va ser una mica en plan que no tenim productes propis aquí a Catalunya, no? Que puguin fer més honor a aquests vins que expliquem, no? Que ens fem un fart d'explicar i rebre turistes de tot arreu, no?
4: Sí, exacte.
5: El Covid no, però abans del Covid.
4: Sí, no? A part, el 2019, vull dir, en terme de no turisme al Penedès, va ser un any excepcional. És a dir, la quantitat de turistes que venien des de Barcelona, que fan i segueixen fent aquest producte estrella de visitar Montserrat i visitar un celler, era una cosa espectacular, no? I vam posar en comú, doncs, una mica el que fèiem, no? I així va néixer, caram, caram. Sí. En aquell moment no es deia així, en aquell moment era
5: no tenia nom.
4: Un Word que vam començar a escriure amb idees de què podíem fer per intentar posar sobre la taula doncs, aquesta gastronomia que la tenim tant al nostre dia a dia, però una mica oblidada a la vegada. I així va sorgir. I això, bueno, es va crear en un document Word que el vam anar compartint amb persones. Primer volíem fer una botiga de productes, després vam dir que no ens volíem tancar en quatre parets. Llavors ens vam rodejar de persones també del sector que els vam compartir la idea de com donar a conèixer aquests productes i ens van dir no us tanqueu només al Penedès, obriu-vos
5: a
4: tot Catalunya. I al final va néixer doncs,

0: I clar, això no ho enviava ni GLS, ni Correus, ni no. Nosaltres dos ho portàvem a casa dels clients. I
1: Ostres.
0: clar, això, quan portaves la caixa, ten... I què hi ha aquest mes, no? I tu els explicaves i la gent preferia més sentir per la nostra boca el que hi havia que llegir-se un codi
1: Clar.
0: QR. I arrel d'aquí va ser quan jo recordo que estàvem per Manresa conduint, portant caixes, que li vaig dir, hem de fer un tast d'això. Perquè quan fas un tast, ho pots explicar, ho pots donar tastar en directe, pots veure...
2: A la gent li agraden les
0: Sí.
2: històries, li agrada que els
0: Exacte.
2: expliquin històries.
0: Exacte, no? I sí, vam fer el primer tast a Caves Berta. La Gemma Flaquer ens va obrir les portes del seu celler perquè poguéssim fer la nostra primera experiència, que era un tast a cegues d'aquesta caixa. I així va néixer el tast a cegues, perquè vam dir, si fem aquest tast, ha de ser diferent, hem de cridar l'atenció. Per què no posem un antifaç, no? I...
2: També per connectar, perquè estàvem molt en el món
0: Sí.
2: de la foto directa abans del menjar, no? I no connectàvem amb olors. Amb... Clar, nosaltres havíem anat a veure els obradors. I darrere d'aquests obradors hi havia històries i ànima, no? I tu no pots tastar un formatge parlant. Tu l'has de tastar amb tots els teus sentits concentrats, de gust, sabor, olor, no? I això l'antifaç ens va ajudar molt a que la gent
0: Sí.
2: estigués concentrada en el tast,
0: També
2: no?
0: es va, en aquell moment, sobretot el 2020-2021, el tema del mindfulness, el tema del creixement personal va estar com molt a l'alça i llavors autoescoltar-te, connectar amb el teu moment present era important, no? Llavors per això també vam posar com l'antifaç, no? Perquè és el que sempre dèiem, de que moltes vegades mengem
2: Connecta.
0: per inèrcia, no perquè ens agrada el que estem menjant, no? I així va néixer. I el tast a cegues a dia d'avui és una experiència que ens ha posicionat, diria, en el
2: Correcte.
0: sector de l'enoturisme.
2: I també del públic final, diguem-ho així, però ara, caram, caram, ja s'ha dispers, no?, en molts
0: Sí.
2: altres camins, que creiem que també és la mare dels ous, això, no?, que diuen no posis tots els ous a la mateixa cistella, no? Llavors, ara ja, caram, caram, ens definim com a divulgadores gastronòmiques i dins d'aquest paraigües, no?, ja, pues, des de treballem per fires gastronòmiques com per l'administració pública, amb ajuntaments hem creat projectes a mida per ajuntaments en concret, no? Després també treballem per empreses, no?, que empreses que tinguin aquesta sensibilitat, que vulguin aportar aquest valor territorial, i després hi ha la part del públic final, no?, hi ha com aquests quatre
1: Sí.
2: branques.
1: I són locals els clients. Vull dir,
0: De tot,
1: són
0: jo crec que el
1: bàsicament.
0: 80% dels nostres clients és català i ara ens estem acostant des de l'any passat a treballar amb agències més vinculades al MAIS, no? En tot el tema d'incentius i tal, que per exemple doncs ara pues, anirem a fer un tast per una empresa que venen a Barcelona i volen conèixer Catalunya, no? Doncs els hi preparem una experiència a mida. Però sí que és cert que crec que caram, caram, i és una cosa molt bonic i que costa també fer l'enoturisme, que fa producte pels d'aquí.
2: Sí.
0: Perquè tendim a voler mostrar qui som als de fora, no? Però els d'aquí ens hem de creure qui som primer. I crec que en falta molt aquesta part, no?
3: Interessant.
0: De valorar realment el que tenim, el per què ens hem de demanar un vi català, hem de fer bandera del nostre propi producte. M'agrada molt perquè quan ara vam fer-nos la web nova, aquest 2026, hi ha una frase que diem, nosaltres no ensenyem ni alliçonem, no? Sinó fem conscient a la gent del que té al costat de casa. És simplement recordar,
2: I apoyar,
0: no? És recolzar,
2: recolzar, perdó,
0: exacte.
2: recolzar a la gent
1: Sí,
2: d'aquí.
1: donar a conèixer, també,
0: Sí.
1: perquè hi ha molt producte que és realment fascinant, una passada que no coneix la gent, que no per falta d'informació.
0: Sí,
2: I
0: sí,
2: també
0: sí.
2: pel ritme de vida que portem,
0: Sí,
2: que jo, vull dir,
0: total.
2: és totalment entendible que al final, doncs, la gent acaba super tard de treballar, les botigues de barri normalment tanquen, no?, a hores que
0: O
2: potser
0: cada cop
2: també
0: n'hi
2: els
0: han
2: hi costa
0: menys.
2: més, o n'hi ha menys, o hores, doncs, que potser ara lidiar amb els horaris de les feines, doncs, també costa, i la gent acaba, doncs, anant a comprar supermercats i, doncs, perdràs molta qualitat per davant, no?
1: I com seria una experiència caram, caram, típica, per exemple? Bueno, no
2: No,
1: deuen
2: no,
1: ser
2: saps què passa? Que no
1: típiques.
2: n'hi han de
1: No,
2: típiques,
0: ja.
2: perquè
0: No.
2: és tan ad hoc tot,
0: Ja.
2: ho fem
0: Sí.
2: tan a mida tot,
0: Sí.
2: que el que sí que mai falta és aquesta consciència de dir aposteu pel producte català.

0: perquè és el que ens fa únics.
1: Exacte.
2: I on ho feu?
0: A diferents llocs. No tenim un
1: Ah,
0: espai.
1: perfecte. No.
0: Caram Caram no té un espai físic. Sempre ens desplacem. Quan fem empreses, normalment ja ens diuen es fa en aquest hotel o es fa en aquest espai, en aquesta venue. Quan és ajuntaments, normalment doncs, anem a alguna sala del poble o alguna plaça del poble. I després, quan són fires, a les fires. Però nosaltres no tenim un espai
1: No.
0: de
1: Tenim un
0: creació.
1: espai com una petita oficina, que és com el nostre
0: Sí.
1: espai on guardem el
2: Sí.
1: material i tot, però...
2: I quan fa que ho feu?
1: Doncs
2: Quan ha començat?
1: des de que fem aquestes experiències, ja jo et diria més, i que vivim d'això 100%, ara ja
0: Fa
1: farà
0: 4 anys.
1: 4 anys.
0: Dos els vam fer per amor a l'art, eh?
1: No pot,
2: Sí,
1: sí,
2: sempre.
1: sí,
0: Una mica,
1: sí.
0: no? Aquests
1: El
0: dos
1: tercer va
0: anàvem
1: començar,
0: combinant
1: exacte, sí.
0: les nostres feines amb Caram Caram i era tot això,
1: Sí,
0: per amor a
1: amor a
0: l'art, eh?
1: l'art.
0: Però apostàvem pel
1: Sí.
0: projecte i ara potser ja fa 4 anys que
1: Sí.
0: podem dir que vivim
1: El
0: d'això.
1: que en...
0: Dediqueu a això
1: Sí,
0: exclusivament, que
1: sí.
0: bé.
1: El
0: A
1: que
0: veure,
1: ens
0: puntualment
1: va...
0: fem algun... Ella fa
1: Sí.
0: algun tour, jo faig algun rodatge,
1: Sí.
0: però per complementar,
1: Sí.
0: però ens
1: I també
0: dediquem.
1: per no... Tampoc mai deixar una porta oberta perquè
0: Clar,
1: no saps què pot
0: no,
1: passar,
0: no,
1: no?
0: i
1: I a
0: més
1: part que
0: ara.
1: ens agrada, vull dir, a mi
0: Sí.
1: també m'agrada tant en tant anar a buscar uns clients dels Estats Units que estan allotjats a Barcelona i portar-los a
0: Clar.
1: veure dos cellers al Penedès i, un, practico l'anglès, no?, que també és
0: Clar.
1: important i no
2: Sí.
1: perdre'l, i dos, veure també amb els seus ulls com perceben el nostre territori m'ajuda
0: Ajuda.
1: molt també a mi a dir, no perdis el nord, no?
0: Clar.
1: Vull dir que això
2: Molt bé.
1: també és important, no? I la Clara també, quan va fer algun rodatge, m'encanta, perquè quan torna diu,
0: M'inspiro.
1: no?
0: Sí.
1: Exacte.
0: Sortir de
1: Sí.
0: vegades
1: Sí,
0: de la
2: sí.
0: teva zona de
2: Sí,
0: sempre et fa inspirar-te, no? Llavors,
1: exacte.
0: sí.
1: Sí.
0: Totalment. Jo crec que és important perquè si no et pots quedar una mica així tancada i fer aquestes coses t'obren la ment.
1: Totalment, totalment.
0: I què és el que més us agrada de la vostra feina i el que menys us agrada?
1: Jo el que més valoro és que cada dia és diferent.
0: Cada dia hem d'estrènyer bé el cap, no? És molt creativa la nostra feina perquè cada client, com hem dit, fem el projecte ad hoc, per tant no tenim un dossier que
1: Tenim
0: digui...
1: una base,
0: Tenim una base, però
1: però
0: després l'acabem
1: sí,
0: sempre creant
1: exacte.
0: a la nostra manera. Jo crec que és la part creativa i això, que cada dia és
1: Sí, treballar
0: diferent.
1: per
0: Sí,
1: objectius. Jo crec que és com una
0: sí.
1: cosa que ens agrada i també ens realitza, no? I ens fa com cada dia fer algo diferent i créixer en aquest sentit.
0: I a més una cosa que ens agrada molt i que ara no trobem quasi el moment de fer, que és conèixer nous productors. Ens agrada
1: Exacte.
0: molt fer les expedicions en els obradors i ara cada vegada, no,
1: Tenim menys temps per
0: tenim menys
1: això.
0: temps per fer-ho, però no ho
1: Sí.
0: deixarem de fer.
1: No.
0: Sí,
1: Sí,
0: sempre
1: imagino que
0: anem.
1: aquesta part de conèixer la persona, bueno, les persones, la història, el producte, ha de ser una de les parts més maques
0: Molt
1: d'aquesta.
0: gratificant.
1: És, i és
0: Sí.
1: la que també t'omple, t'obre més la xarxa, també, no?
0: Sí.
1: Vull dir, quan vas a... Bueno, quan algú t'obre les portes de casa seva, ostres, és que... I que et rebin i que t'expliquin i que tu després ho puguis explicar a un altre i que s'emocioni igual que tu, és que això
0: Sí.
1: és el que a nosaltres ens omple. Però, malauradament, no ho fem tant com fèiem al principi, quan ho fèiem tant per l'amor a l'art, no? Però bueno, ara quan anem a una fira i hi ha productors, aprofitem a saco i
0: Sí.
1: estem allà i
0: En tenim
1: que...
0: molts allà, ja és més
1: Exacte,
0: fàcil.
1: no? Però sí, el que menys ens agrada, i jo suposo que tot autònom estarà d'acord, és la inestabilitat que de vegades et pot portar al treballar per un mateix, no? I... Però a la vegada també ens dona llibertat, amb la qual no he trobat res que digui detesto fer ara mateix en
0: Que
1: això.
0: bé. La llàstima és que també veus molts que tanquen, no? Molts productors que tanquen. Quan estàs tan posada en això, veus moltes persianes que baixen i tal, i això també és una part que ens costa molt de pair, no? De dir, hòstia, com pot ser que hagi tancat aquest si fa un any estàvem allà, no? I la majoria és per
2: És una lucha
0: burocràcia
2: diària.
0: i...
1: Sí.
2: Hay que estar todo el
0: Sí.
2: tiempo. Pero es lo que nos gusta al mismo tiempo. O sea,
1: Totalmente. Sí,
2: hay
0: sí.
2: como un gen del emprendedor, ¿no?
0: Sí.
2: Claramente ellos lo tienen.
0: Sí. Sí, hay
1: I no, no
0: que...
1: ens ho haguéssim pensat mai, tampoc, de ser emprenedores.
0: Bueno,
1: Vull
0: però de
1: dir, de
0: vegades...
1: fet, cap de les dues volia tenir una empresa pròpia.
0: No.
1: I mira, aquí estem, no? Vull
0: Ja, sí,
1: dir...
0: surten les coses.
1: Sí.
0: Parlant de sobte amb algú i vas parlant, parlant, parlant i de sobte trobes que tens una petita empresa. Bueno, petita no, en el
1: Sí,
0: vostre cas.
1: és
0: És petita,
1: petita,
0: és
1: és
0: petita. I
1: petita.
0: no la volem gran, eh?
1: No,
0: Ja,
1: no, no,
0: ja,
1: no,
0: ja,
1: no.
0: és petita i controlada, que això també és una cosa que ens agrada,
1: Sí.
0: per
1: Exacte.
0: no perquè molta gent ens diu, però això ho podeu delegar? I diu, però és que ens agrada estar allà.
1: Sí.
0: No? Ens agrada estar al meollo, no? Que dic jo, perquè dius, no, vosaltres podríeu dedicar-vos més a la part creativa i no anar tant als tastos i tal, però és que ens agrada.
1: Sí, com... perquè també, en el fons, s'ha convertit en una marca personal. I aleshores la gent vol que hi siguem nosaltres, no?
3: Clar.
1: I bueno, això et pot limitar o a la vegada ens pot permetre, doncs, dir, val, doncs... pues nosaltres treballem d'aquesta manera.
2: Sí,
1: ja està.
2: No, per ahí la cosa, me
1: pareix. Exacte.
3: Sí, jo crec...
2: Sí,
1: sí, sí. Total.
3: S'ha de mantenir això, crec. Bueno, s'ha de fer el que voleu, però jo crec que la cara de les persones és molt important, perquè quan comences a delegar perd una mica l'essència i l'ànima, no?
1: Exacte, exacte.
3: I heu pensat en... Bueno, heu dit que no voleu créixer massa, però... de passar aquesta idea a altres regions d'Espanya o del món? Perquè és un tema...
1: A dia d'avui no.
3: No.
1: No. No ho hem posat ni sobre la taula, perquè és que Catalunya encara ens queda tant per fer.
0: Hem anat a divulgar Catalunya a Andorra,
1: sí,
0: a Madrid. I això ens agrada molt.
2: Sí. Que lo pensava, és altamente...
1: escalable.
2: Internacional,
1: sí, és ultraescalable, sí. Però clar, necessites... les persones d'allà que siguin els ambaixadors d'allà, no?
2: Sí,
1: o sigui, clar, a vegades quan ens han proposat, recordo una empresa, no?, d'anar... Bueno, no me'n recordo, crec que era el País Basc a fer... I és que, clar, però és que jo qui trucaré del País Basc? És que jo no tinc els meus proveïdors, no? I a nosaltres ens agrada parlar de qui coneixem. Per tant, encara ens queda tant per conèixer aquí que ja veurem. La vida, no
3: sabem. No, això...
1: Exacte.
3: I en quin punt penseu que està la gastronomia catalana? Això ho pregunto a molta gent. Com ho veieu? Creieu que està... que és molt conegut i reconegut en altres països? En quin punt penseu que està?
0: Jo crec que l'any passat va haver-hi una bona empuixada amb Catalunya Regió Mundial de l'Astronomia. I crec que estem en el mapa. Crec que sí, que estem en el mapa, perquè tenim una gastronomia molt versàtil, molt, amb molta varietat, no? Que això, doncs, quan viatges, te'n dones compte de la sort que tens, perquè en altres països és molt limitada, no? I crec que aquí hi ha grans chefs que també han fet molt de soroll, molt de rebombori, perquè això sigui reconegut, no? I crec que és una de les coses que destaquen els turistes quan venen aquí, no? La gastronomia.
1: El menjar, correcte.
0: Per tant, jo crec que estem en un bon punt. Sempre es pot estar en millor estat, no? Però jo crec que estem en un bon punt i que la gent ho sap i ho valora.
1: Sí, i crec que gràcies a la feina que s'ha fet, jo diria que l'última dècada, ara estem lluitant per tenir aquells plats que ens defineixen, no? Quan algú ve de fora, perquè, per exemple, tu quan parles a nivell estatal, doncs tens la paella, la truita espanyola, la truita de patates, no? I la sangria, potser, no? Val? Però quan ara, sobretot les entitats públiques o des de la Generalitat s'està treballant molt, doncs, per definir aquests plats que són de Catalunya, no? Un bon fricandó, una carandolla, no? El pa amb tomàquet, no? És a dir, que s'està lluitant perquè hi hagin aquests plats identitaris i que quan la gent vingui, perquè al final també hem de pensar, la gent ve a Catalunya però ve a un país, no? I abans parlàvem, no? Argentina, compares Espanya amb Argentina i la dimensió és tan petita que realment doncs, hem de trobar aquests plats que identifiquen el nostre territori, no? I jo crec que s'està fent molta força en això. Però sense la feina prèvia, això no seria possible.
0: Però el que sí que també crec és que hi ha una desigualtat dins les ciutats en l'oferta gastronòmica, que això crec que no està ajudant, en el sentit de que es deixen obrir molts restaurants internacionals dins de ciutats molt visitades.
1: Correcte.
0: I tenim clients que ens truquen i ens diuen, escolta, on puc menjar gastronomia catalana a Barcelona?
3: Totalment.
0: No ho trobo. Digue'm dos o tres restaurants. I crec que això encara és un punt, potser el punt més dèbil que tenim aquí, no? De dir, sí que tenim la gastronomia, però no és fàcil trobar-la.
3: Totalment d'acord. I a part, trobo, no sé si vosaltres esteu d'acord o no, però últimament trobo que els restaurants estan unificant tot els plats que tenen en oferta. O sigui, sempre és el mateix, una mica... pues, tapes tipus, jo què sé, les braves, segur.
2: I croquetes, sí.
3: Les croquetes, el tàrtar, el no sé què, que està bé, però és el que parlàvem l'altre dia. Trobo que tenir un restaurant amb producte català, amb plats catalans, seria molt important, perquè no hi ha. Bueno, si te'n vas a una masia, potser fora sí que és més cuina catalana, però a Barcelona... És difícil trobar un... Hi ha pocs restaurants de cuina catalana.
2: Sí,
3: sí. I és molt bona la cuina catalana. Totalment. I crec que tindria però molt d'èxit.
2: Bueno, esto es otra conversación, pero tendría que ver con la falta de
3: conocimiento.
2: Voluntad emprendedora también con las nuevas generaciones, la falta de voluntad, de sensibilidad por los productos locales. O sea, ellas son excepciones, la verdad.
1: Sí,
2: felicito más que nada por eso, porque yo
3: sí, pero...
2: lucho contra eso también y ahora explicaré mi historia, pero ellas son excepción.
1: Jo crec que ha crescut molt la demanda en estudiar cuina, també penso que cada cop hi ha com més gent jove que té ganes d'estudiar cuina, però sí que és cert que per estudiar cuina d'un cert nivell, no? Per anar a restaurar un estrella Michelin. Sí. I moltes vegades... aquests restaurants de menú diari, que són la vida del poble, ens falten aquests plats del dia a dia. No? I com tu deies, unifiquem aquests plats de braves, croquetes i calamars. I bueno, sí, val, pot ser un xec, però no és... on has anat a comprar aquests calamars? On has anat a comprar aquesta patata? L'has pelat tu? L'has comprat la patata de Prades? O és una patata que et ve de la Xina? No? Llavors... més enllà d'això, és això, aquesta consciència de fer-ho bé és molt difícil, eh? Fer-ho bé és molt difícil, perquè és el que deia la Clara, requereix el temps, el coneixement, el voler fer una cosa amb consciència.
0: Jo vaig veure un detall, vaig viatjar a Mèxic fa poc, i allà també hi ha molts restaurants i t'ofereixen moltes coses, eh? Però si algú em vaig donar compte, o almenys és una reflexió que vaig treure d'allà, és que a la majoria de restaurants, siguessin grans o petits, hi havia l'oferta de gastronomia mexicana. I a partir d'aquí, potser també hi havia pizzas, potser també hi havia pasta, tal. Però tu t'enduies i deies, és que a Mèxic es menja això, això i això, perquè a tots els restaurants hi ha això, això i això, saps? I després ja s'especialitzaven en altres coses.
3: Totalment.
0: No? Però almenys et feies una idea. Aquí, clar. En canvi... si només un turista que només ve a Barcelona, jo no sé quina idea.
2: Claramente es un problema. Sí. Bueno, que de hecho se venden gorros mexicanos en muchas tiendas de Barcelona. O sea,
1: imagina't. Sí.
2: Si no sabéis esto, ¿no?
3: Sí.
2: Jo crec que... la gente del guiri va...
1: Totalment.
2: O sea, no saben cuál es la...
1: Totalment.
3: Sí, hi ha països que estan com més... França també, o Itàlia. La cuina italiana a Itàlia està molt present, tot i que poden tenir altres coses, però la cuina local italiana està molt present.
2: Molt.
3: O la cuina
2: Itàlia. Me parece que França tiene el mismo problema. Hay mucha...
1: Itàlia és la identitat.
2: Itàlia, sobretot, és la identitat, però França tiene el mismo problema.
3: Sí, però si vas a restaurants de carretera... o a ciutats una mica importants, sempre hi ha una representació de la cuina francesa, no creus?
2: Ay, evidentemente, pero...
3: Més que aquí,
2: yo,
3: crec.
2: Mi mujer es francesa, ha vivido en Francia, y yo también creo que
3: se está
2: perdiendo. Y ellos lo saben también, tienen un problema. Pero también viene ligado un poco con esto, es que hay muchas cargas impositivas, es muy caro emprender ahí, entonces al final terminan tirando por lo... Va por ahí la cosa, me parece. Que es otro debate, ¿no?
1: Sí, eso, exacto.
2: Pero que no te dan ganas de emprender, hoy en día no te...
3: No sé, això que dieu, que hi ha molta gent que està estudiant cuina, crec que sí, i també hi ha més interès per part de la gent jove pel producte local i de proximitat i tal, crec, almenys parlant amb les meves filles, i potser a les escoles haurien també de tenir una part de cuina local, ara, no?, dedicada...
1: Cuina, producte de temporada.
3: Perquè jo me'n recordo, no?, quan vau fer el dia que hi ha a l'Escola de Naturisme, que preguntàveu plats catalans, i realment no hi havia molt coneixement, i d'una altra generació també, o sigui que hem de tornar potser a posar una mica l'atenció amb això.
1: 100%. Sí, perquè, vull dir, està a l'hora del dia de que la gent jove no cuina, no? I jo et dic, i ens dediquem al que ens dediquem, i a mi també em costa trobar el temps per fer un fricant d'un diumenge. Vull dir, és una realitat com un temple. I penso que quan s'acabi aquesta generació dels nostres pares, o ja els nostres avis, almenys ja parlo per mi, que a mi només me'n queda una d'àvia, on te quedaran aquests plats de xup-xup, no? I només si vaig al restaurant els trobaré. Per què costa tant potser trobar-los entre la gent de la nostra generació, no? Potser cal des d'arrel, des de petits, de motivar a tenir aquests productes presents, a saber com cuinar, a saber com comprar, és important.
0: I fer veure que, o sigui, donar-se compte a la gent que dedicar temps a la cuina no és perdre el temps, no? Perquè crec que això és algo que ara la gent dedica 2 hores a fer un plat, potser per com som ara, la gent és, no, és que estem perdent el temps. No, estàs recuperant la salut.
2: Jo lo digo,
1: totalment.
2: Jo crec que el futur és el passat.
1: Sí, 100%.
2: Analògico.
1: 100%, perquè és que estem anant a aquesta societat microones de la immediatesa que arriba a un punt que a mi em fa un respecte terrible.
3: Però jo sóc optimista, perquè... Per exemple, el meu entorn, els meus nebots, filles, amics de les filles i amigues, no poden cuinar cada dia, evidentment, perquè no tenen temps, però sí que el cap de setmana cuinen, i cuinen xup-xup, i van al mercat, i beuen vi, i s'interessen per això, i això per mi em dona com una mica d'esperança.
1: Sí, sí, o sigui, l'esperança no la perdem, però el moviment col·lectiu...
0: No pot ser minoritari, ha de ser col·lectiu.
1: Ha de ser fort, perquè si no, clar, l'excepció moltes vegades no fa el canvi real.
3: Sí, no, s'ha de treballar, això està molt clar.
1: Sí.
3: I projectes de futur?
0: La Gemma i jo som molt d'anar vivint, no? Però sí que has de tenir com una meta, no? Un destí, una pastanaga, que diu la meva parella, no? Per anar avançant i això, no? I creiem molt en els projectes on podem aportar més que un tas, no? Sinó més la nostra experiència, la meva visió, projectes que ens han sortit des d'administracions públiques, no? Coses que hem creat de zero, com per exemple vam crear un producte ad hoc amb un ajuntament en concret, on es va fer tot un cap de setmana posant en valor els productes d'aquell municipi. I crec que això va ser
1: molt guai.
0: Molt reconfortant, amb moltes coses que tinguin molt de sentit, no? Llavors jo crec que estem buscant com projectes així on, no d'un dia, sinó projectes que ens podem involucrar més profundament i que podem...
1: I que puguin evolucionar, no?
0: Evolucionar.
1: De que si en fem una audició en puguem tornar a fer una altra i millorar-la.
0: I que tinguin sentit, no? Sí. Que diguis, és que això no queda només en un dia un tas, sinó que queda en un record, en un registre, en què s'han creat sinergies, no? Entre productors... Que potser no es coneixien, no? Llavors busquem aquests projectes que van més enllà d'un dia, una hora, un tast, no?
1: Exacte, sí. Volem també aquest equilibri, no? Que al final també aquests projectes et fan veure a llarg plaç, no? Perquè si no és com arrenca un nou any, doncs vinga, tornem a anar, com dic jo, a tirar canyes, no? En un mar ple de peixos. I ens agrada potser... Ara ens ve de gust, jo penso que després de 6 anys de pescar... i de remar, perquè hem remat molt, ens ve de gust navegar en un llac, no? I créixer en aquest llac i dir, ostres, aquest projecte l'hem fet créixer i ha tingut aquest impacte positiu per la societat i crec que estem en aquest punt, no? També estem en un canvi vital dins la pròpia empresa, perquè la Clara serà mare, que això és un regal per les dues, perquè jo seré supertieta, també, no?
0: Sí, i això sent autònoms, doncs... Si no ets autònom, doncs que, bueno, però si ets autònom t'ho has de plantejar i has de
1: tenir una balança. Ens ve de gust tenir aquests projectes que ens facin sentir realitzades i puguem aportar més que una hora de tast ara mateix, no? I estem en això.
0: Sense deixar res, perquè com hem dit, no volem posar els ous a tota la mateixa cistella, però, però bueno, una mica és això el que ens motiva i el futur com el veiem.
1: Sí.
3: I si la gent us volen trobar, suposo, posant Caram Caram.
0: A l'Instagram, és caram/caram amb 3 M's.
1: A la nostra pàgina web.
0: Sí. La pàgina web. I ja està. Sí, al Google també ens poden treure, ens poden trobar allà.
1: Sí. Sí.
3: I no sé si voleu afegir alguna cosa més.
0: Però et volia donar les gràcies per oferir-nos aquest espai. Sempre és bonic recordar com comença tot i compartir-ho.
1: Bueno. Sí, sí.
3: Doncs després seguim parlant uns 5 minutets després amb vosaltres, però ara escoltarem una mica de música i ja està.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Memba i Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ense i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bueno, s'ha fet llarg l'estiu, eh?
6: Una miqueta.
5: Sí.
6: S'ha fet llarg.
5: S'ha fet llarg. Perquè tornem a estar, nova temporada, cinquena temporada.
6: Bravo.
7: Bravo.
6: Aquí seguim.
5: Pedro, hola, bon dia, com estàs?
6: Bon dia, Martí.
7: Pedro a l'estudi.
5: Pedro a l'estudi és espectacular, perdona.
7: I Pedro el tindrem cada dia a l'estudi.
6: Això és.
8: Un aplaudiment, per favor.
5: Joan, bon dia, com estàs?
9: Bon dia, molt bé, molt tranquil. I molt descansat.
6: Bé.
5: El Genís aquest any, avui no ens podrà acompanyar, ha dit que no passarà més, però no ho sabem, vale? I jo, que sóc el Martí, i avui us presentarem, som la classe dels dofins i us presentem la... programa 1 de la temporada 5. O sigui, empezamos.
9: Ah, ja comencem?
5: Home, claro, no.
9: Ja voleu començar?
5: Temporada 5, espera, temporada 5. Hi ha hagut un canvi.
7: Ojo. Ui!
5: Ja no hi ha concurs del Martí.
7: No!
5: Ara hi ha dit i fet.
9: Bueno.
5: Després...
6: Menys violència. No a la violència.
5: Després ja sabreu què és. Per tant, comencem amb el que ja us ho sabeu, amb les notícies.
9: Bueno, no és calfat.
5: Escolta'm una cosa, Joan. A veure. Aquest agost.
9: Sí. Han passat moltes coses. Han passat moltíssimes
5: coses. I setembre, que estem gravant a 9 de setembre, han passat moltes coses.
9: Tantes coses...
5: Que hi ha hagut un terratrèmol, unes inundacions...
9: Més d'un...
5: Bueno, més d'un...
9: Jo el que explicaré... El que vull explicar és com ha sigut la tornada a la rutina i el que ha passat i el que està passant ara en relació a la tornada a la rutina.
5: Abans de tot, una cosa. Us heu adonat que hem viscut un virus, la mort de la reina Isabel II, un terratrèmol... on era? A Xile o...?
9: Bueno,
5: Venezuela.
9: No, a Venezuela.
5: A Venezuela.
6: No sé quantes guerres.
5: No sé quantes
9: el
5: guerres.
9: El Trump liat-la, que estem vius de punyetro.
5: De miracle.
6: Després, la pesta porcina africana.
5: Un apagón. L'apagón.
9: El gran apagón.
5: El gran apagón. L'apagada, perdó. L'apagada.
9: L'apagona.
5: L'apagada. Ara ja farà 2 anys, eh?
6: I després, la pesta porcina africana, que poc es parla, però portem ja gairebé tot l'any sense trepitjar guixarola.
9: Ojo, PPA. No, Partido Popular de Andalucía.
5: Prou!
9: Que ens veiem. Que ens veiem, eh? Que ens veiem.
6: PPA.
5: Vale. Tota aquesta... Bueno, és que el Pedro no s'està escoltant els programes, llavors no se sap la...
9: Sabeu que també hem viscut?
5: No.
9: La quasi-invasió de territori espanyol a Ceuta. Que
6: mira,
9: això també ha tingut molta tela. Perquè, clar, del que... No vull parlar tant de la invasió, perquè això va
5: jo
9: passar...
5: Jo crec que no es podria ni... O sigui... No s'hauria
9: entrada
5: de dir,
9: massiva d'immigrants a Ceuta, val, direm així. Tot i que encara no se sap, però hi ha informes por ahí de dubtosa procedència que diuen que va ser una operació del govern marroquí. No se sap, ja veurem.
5: Però som Ràdio Pública, no desmentirem ni
9: no direm
5: afirmarem.
9: Res, però es parla d'això. Llavors, què passa? El que ha passat és que... El que ha passat és que el govern de l'estat espanyol ofereix avui, just avui, dia 9 de...
5: 9 de setembre.
9: 9 de setembre, vale? Ofereix aquest dimecres a la primera cadena, a la seva primera entrevista en televisió després de la crisi migratòria. És a dir, han passat un mes...
5: I saps
9: dies.
5: Quina cadena és?
6: No.
5: Endavant, Pedro Sánchez! No.
9: Ha passat un mes i 9 dies des de la crisi migratòria.
6: Això va ser molt heavy, jo.
9: I el govern no ha dit absolutament res. De fet, s'ha pronunciat abans el rei d'Espanya que no el govern.
5: Bueno,
6: és que de fet va haver un ministre...
5: Una cosa, el rei d'Espanya que no treballa, el govern sí. Per tant, li dona més temps al rei d'Espanya que al govern.
9: Ja, però segurament el rei també... El rei també aniria de... El rei també estaria de campamentos. I com a Pedro Sánchez, saps? I llavors...
5: No, el Pedro Sánchez estava gravant un programa de tele amb el Calleja.
9: Estaria de campamentos, igualment.
5: Jo vaig estar de campamentos.
9: Sí?
5: Però de campaments, no de campamentos.
9: Ah, vale. Sí. Bona apreciació.
6: Jo sí que vaig llegir va ser com un... un ministre, no me'n recordo, un ministre d'Interior, no sé quin, que va arribar fins i tot a donar-li les gràcies a un comunicat al govern marroquí i les autoritats marroquins.
5: Mira, saps què podem fer? És que aquest tema és bastant delicat.
6: Ja ho sé.
5: Llavors podem passar al següent, si vols.
9: Passem, val. Bueno, simplement ha passat això i...
5: L'Elon Musk l'ha liat?
6: I no. A quina hora és?
5: No l'ha liat l'Elon Musk?
9: No.
5: Bueno.
6: A quina hora és l'entrevista? Perquè ahir la roda de premsa.
5: Però no, això ho parlarem més tard.
9: Sabeu,
5: que micros,
9: sabeu qui l'ha liat?
5: No.
9: Els punyeteros senglars dels collons. Un altre cop.
6: Tu, que pesaos.
9: Per què? Perquè Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana.
6: No puc més. No, basta.
9: Això...
5: No, passarà.
9: Això ho ha explicat el conseller Òscar Ordeig, que és... no sé qui és aquest home.
5: Bueno, un conseller.
9: Un conseller que el govern mantindrà les restriccions per evitar la propagació del virus i no alterar els animals.
6: Sí. Sabeu quanta gent anava a Collserola al dia? 5.000 persones de mitjana.
5: Saps quanta gent hi va ara? 3.000.
6: Ah, sí?
5: No, m'acabo d'inventar, però és que hi ha molta penya que s'ho salta.
6: Sí,
5: per tant,
6: ja ho sé.
5: De què serveix les restriccions? De
6: res. Pues serveix de que tu vas a Collserola amb la por de que si et pillen et multaran, saps? Però és que...
5: Però si no hi ha les UMEs, ara.
9: Ja, és veritat. Bueno, haurem d'anar amb pistola.

0: Controladors aeris?
1: Controladors aeris l'han liat?
2: Crec que quasi, més o menys.
1: Quasi.
3: Els futbolistes?
1: Futbolistes, no, bueno, no. Mundial.
0: La niña mala?
1: La niña mala té una niña mala. El Barça l'ha liat?
0: Sí.
1: Hòstia,
0: sí.
1: Vaya fitxatges, eh?
0: Sí, sí. Uau!
3: Bueno, hosti, tu.
1: Sabeu què? Se viene a la sisena.
0: Tertúlia.
1: Sí, no, tertúlia parlarem d'una altra cosa. Aura o Laura?
0: No, Déu meu. Primer dia d'escola, que havia de ser normal, el dia 8 de setembre, tots els nens al col·le, havia de ser normal, i els profes han vingut i han dit no.
1: Vagation.
0: Vagation, purgation, i els profes han fet... I s'han fotut una peça de vaga de l'hòstia el primer dia de
1: vacation, també t'he de dir, vacation, i el segon dia, prohibition.
0: Ja, prohibition. Perquè avui, dia 9, clar, el que ha passat és que el dia 8 hi ha hagut vaga de professors i el dia 9 hi ha hagut una alerta per pluges de que anàvem a morir tots, però el que ha passat és que el núvol era tan
1: gran... Tan bèstia que s'ha dividit.
0: Que ha partit... rompiou-se en dos... i fuig per altre lado. Ja està.
1: S'ha anat al mar i després s'ha anat a l'interior. Que pobres de l'interior li han fotut bona canya.
0: Sí,
1: però els que teníem l'alarma, n'ha d'anar.
0: I els altres?
1: De fet, s'ha penjat un meme que he vist de quan hi ha l'alarma.
0: Ok.
1: Sol. Quan no hi ha l'alarma, tormenta! I de fet, és el que ha passat a Sant Cugat. Quan s'acaba l'alarma, ha començat la tormenta.
0: Literal. Us en recordeu també de la pastisseria Sàbat?
3: Sí.
1: Va tancar.
0: Va tancar. Sabeu qui... sabeu qui l'agafa, ara?
1: Ah, però que ha obert.
0: Torna a obrir.
3: Sí, sí, sí.
0: Pastisseria Sàbat torna a obrir el 15 de setembre amb una nova propietat, que des de l'any 1951 portaven
1: obert. No serà la teva mare?
0: No és. No. La meva mare ja té
3: sovint... Això sona una mica un insult passiu-agressiu,
1: no,
3: eh?
1: No. És que sa mare, per si no ho sabeu, té
3: una gelateria.
0: La Felicità, podeu anar...
1: Felicità! Ara, a l'hivern farà alguna cosa o estarà tancada?
0: Esperem que sí. Esperem que
1: farà
0: sí.
1: Torrons, com el
0: farà
1: John Pros.
0: Farà cosetes, esperem.
1: Torronets, com el John Pros. Sí.
3: Ha anat bé l'estiu, per això? La temporada d'estiu ha anat bé?
0: Força bé, l'únic que a l'agost no hi ha ningú.
3: Ja, és que Sant Cugat
0: és un desert. Aquí... Ja.
1: Però ara, si hi ha dos gelateries Joan Pros, no sé, una del Màximum, una de la Gijonenca i una del no sé què, que va bé, va bé.
3: Ja,
1: sí.
0: Llavors,
1: així.
0: Els que han comprat la pastisseria es tracta d'un grup de santcugatencs vinculats a restauració i altres negocis. És a dir, es tracta de veïns que ja eren clients de tota la vida de la pastisseria i han decidit adquirir-la.
3: Que gratis.
0: O sigui, bàsicament...
1: T'estimes a un comerç?
0: Els professionals de l'obrador seran els mateixos.
1: Claro.
0: És a dir, els empleats seran els mateixos, no s'ha fet fora ningú. I seguirà formant part de l'equip la Carme Sàbat, que és la neta del fundador i la filla del propietari, la filla de l'anterior propietari. Però, i la veureu per les botigues, sobretot a la botiga de Santiago Rossinyol, la veureu. Llavors, el pròxim 15 de setembre obrirà, val? I doncs, bueno, després d'aquest... crec que va passar el tema dels deutes, no va ser?
1: Sí, no sé, una cosa de diners i no sé què.
0: Sí.
1: Però sí que és cert que està molt bé això. Està molt bé això de... simplement, t'estimes una botiga, tens diners per poder-la comprar, la compres.
0: I et compres una botiga.
1: I et compres una botiga que no és una, que són dues, perquè no només és la Sàbat d'aquí Santiago Rossinyol, sinó que també és una Sàbat que està a prendre pel cul, també.
0: I sabeu que també potser tenim a Sant Cugat? Sí, a veure, què li falta a Sant Cugat?
3: Res, ho té tot.
0: Li faltava...
1: No. Potser... Saps què li falta?
0: Espera. Potser li faltava una altra església. I, de fet, tindrem una altra església.
3: Mormona,
0: també et dic. Que, bueno, tindrem una altra església. Mira, perquè n'hi havia poques.
3: És diferent.
1: Notícia.
0: Ja. I després sabeu què més li falta a Sant Cugat?
1: Un bon preu.
0: Ja en té.
1: No, però ara en faran un altre.
0: A on?
1: Al final de la carretera Cerdanyola.
0: Ah, perfecte. I què més li falta a Sant Cugat?
3: Pues, no sé. Li faltava un concessionari Porsche, i el té.
0: I ja el té, que sembla un tibú.
1: El gimnàs més gran del món, que també el té.
3: Es
1: diu Golden o algo així, jo què sé.
0: Ah, després...
3: ah, pistes de pàdel faran noves a la
1: tu,
3: zona...
1: Tu, cada vegada que passo per allà sembla el mar, allò, Miami platja. Sí.
0: Un autobús, potser, però que més o menys...
1: Bueno, sí, ja un autobús que vagi bé, sí. Perquè l'autobús el té.
0: Vale. i

0: Sabeu què falta més?
1: No. Sí.
0: Faltava una estació d'AVE.
2: Ah, sí, vale.
0: Faltava
2: vale.
0: una estació d'AVE.
2: Vale, vale.
0: I la Generalitat ha dit, oye, ¿i per què no obriu una estació d'AVE?
2: Sí, som tan pijos que, tot i tenir-ho tot, volem
1: no,
2: més.
1: Pijos
0: tot
1: no.
0: i tenir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2: Volem alta velocitat espanyola.
0: Cuidao, això és un altre nivell.
1: La cosa és que és pel el tren aquest orbital.
0: No, però també d'AVE, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: perquè els trens que entraran
1: entraran per Martorell.
2: Sí, sí, a mi em sembla molt fort tenir una estació d'AVE aquí a Sant
0: Cugat. Ja veus què passa?
1: Ah, està molt guai.
0: Bulpalleres,
2: sí, molt, molt guai,
0: Bulpalleres però... i Hospital General són les dues opcions.
1: No, i també...
0: I el Baricentro.
1: No, val? I Home. També hi ha unes altres, l'únic que no són tan opcions, però també hi ha l'opció de Terrassa d'Estació del Nord.
2: És que una cosa, quanta gent heu vist que agafi la R8 de Cuifaba?
1: T'ho dic jo. 3 a l'any.
0: Sí, literal. Però aquella
1: que sóc
0: estació,
1: jo anant a Montserrat.
0: En veritat, aquella estació té molt de potencial.
2: Sí, sí, té molt de potencial, però és que la línia va com al cul...
0: Bueno, perquè hi ha un tren cada hora, és un problema.
1: Ja. I a no, més, però si tu fas un intercanviador...
2: És com molt pràctic. Si fos un, si, ja. Perquè et connecta si només a Granollers...
0: Si poguessis canviar en ferros, seria molt millor, clar.
1: Perquè ara has de caminar un quilòmetre, literalment.
2: Sí.
1: O sigui, tu fas un intercanviador, que avances l'estació, la poses al... el túnel aquell,
2: sí,
1: el pont.
2: On està just Bulpalleres.
1: On està, no, no, és que on està, literalment, en Leonardo da Vinci. Posa allà un intercanviador,
0: clar, lo bo,
1: i et va superbé.
2: No sé, no et creguis.
0: Lo bo,
2: eh?
0: És, que,
2: no
0: lo bo és que Hospital General i Bulpalleres ja surten amb aquest plus de que tenen ferrocarrils al costat.
2: Sí, però és que pensa que, o sigui, al cap i a la fi s'han cobrat que ja està tot molt pensat per utilitzar els ferros. O sigui, ja ens hem acostumat a utilitzar els ferros com per ara posar-se a utilitzar la Renfe.
1: No, però...
0: La Renfe, no, si funcionés amb les mateixes freqüències... Bueno, no amb les mateixes, perquè seria impossible, però si funcionés amb unes freqüències de 10 minuts...
1: Trànsit, ara vindrà Ferrocarrils i ho arreglarà.
0: Fins que existeixi Adif,
1: hem de
0: no
1: passar...
0: funcionarà.
1: Quants minuts portem?
0: No ho sé, portem
1: 13
0: uns
1: minuts,
0: 14
1: portem.
0: Minuts.
2: Tu, Joan, t'estàs menjant la meva secció.
1: Jo crec que està fent nyam-nyam, eh?
0: My bad. Comencem amb les... Com se diu?
2: Històries absurdes.
0: Històries absurdes, el que no vols saber.
1: Quan mai ho vols.
2: Quan no vols saber.
0: Bueno... Alegria pel cuerpo.
2: Bueno,
0: venga.
2: bueno, torna l'hora dels joves i també torna la meva secció, la secció preferida de tots, la
0: Calla
2: secció preferida
0: més,
2: del programa, i és l'hora dels... Ai, històries absurdes, el que no vol saber, quan no vol saber.
0: Estem al quinto,
2: vinga,
0: ja.
2: Vinga, home, vinga, home. Bueno, comencem amb una notícia, i és que han detingut un jove per arrencar un aire condicionat en un hotel perquè feia massa fred. Es tracta d'un jove alemany turista que de 21 anys estava a un hotel a Mallorca i com estava passant fred a l'habitació, en comptes de pagar l'aire, va decidir arrencar l'aparell d'aire condicionat i el va portar en braços a la recepció. Així... Sí. Així es van quedar els de recepció, perquè des de l'hotel van avisar la policia, van arribar agents de la policia alemanya també i van comprovar que això efectivament havia provocat danys al sistema elèctric i a les canonades.
1: No,
2: i finalment l'havien detingut.
1: No arrenques un d'aixonsis i dius...
0: Me arranco l'espli, venga, pimba!
2: O sigui, en quin moment prefereixes arrencar-lo en comptes d'apagar-lo, que li feia massa mandra?
1: És que potser no trobava el mando.
2: Sí, no sé, a saber. Bueno, en fi, com no, els alemanys a Mallorca...
0: Balconing!
2: Sí! Bueno, segona notícia...
1: Ah, no, que aquests són els anglesos, perdó.
2: El
1: Pedro està intentant tocar la pantalla.
2: És que no sé com baixar, no és el meu ordinador.
0: és que és un crim de persona.
2: Vale. Es roba un cotxe i detenen la persona que l'ha robat perquè s'equivoca de combustible en omplir el dipòsit i es queda tirat.
0: Fa!
2: Sabeu on va passar
1: en
2: això?
1: En lloc de fer-ho, pots tirar tu els sols.
0: No, però bueno. És com tan fastigós ara mateix. Fa!
2: Això va passar a la festa major de la Bisbal d'Empordà, a mitjans d'agost, quan un lladre va entrar a una casa, va robar i el rellotge d'alta gama. Joies. I les claus del cotxe que va acabar emportant-se. I quan va escapar-se...
1: Emportant-se.
2: I quan va escapar-se, va equivocar-se i va afegir gasoil en comptes de gasolina.
1: Bueno, i es va emputrar contra una paret.
2: Això va obligar-lo a parar a Palafrugell, mal aparcat, no es va emputrar,
1: ai.
2: I la policia va treure el cotxe amb la grua, va multar el propietari real, i llavors va ser quan es van assabentar del robatori, que no s'havien adonat, ja que la família estava de vacances. Es tractava d'un lladre que era multireincident i havia abandonat la presó a principis d'any.
1: Has dit que ha multat...
2: Ja ha tornat.
1: Has dit que has multat... Ai, que han multat el propietari.
2: Sí, però...
1: Si em deixes
2: acabar...
1: Sí, però un moment. Vale. Tu imagina que estàs... a Estats Units de viatge durant 2 setmanes i t'envien una multa de no sé quants euros dient el teu cotxe ha estat robat, bueno, robat no, o sigui, el teu cotxe ha estat agafat, per dir-ho així, amb un...
0: Agafat
1: amb un...
0: sostret.
1: Sostret amb una benzina diferent i tu estàs als Estats Units.
0: És una putada, vull dir, el dipòsit, després.
1: Has de fer una rentada a l'estómac.
2: Literal, qual. Literal, sí, sí, sí. Uah, tu, que per cert, està caríssima la gasolina. Sisplau, ajuda.
0: Donald Trump, no war, yes, peace. No war, yes, peace.
1: Amb benzina, down, down.
2: Down, yes, please.
0: Gasolín, down, down, down, down, down.
2: Bueno... Segona notícia, tercera notícia que us porto i última, i és una noia anomenada Natàlia a Xile, li va demanar al seu nòvio, la seva parella, que vagi a recollir el seu gos i li va portar el gos equivocat.
1: Ostres.
2: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu
0: un
2: això...
0: Escòtex.
2: Què?
0: Un escòtex.
2: No sé què és.
1: Este
0: pao.
2: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això dels gossos, que tots són iguals.
1: No, és veritat.
2: Sí que és veritat. Llavors es van dur una grata sorpresa quan el seu nòvio va arribar a casa amb el gos equivocat, amb el Golden equivocat, i van haver de tornar a recollir-lo, retornar-lo, bueno, una moguda d'aquestes, però al final es va endur el seu gos correcte a casa.
1: Tu imagina't, eh? Tu vas allà... Hola! Com li vols dir? Max. Hola, Max!
2: Papito.
1: I es diu Bruna, saps? O sigui, és...
0: El Max. El tio encara de... Ei, yo! What did you just say? Shut the fuck up!
1: What? No, que és de Xile.
0: Ah, qué pa, manito. Manito, ¿qué dices tú? Yo me llamo Bruna.
1: Bueno, saps què passa?
0: Per què m'he posat a parlar dominicano?
1: Ja que sé. Saps què passa? Que entrem a una section.
0: La section?
1: A section.
0: Ui.
1: Que hem de parlar d'una cosa molt important.
0: Espera, un moment. Tu parla. Parla.
2: Jo vale. No. Parlarem de la secció. Ah. Jo m'agradaria afegir un comentari sobre aquesta secció, perquè és la secció de tertúlia, és la gran oblidada, la secció
1: no
2: que ningú vol fer.
1: No es diu tertúlia,
2: ja. Bueno, tertúlia de bar, jo què sé com
1: ho dius. Ah, converses de bar.
2: I llavors és la gran oblidada, la secció que ningú vol fer, no sabem què fer, no sabem
1: no,
2: què
1: no,
2: parlar.
1: No, Pedro, sí, no sí, diguis sí. Això. És la que tu no vols fer.
2: No, però perquè, primer... Si es prepara, acabem parlant d'una altra cosa.
1: Pedro, has estat un any sencer sense vindre, sense comentar ni un tema. I ara ens veus aquí a criticar?
2: Estic parlant de la secció que bueno, llavors, el que es farà aquest any, el que intentaré fer aquest any, és, amb la secció de tertúlia, intentaré sortir al carrer i provar de... com que sigui el moment dels oients, no? Per així dir-ho.
1: Moment de tertúlia.
2: Apropar els oients al nostre programa més, no? En comptes de fer la nostra i parlar dels nostres, que moltes vegades ens anem por los cerros de Úbeda, doncs intentar de portar un tema i fer preguntes al carrer, la gent que hi hagi i que estigui disposada a participar i comentar-ho aquí al programa.
1: Però bueno, com que aquesta setmana no ho has fet, farem una cosa que això els adults que ens estigueu escoltant ho heu de saber. Què és les batalles d'aura?
2: Ah, sí.
1: Vale, les batalles d'aura, perquè ho sapigueu, és un terme, aura o laura, vale? És un terme que es va inventar, més que res, per dir... Si tenies com... No sé, és que... Com...
2: És que si tens aura o no tens aura, simplement. Però què és l'aura?
0: Què és l'aura?
2: L'aura.
1: L'aura és al contrari d'aura.
2: És com un rotllo místic que és com una espècie de...
0: Que t'envoltes.
2: Sí.
1: Sí.
0: Tens una aura de... Tens aura, simplement.
1: Tens aura o no tens aura. O sigui, quan els adults diuen allò típic de... Ai... Mira, això als joves d'avui en dia els hi fa cringe. Això és l'aura total.
0: L'aura.
1: Això és l'aura perquè perds tota l'aura que tens. Vale? Quan caus enmig d'un passadís i tothom et veu, l'aura.
0: Això ja no és l'aura, és Paula.
2: Aquesta no me la sabia.
0: Ja és.
1: Quan de sobte fas una tombarella i aterres bé i estàs davant de moltes persones, és aura totalment.
0: Clar.
1: Doncs coses així, no? Doncs aquest any s'ha fet famoses les batalles d'aura. Joan,
2: batalles explica'ns. Batalles
0: de farmejar aura. Què és farmejar aura? Farmejar és un verb que significa... no és que si no salta el copy. Farmejar és un verb que significa, literalment, obtenir. O sigui, farmejar algo és... Farm és el verb... És cultivar.
1: Clar. Cultivar. Estàs cultivant aura.
0: Vale, llavors, què passa? Cultivar aura, doncs, és... No sé si ho veus vídeos per TikTok, segurament, o per xarxes socials, que són vídeos on hi ha xavals, normalment xavals i no xavales, també t'he de dir.
1: Xavals, enrotllant, no?
0: Que els homes tenim una mica el cervell molt menjat.
1: Perquè vivim menys.
0: Perquè vivim menys, no ho sé, segurament per això. On, bàsicament, sona aquesta musiqueta, val, que us he posat abans, val, sona...
1: No la tornarem a posar perquè si no salta el copy.
0: No, bueno, una vegada no passa res. Comença a sonar això. Vale? Comença a sonar això, val?
1: Bueno, sí, ho hem entès, sí.
0: Val? I llavors, mentre sona això, fan coses rares, tipus 6-7, val?
2: Sí, comença... O 6-7 invertido.
0: Que... O fan 6-7 invertits.
1: Que és sota el cul.
0: O fan coses rares, en plan posar-se caretes de Spider-Man, mentre fan 6-7 i flexions i coses rares, val?
1: Sí. O baix, o...
0: Llavors, la reflexió que vinc a fer, potser... És fins a quin punt...
1: El Covid ens ha afectat.
0: Fins a quin punt ha arribat la humanitat.
1: El Covid...
0: Per què cal que caigui un meteorit ja?
1: Bueno, primer de tot, el Covid ens ha afectat molt. Després, el Covid ens ha afectat molt. I després...
0: El Covid ha afectat molt.
1: No, i després...
2: Però això és com lo de...
1: Va començar amb lo del 6-7...
0: Sí, que el 6-7 no té cap tipus de sentit. O sigui,
1: res,
0: literalment...
2: És que... Sí, però ho feia el papa,
1: sí,
2: eh? El papa 6-7, ho fa.
1: No, el papa 6-7 ho fa, però no ho fa.
0: I moure les mans. 6-7,
1: ja sigui, està. Hi ha gent que li intenta trobar una mica de significat, en plan, vol dir una cosa o l'altra, però després ja s'ha anat de mare i ja no té cap mena de significat.
0: Tant de mare s'ha anat que s'utilitzen batalles de farmejaura.
1: Sí. Bueno, és que ja farmejaura, les batalles aquestes ja s'han anat molt de mare.
0: O sigui, abans es deia que tu tenies aura quan, jo què sé, anaves...
2: Et surt una cosa bé, saps?
0: Anaves ben vestit i tal, jo què sé.
1: Hòstia, quanta aura, doncs...
0: Anaves de traje, buah, bromes, mil d'aura.
1: Està bé, no?
0: Està bé. Vosaltres, els adults, que esteu escoltant això, perquè ens escolten molts adults, de fet, bueno, sí. No ens escolta ningú, però...
1: No.
0: Molts respecte a la quota normal de programa, que són les...
1: Que són dos.
0: Tres persones. Vale, un és el Martí i l'altre és algú. Realment... vosaltres no podeu dir això. No podeu, és un conveni. És a dir, sí. Els adults no podeu dir això. Perquè...
1: Si els adults ho diuen, perden aura.
0: Sí.
1: És l'aura.
0: Sí, és l'aura. Llavors, què passa? Vosaltres teniu aura per no dir aquestes coses. Llavors, si voleu guanyar aura, no digueu això, si us plau. És a dir, no digueu a la que cringe...
1: I no feu 6-7s.
0: No feu 6-7s.
1: Perquè llavors perdeu molta l'aura. O sigui,
0: no, perdeu,
1: vosaltres...
0: Perdeu aura.
1: Bueno, perdó. Perdeu aura, guanyeu l'aura. Vosaltres heu de viure la vida normals.
0: Sí, literalment. No.
1: O sigui, Tomàs Molina ara mateix és el senyor amb més aura de tot Catalunya.
0: No us deixeu sucumbir per
1: aquestes... Perquè és calvo.
0: Literalment. Si ets calvo, tens aura.
1: Tens molta aura.
0: Sí, si ets un calvo com barba, encara més.
1: Encara més.
0: Bàsicament, doncs això.
1: Qui diríeu que té més aura de tot Catalunya?
0: Uf. Persona amb més aura de tot Catalunya, eh?
1: Jo t'ho dic. Marc Casador.
2: No sé, bro.
1: De molt... Catalunya és aura.
2: Pau Cubarsí, què?
1: Pau Cubarsí és que ha guanyat el Mundial amb Espanya.
0: Sí? Doncs pues per això, vaja aura, tio, és aura. Aura.
2: A més, sent
1: de
2: el millor,
1: Catalunya,
2: sent el millor
1: no.
2: Jugador, sent el millor jugador jove.
1: De Catalunya, no. No, això és d'Espanya.
2: Però si és català, és de Girona.
1: Marc Casador, xaval, s'ha anat del Barça i encara no s'ha tret la foto de perfil del Barça.
0: Joan García.
2: Joan García, eh?
0: Joan García, per anar-se del club... Real Club Buah. Deportivo Espanyol.
1: Se'n va anar al Futbol Club Barcelona.
0: Vale. Aquell home... O sigui, és...
1: Va guanyar molta aura en aquell moment.
0: És Jesucrist, aquest home. O sigui, jo no entenc... Joan García, és Jesús.
1: Llavors, és això.
0: És Jesús, Maria i Josep junts.
2: Però, una cosa, perquè els pericos reflexionin, o sigui, ha de... Enteneu, no?, els pericos, el perquè d'aquest fitxatge. Enteneu perquè Joan García va decidir el Barça en comptes de l'Espanyol. O sigui, vale molt bé que era cantarada de l'Espanyol de tota la vida, però és que l'Espanyol no hagués fet
1: la
2: res.
1: La reflexió que has fet abans... Seguim amb lo d'aura, l'aura.
2: Vale, sí. Sí.
0: Molta aura que Joan García hagi...
1: Molta aura, molta aura. La cosa és, vosaltres, algun moment, penseu fer alguna batalla d'aura?
0: No.
2: Jo, en una batalla d'aura, us guanyo tots.
1: Sí, però tu faries una batalla d'aura?
2: No, ni de conya.
0: Jo he vist una batalla d'aura. he vist una batalla d'aura a Tarragona on literalment hi havia un Spider-Man i un Hulk contra un, dos nens, vale? Dos niñatos.
2: De 13 anys.
0: Que jo no sé lo malament que estarien a l'Spiderman i a l'altre per venir vestits així a una punyetera batalla farmer d'aura a Tarragona, al mític lloc que es diu Tocaferro. Vale?
1: Jo toco fusta.
0: No, doncs pues a Tarragona es toca ferro.
1: Oh, molt bé.
0: Vale? Que és al final de la Rambla. Bueno. Literalment, és va ser fastigós. Jo, dius tu, és que estàs allà i veus allò, i jo estava gravant amb la càmera, i literalment estava... Jo veia els nens aquests, els altres no, els altres ho feien molt bé. Però els
1: bueno,
0: nens...
1: molt bé. O sigui, tampoc ho feien bé perquè al final estan sí, però... una batalla de farmejaure. O sigui,
0: sí, però jo estava veient els altres...
1: També, eh?
0: Jo estava veient els altres, vale? I s'estava ronyant. O sigui, s'estava fent... Vale? O sigui, els estava literalment dient, no podeu. No podeu, això, què és això? Bueno, jo no entenc per què la humanitat ha arribat a tal punt. O sigui, com els Therians. O sigui, hi ha d'haver-hi alguna cosa tan suprem perquè passi això.
1: Tu.
0: Jo, sí, 100%. Jo, president del CNIAC, no te jode.
1: Ja no.
0: No, ja ex-president del CNIAC. No, però, hòstia, em sembla molt raro. Molt raro que passi això.
1: És raret, sí.
0: I de que, vale, és veritat que, mira, vaig escoltar una reflexió que va ser per part d'un dels meus amics que vaig estar amb ells a Tarragona, que era... però és que volen que els nens sortim al carrer i fem coses d'aquestes en comptes d'estar amb el mòbil.
1: Sí, però potser no cal fer això.
0: I jo dic, clar, però és que jo, a la meva època, jugava amb pastetes. Jo feia pastetes.
2: No, tio, anava a jugar a futbol. És que ja no ens deixen jugar a futbol.
0: Jo feia pastetes al parque i anava a jugar amb els col·legues a la pilota.
1: Nano, saps per què el Madrid no està guanyant? No, en serio. Saps per què el Madrid no està guanyant?
0: A ver.
1: Perquè no deixen jugar pilota a la plaça Octavià.
0: Clar, literal, o sigui, la plaça Octavià és
1: la cantera del Madrid.
0: No, és la cantera, és la Masia, allò.
1: Bueno, és la cantera del Madrid, del Barça, és igual, però...
0: És la cantera, allò, és una locura.
2: Pues sí, les batalles de forma geora, jo vaig veure un vídeo una vegada on entrevistaven també gent que participava, i al final sí que és veritat que d'alguna forma ho penses, i la finalitat d'allò és passar una bona estona, fer gràcia, o sigui, fer gràcia, passar-t'ho bé, no?, que no hi ha cap finalitat dolenta, però
1: pregunta.
2: Sí que des de fora pot veure's com una mica, com dir-ho, intimidant.
0: Estúpid.
1: Els que participen a la batalla perden aura? Jo dic sí.
0: Sí, per estar en la batalla d'aura ja perds aura. Clar, ets com l'un menys heurístic de la vida. No pots fer això.
1: És que l'aura, o aura, es guanya a través... de fer coses d'internet, coses així. No es guanya fent una puta batalla d'aura. És que
2: com
1: és...
2: que fent coses d'internet?
1: En plan, tu penges jo que sé un vídeo que és superaura. Mm-hmm. O sigui... No, per exemple, Castellers de Vilafranca, que es van fotre un pilar de nou...
2: Aura.
1: És aura, però total. O sigui...
0: Aura catalanista. O sigui...
1: Aura total. Però aquests se'ls hi cau i és l'aura. No passa res, però... Bueno, es van tenint els seus moments, però aquests ja et dic jo que no aniran a fer una batalla d'aura contra els xiquets de Tarragona, perquè no ho fan. Ja està.
0: No sé, sincerament, em sembla bastant... Això, no sé, que hauria de caure el meteorit i ja està.
2: I el vídeo que vam penjar a Insta és aura o l'aura?
1: És auríssima.
0: Vas dir el contrari, eh? Vas dir el contrari. Però bueno,
1: està. Tu sí que ets el contrari.
2: T'han dit el contrari?
0: Sí.
2: Algú t'ha tirat hate, no?
0: Molta gent m'ha tirat. Sí. M'han dit, m'han ronyat.
1: Bueno, doncs pues que ronyin. M'és
0: ja,
1: igual.
0: Ja han dit, el Martí Civit està molt alt.
1: Gràcies.
0: Ho ha dit molta gent.
2: Ho ha dit alguna noia? O
1: hombre, s'hi fixa molt a mi.
0: Alguna mujer?
1: Vinga.
0: Alguna chiquilla?
1: Què? ¿Empezamos?
0: ¿Qué quieres empezar tu?
1: No sé, alguna cosa.
0: Que vols començar tu?
1: Alguna cosa. Per cert, avui surt l'iPhone 18.
2: Buah, no, tio.
0: Ja?
1: Sí.
2: Però m'he comprat l'iPhone 17 fa molt poc, sisplau, no? O sigui, no es podien esperar una mica?
0: No.
1: No.
0: I ja, l'has de vendre ara.
2: Quina novetat hi ha?
1: Absolutament que és plegable.
0: No!
2: En sèrio?
0: No! iPhone Flip.
1: Però, iPhone Flap.
2: Plegable, en plan així, no?
1: Plegable, sí.
0: A veure, l'iPhone 18.
1: Però que encara no ha sortit, eh?
0: Bomboclat.
1: No ha sortit
0: plegar,
1: encara,
0: què
1: no?
0: Dius? Què
1: sí,
0: dius?
1: Sí, es pot plegar, sí.
0: Hòstia, mi bombo!
2: Ah, però és en plan tablet.
0: Sí, és el Z Fold, com de Samsung.
2: No, jo no passo d'això.
0: Passes? Ja. No, no t'agrada? Molt car?
1: Bueno, escolta'm una cosa.
2: L'iPhone 17 estic content amb la meva inversió. Ara, un ordinador, el pròxim.
0: És de Amazon, un iPhone 17.
2: Aquest ordinador m'agrada molt, eh?
0: Gràcies. No m'agrobis.
1: Pedro, què tal l'estiu?
2: Voleu parlar de l'estiu?
1: Sí. Doncs
2: pues molt bé, la veritat. Em va saber greu perquè no vaig poder anar... Veu fer allò dels casals de l'oficina jove, que no sé si ho volíeu comentar.
0: Molt bonics.
1: No, ho volíem comentar, la veritat.
2: No vaig poder anar, em va fer una mica de ràbia, però vaig tenir l'oportunitat d'anar un mes i mig als Estats Units.
1: A veure el Mundial.
2: No, a fer més
0: coses. A veure el Tron.
2: Va ser molt, molt guai, una experiència super enriquidora, que m'encantaria repetir-la. Després també vaig anar a França amb uns amics i a Bèlgica amb una associació amb la que treballo de gent amb discapacitat i després amb la família al poble.
1: Vas anar a la França?
2: Sí.
0: Va veure l'eclipsi?
2: No, estava a Bèlgica.
0: Pringat.
2: Tu, Martí? Va valdre la pena, en plan, realment sí. Va ser...
1: Sí. Vaig veure l'eclipsi i no és res comparat al 99 amb el 100.
0: Tu vas cremar els ulls?
1: No.
0: Quina pena.
1: Gràcies.
0: Perdó, my bad.
2: Bueno, i vosaltres què heu fet?
1: Jo, mira, me'n vaig anar a De Campamentos. Després de Campamentos, me'n vaig anar a veure l'eclipsi a Hospitalet de l'Infant una mica més amunt, a Pratip.
2: Top.
1: Després vaig anar a Ugassa.
0: Top. Al Multivers.
1: Vaig anar al Multivers.
2: Sí, saps que a Ugassa hi ha una casa de colònies que es fa en plan coneguda?
1: I tant. Ja m'ho diràs tu, jo. Sí, cago en nena. I sé que hi ha una casa coneguda perquè ens roben la piscina d'allà.
0: Ah, està bé.
1: Bueno, que no és piscina, és una cosa que nosaltres cuidem i ells venen i ens la roben. I després me'n vaig anar als Alps.
0: Oh.
1: Francesos al Mont Blanc.
0: Les teves pauses dramàtiques m'encanten, Martí.
1: Gràcies.
0: Vaig anar als Alps.
1: És que tenia gasos.
0: Francesos. Al Mont Blanc.
1: Tenia gasos, llavors, claro. Però molt guai la UTMB, eh?
0: La
1: UTMB.
0: Què és això? TMB? Transport Metropolitans.
1: UTMB.
0: Ah, Ultra Trail
1: del Mont Blanc.
2: Ah, vale.
1: Sí, pues vaig pillar la setmana que hi ha de la UTMB.
2: I el tour, vosaltres veu estar aquí?
1: No.
0: Quin tour?
2: El de França?
1: No.
0: Què va?
2: Jo és que m'havia apuntat de voluntari, però al final vaig...
0: Jo estava a Itàlia, la veritat. Estava a Itàlia fent les meves tonteries italianes. No, la veritat que...
2: Aquest estiu...
1: Jo estava a casa.
0: Aquest estiu ha sigut molt bo per mi. M'ha agradat molt, perquè he guanyat diners.
1: Jo like it.
0: Ojo. Sobretot, he treballat a la gelateria. Yeah. He fet altres coses, com treballar a l'Hora dels Joves.
1: Yay!
0: He anat a casa del Moab Italia a treballar arreglant fustes de la punyetera.
2: Joan Chambeador, eh?
0: Arreglant piscines.
1: Joan
2: però cobrant
1: Chambeator.
0: No he cobrat, però bueno. Després vaig a la muntanya, vaig fer els Infiernos de Panticosa, quasi la palmo.
2: Què és allò?
0: Unes muntanyes molt putes a fer, molt complicades.
2: Mare de Déu.
0: Pirineus. I rei, després, pues, poc més. Després alguna sortideta així a l'agost i ja està. Va, i ara tornar a classe. Que
2: vas tornar el dia...
0: El dia 7. El dia 7 i vaig fer la primera classe...
2: Bueno, enginyeria aeroespacial, el Joan, eh?
0: Segon d'enginyeria aeroespacial.
2: I jo m'he passat a periodisme.
0: Sí.
2: És el que hi ha i la vida dona voltes. I ja està. De vegades has de renunciar a coses...
0: Hem perdut el Pedro.
2: Com les ciències.
0: T'has rellegat de la ciència. Això em sembla molt malament, eh? Ens deus una disculpa. perquè això... Sí, vosaltres enteneu que una vegada fas el científic, el batxi científic, has de fer científic. Si no, ets un heretge, ets haram. Si no pots... Bueno, no pots sortir allà.
2: Jo, si fa falta, seguiré sempre fer particular de mates, física o el que calgui.
0: No, sabeu, però ara seràs periodista.
1: Sabeu el que hauríem de fer? Que entri el Genís a l'estudi.
2: Es pot fer?
0: Genís existeix.
1: Genís existeix.
0: Oh, és veritat, Genís existeix de forma telemàtica, jo crec.
2: Va, vinga, que entri el Genís.
0: Un moment, que vaig a veure on està el Genís.
1: No
0: l'ho trucant.
1: El truquem? Truca'l.
0: Truca'l. A partir de quin àudio és?
1: Però, no, a partir del després del meu àudio.
0: Espera un moment.
2: L'heu avisat o no?
1: És a les 17.04.
0: 17.04? Ah, vale. Okay, vale.
1: Però truca'l.
0: El truco.
1: Truca'l. Truca'l perquè sí. No es noti que és un àudio de WhatsApp.
0: Vale, anem a trucar.
2: L'heu avisat o no?
1: I tant.
0: A veure.
1: Sí, sí.
0: Ui, hola? Genís? Genís?
3: Bé, nois, avui saludo des de Viladecavalls, faré un Pedro en tota regla i és que us faré un àudio. Espero que m'estigueu escoltant i que no estigueu passant aquest temps fent altres coses i distraient-vos, però igualment us faig la meva secció, com sempre, sense pausa i com sempre. Així que avui, per començar bé la temporada, us recomanaré una sèrie. I és que no és una sèrie normal, és una minissèrie que l'altre dia em vaig obsessionar per complet amb ella. Fins a tal punt que vaig quedar-me despert fins a les 2 de la matinada per veure la sencera d'una tirada. Això és perquè aquesta minissèrie, produïda per la productora de Carles Porta, consta de 4 capítols de llargada, que no supera la mitja hora, fent que siguin lleugers de veure i molt addictius. La sèrie parla de la història de l'Elvira, el Ricard i el Ramon, tres germans que 40 anys després de ser abandonats a l'estació de França el 22 d'abril del 1984, sense res, deixen fer-se la següent pregunta. O sigui, decideixen fer-se la següent pregunta. Per què els nostres pares ens van abandonar a l'edat de 2, 4 i 6 anys? Els germans, poc després de ser abandonats i sense entendre la situació, comencen a jugar amb els trens estacionats, fins que un revisor de l'estació truca a la policia per alertar-los de la situació. Poc després, en transcustòdia, els tres germans entren en un centre social de Barcelona per infants orfes. Allà es van quedar un temps, fins que una parella de professors va decidir adoptar-los els tres, donant-los una segona oportunitat i començant una vida llarga i feliç. Així podria haver sigut i haver-se quedat aquesta història d'aquesta família com qualsevol altra, deixant de costat el passat i mirant cap al futur. Però la germana petita, 40 anys després del tràgic dia en què es van abandonar, decideix que vol saber quins són els seus pares biològics, vol saber sobre la seva família, vol saber quin és el seu aniversari, vol saber on va néixer i, sobretot, vol saber el perquè del seu abandonament. Així doncs, comença a investigar sobre la seva infantesa amb l'ajuda dels seus germans, tenint com a única pista el seu nom i alguns records segmentats i fugaços del seu germà gran. Òbviament, no us diré com s'acaba la investigació, però sí que el que us puc dir és que aquesta investigació de 4 anys passa per moltes mans, per molts països, i que té un caire criminal. Així que, si voleu saber el desencadenant d'aquesta història, la podeu trobar a Disney amb el nom d'Abandonados. Apa, moltes ganes de tornar al programa i de tornar a l'estudi. Espero que podeu acabar el programa. Molts petons.
0: No, tornar a l'estudi no. No.
1: No.
0: Aquí t'has patinat, ja dius.
1: T'he de dir, no me la miraré. No tinc Disney. Algú té Disney?
0: No.
1: No.
0: Però
1: bueno, doncs, oients, compraré... tres persones que ens escolteu.
0: Em compraré targetes de... com se diu?
1: Amb el bono cultural.
0: Targetes Steam. Perquè es veu que el GTA sortirà en Steam.
4: Però una cosa...
1: Ah, fantàstic. 100 euros
4: a Movistar no està aquesta sèrie.
1: No. Ah. Ha dit Disney Plus.
4: Jo m'he comprat Movistar amb el bono, però no em sé en què més gastar els diners que em falta de contenit digital.
0: Ja, a mi em falten... Jo encara amb 25 euros de contenit digital.
4: Escolta. T'ho has gastat, a mi 60.
0: No.
1: Home, nano,
0: jo
1: a mi
0: 10, gastat 50 targeta Steam, 25 targeta Xbox per mon cosí.
4: Que clar, jo no tinc Fortnite ni aquestes coses, saps? O sigui...
0: Jo tampoc tinc Fortnite.
1: Tampoc cal. Podem començar la meva secció, sisplau?
0: No. Però sí, si vols, vale. Doncs
1: pues comencem-la.
0: Jo et deixo, Martí.
1: Comencem-la, comencem-la.
0: Però tu creus que hauríem de començar la teva secció?
1: Sí, sisplau.
0: Sí? Sí. Vinga, va, que soni.
4: Por favor.
1: Bueno, com ja he dit, faré una nova secció aquest any, 20 programes que farem aquesta temporada, 20 frases fetes, bueno, de fet 40 o 50, ja veuré. Us llegeixo el significat de frase feta o frase dita, perquè són dues coses diferents, val? Només ho faré avui. Frase feta és una frase o expressió que té un significat figurat, que no es pot deduir directament del sentit literal de les paraules que la formen. Actua generalment com un bloc dins d'una frase i se sol conjugar o adaptar. Per exemple, tocar el dos. Vale?
0: Literalment, que és tocar el dos...
1: Marxar.
0: És com tocar el número...
1: És marxar.
0: Tocar el dos.
1: Marxar. I frase dita és una frase complexa, sovint de caràcter popular, que expressa un consell, una varietat genèrica o una observació sobre la vida, el temps o el comportament humà. Per exemple, qui gasta massa es queda sense massa.
0: Fòlic és arreus.
1: Durant la nostra vida fem servir moltíssimes frases dites o frases fetes, però alguna vegada ens hem preguntat què vol dir. No.
0: No.
1: Durant aquesta temporada us explicaré el significat d'aquestes, d'algunes més famoses o d'altres no tan famoses, i per tant n'aprendrem. Explicarem el que vol dir aquestes frases, per què les utilitzem i algunes les podríem traduir al castellà.
0: Ui, ui, ui, la castellanització de les frases dites catalanes. Tocar el dos.
1: Tocar el segundo.
0: Tocar el dos.
1: Ara us parlaré d'una que no és tan coneguda, que és a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Vale? A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, significa que...
0: El Bernat és com un gàngster, saps?
1: Es fa servir per referir-se a que si alguna persona no hi és al lloc quan ha de ser, quan es pren una decisió o es fa alguna activitat, aquesta persona no pot prendre part de l'activitat. Sí? És fàcil. S'ha entès, no?
0: Sí, és com, el Bernat és com un gàngster
1: en
0: àrabe,
1: castellà.
0: Saps que has d'anar a les reunions.
1: Exacte. En castellà és quien no parece, perece.
4: Toma.
1: Vale?
0: Jo pensava que les vas a traduir literal.
1: No.
0: Quien no està en casa de Bernardo...
1: Llavors, per què es fa servir a la taula d'en Bernat qui no hi és, no hi és comptat? Doncs té una explicació. El Bernat no es deia Bernat, es deia Abat.
0: Ah,
1: vale? I és a la taula de l'abat perquè es feia servir pel costum comacal. Monacal, perdó. Uau. Quan el pare abat s'asseia a la taula, per l'àpat, a una hora fixa, tota la comunitat havia d'estar present. Qui no hi estava no podia dinar i havia d'esperar el següent àpat.
0: Vale.
1: Vale? Ja així, perquè ho sàpigueu una mica, ens posem en context, tal, no sé què. Llavors, com que eren les ordres benedictes les que seguien aquesta norma tan estricta, la taula, la forma la taula de l'abat es va popularitzar també sota la variant col·local de la taula del Bernat. Mm. I ara s'ha quedat amb la taula del Bernat.
4: Top.
1: Per tant, Bernats, sou els abats.
0: Fa.
1: Fa. Llavors, passem a una altra. Els joves d'ara diem vés-te'n a la merda. Vale?
0: Vés a pastar fang.
1: Però amb el bonic idioma que tenim, perquè hem de fer una traducció tan literal com vaya-se usted a la mierda. No cal.
0: Mm.
1: Doncs en català podem dir vés a fer punyetes, vés a pastar fang, vés a escampar la boira, a fregir espàrrecs, a pelar figues, a pasturar, a la quinta forca, a cagar la via, a fer la mà, a campistraus, a fer un vol, a passejar, a rodar món, a tocar el dos i a tocar el pirandó.
4: Toma, eh?
0: Fiumba!
1: Vale? Avui us explicaré què vol dir vés a fer punyetes.
4: Ah, endavant.
1: He escollit una.
4: Vale, vale. Està bé.
1: Les punyetes, per si algú no ho sap, són les parts finals de la màniga d'un jutge.
4: Hòstia.
1: Allò blanc que tenen...
4: Sí, sí, sí, ho sé, ho sé.
1: Que es posa com el canell...
4: Que és que crec que és allà, quan t'ho fiquen quan portes 5 anys, no?
1: Això m'és igual. Allò són les punyetes, val?
4: Uh-huh.
1: Les punyetes, a l'antiguitat, ara no ho sé perquè no sé com ho fan, però a l'antiguitat trigaven més o menys 3 mesos en fer-se, perquè es feia a mà.
4: Buah.
1: Vale? Per tant, tu li estàs dient vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer una merda i ja quan tornis doncs ja tornarem a parlar d'aquest tema, si vols. Però literalment li estàs dient vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer alguna cosa i després ja tornaràs. Vale? La cosa és que les punyetes també són molt delicades. Se't poden trencar amb res. Llavors, la gent havia d'estar molt concentrada en fer allò i que sortís bé, perquè a part també són com molt petites les figures, tal, no sé què. Llavors, havies de pensar molt i tal, i per això és vés-te'n a concentrar a fer alguna cosa que tu no vols. La cosa...
0: A mi m'agrada molt la campistraus, m'agrada molt.
1: La cosa, a campistraus ho farem un altre programa, tu tranquil. La cosa és que a pastar fang és exactament el mateix... Però és encara més divertit, perquè a pastar fang és literalment vés-te'n.
4: A menjar res.
1: No, no, no, no, no. Vés a on hi ha fang
0: i
1: fes...
0: Enfonsa't.
1: No, no, i fes una mica de massa. Literalment, massa de la pizza, doncs amb un fang.
4: Jo pensava que volia dir, és a dir, com pasta, els cavalls pasten, no?
1: No.
4: Pues pastar, bueno, com sí, d'herba, però... doncs pastar fang.
1: No, no,
4: és
1: no,
4: com...
1: no, és pastar fang, que és literalment moure el fang. Ah. Vés a moure el fang i ja tornaràs.
0: És estúpid.
1: Per exemple, més coses. Vés a tocar el dos. Mm. O toquem el dos.
0: Mm-hmm.
1: O ens anem a aprendre a tocar el dos. Vale? Tocar el dos no és anem a un ascensor i toquem el dos.
0: Que també.
1: que també. Però no. Tocar el dos, a l'antiguitat, era una cosa que es feia servir. Perquè toquem el dos i posaven la segona vela per anar més ràpid.
4: Com?
0: Ah!
4: Segona vela?
1: Del vaixell.
0: Els barcos.
1: Ah. Llavors, per això s'ha quedat marxar? Amb tocar el dos, anem més ràpid, marxem d'aquí. Perquè quan anaven cap allà, veien que no, llavors deia, toquem el dos, posaven la segona vela i giraven cua.
4: Sí, mira.
1: Espectacle. Anem aprenent.
0: Molt bé.
1: Escolta, anem aprenent.
0: Us 10 minuts.
1: Us estan agradant, mentrestant. Sí, no? Ves a rodar el món.
0: Bueno, ves a rodar el món.
1: Ja es pot més o menys intuir, és ves-te'n a la merda durant 80 dies.
0: Està bé. Està bé.
1: Directament.
0: Sí, literal, eh?
1: Vale? A cagar la via. Això...
0: Cagar la via.
1: A cagar la via. Això... Ho
0: és
1: diu...
0: que imagina un tio cagant a una via de ferrocata, saps? Allà, fotent un llordo, gegant, allà una via de la Floresta, saps?
1: A cagar la via, val? És una expressió col·local, o vulgar, col·loquial, que es fa servir per engegar, despatxar o treure de damunt algú de mala manera, irritació o faratge, vale? La cosa és que es fa referència a enviar lluny originalment les vies del tren.
0: Clar.
1: A fer tasques inútils o a desaparèixer de la nostra vista. Sí. Llavors, t'anaves a la via del tren i ja feies alguna
0: cosa. Això cagar la via.
1: El que fessis, m'és igual. Però vés a fer alguna cosa. És espectacular.
0: Hola.
1: Després,
0: està molt bé.
1: Què més tenim? Vés a fer un vol, que ja es pot intuir. I després, vés a Campistraus.
0: Sí, pensa que en Pistraus em dona curiositat. Qui és Pistraus?
1: Qui és a Pistraus?
4: I què ha fet per tenir tanta història?
0: Qui és Pistraus? O sigui, Pistraus era un tio... un desgraciat.
4: Com...
0: La gent era... La gent dolenta anava a Pistraus.
4: Ja.
0: Sí, molt malament.
4: Què devia fer Pistraus? Vale. Campistraus,
1: eh? Campistraus era un establiment conegut per ser un espai de desordre, baralles constants... I on hi havia, no sabia com en sortiria o s'acabava enredant en situacions desagradables.
0: Si era un pub a les 3 de la nit. Pistraus era el típic tavernero amb 80 anys que se la pela tot, com
1: llavors,
0: si es peguen al bar.
1: Per extensió d'aquest ambient caòtic i al final incert, la dita popular va passar a significar que un negoci, un projecte, una situació s'ha arruïnat. Mm-hmm. S'ha anat a Campistraus. Ha fracassat de manera estrepitosa i ha acabat molt malament, vale? S'ha anat a Campistraus, vale?
4: S'ha anat a teatre a les 6 del matí.
0: No, allò és millor, eh? Teatre és millor,
1: Llavors, també sempre familiarment amb el sentit de morir, espatllar-se un estri, o enviar algú a una cosa
0: morir?
1: Molt lluny.
0: Morir? S'ha anat a Campistraus.
1: S'ha anat a Campistraus.
0: Que dark, tio.
1: Ha anat molt lluny, s'ha anat a Campistraus, o s'ha posat a Campistraus. S'ha espatllat. Vale? Què més? Quines més tenim?
0: Què més, va?
1: Doncs mira, tenim una...
0: Va tu a l'olla.
1: Tenim una que és molt... jajas, que és escampar la boira.
0: Sí, és bueno, és...
1: És més o menys com a cagar la via, però la boira no la pots escampar.
4: Bueno, mira.
1: Has d'esperar i ja està. Vale, llavors, és exactament el mateix, però és això.
0: Vale, puc?
1: Sí, sí.
0: Puc dir-te una?
1: Sí.
0: Acabar com el rosari de l'aurora.
1: És espectacular.
4: Aurora.
0: Ojo. Bàsicament, fracassar, acabar malament, amb baralles, amb ruïna. O sigui, acabar com el rosari de l'aurora, és fatal.
4: Però qui era l'aurora? O sigui, en què ha vingut? D'on ve aquesta frase dita?
0: Martí.
1: Ah, bueno, escolta, és que jo això
4: ja
1: ho tinc buscat, però...
0: Pues busca-ho.
1: No, escolta. Jo et dic el que tinc buscat.
0: Vale, pues va, mira-ho.
1: Vols més?
0: Sí.
1: Vale, mira. Per exemple, us poso un altre exemple, eh? Semblar Can 60.
0: Hòstia, Can 60, és veritat. Què és Can 60? Hòstia, el 60 era una altra desgraciat.
1: Can 60 és una fàbrica.
0: Hòstia.
1: L'expressió prové d'una antiga fàbrica tèxtil que estava situada al carrer de la Riereta, al Raval de Barcelona. El poble va batejar popularment aquest complex industrial com a Can 60, perquè el local ocupava el número 60 d'aquell carrer. No es van trencar tampoc el cap. Van ser llestos. En aquella fàbrica es llogaven espais, talers i força motriu, primer a vapor i després elèctrica, petits artesans industrials independents. Com que hi havia desenes de tallers petits convivint sota el mateix sostre, cadascú treballava al seu ritme i amb els seus horaris, fent sorolls diferents i sense una autoritat central que ho coordinés. El resultat? Un soroll infernal que es va anar i venint constant de gent i una organització total que va acabar gravada en l'imaginari col·lectiu dels barcelonins. Per això es diu, aquesta classe sembla Can 60.
0: Vale, perquè hi ha desordre.
1: Exacte. O a casa seva fan el que volen, això és Can 60.
0: Amigo.
1: Exacte.
0: I després, puc dir-te una altra?
1: Sí.
0: Bueno, aquesta és molt bona, aquesta, fer safareig és molt bona.
1: Està bé.
0: Fem molt bona.
1: Però el safareig és on rentaven la roba abans.
0: Clar.
1: I llavors, per això hi havia feien...
0: Xafardeo,
1: perquè al final estava rentant i parlaves.
0: Clar, no es diu xisme, es diu safareig.
1: Safareig.
0: És molt bo, en veritat, tenim xisme. Passa que no dius vull xisme, dius vull safareig. És com...
1: Vull safareig és qui dona molta aura.
0: No, és, ja és com molt, no sé, és molt pedant i tot.
1: És molt català.
0: Sí, és massa català. Vale, puc parlar d'una paraula catalana que em posa molt dels nervis?
1: No, estem parlant de dites, frases dites i frases fetes.
0: És que a mi em toca molt els collons una... La paraula... Puc dir la paraula? No sé si us fa com ràbia la paraula làmpada.
1: Bé, sí, no, és que...
4: No l'he escoltat mai.
1: Làmpada és
0: làmpada.
1: Làmpada.
4: Làmpada, què vol dir?
1: Làmpara.
4: Ah.
1: L'únic en català és làmpada.
4: Doncs mai he dit làmpada a la meva vida.
0: Bueno, és com que aquella D... totalment improvisada.
4: Làmpada. No sé.
0: És com que
1: per
0: no,
1: exemple,
4: però tothom diu làmpada aquí, no?
1: Nanos, veure's l'enteniment.
4: Ah, t'has begut l'enteniment. És com dir... No sé, no me'n recordo. Però
0: que
4: és...
0: no entens res.
4: Sí.
1: Bueno, significa que has perdut la raó. Vale? El sentit comú o actua de manera totalment absurda.
4: A mi m'agrada molt la de ja, veure oli. Ja hem begut oli.
1: Vale.
0: Sí, begut oli.
1: Mira, origen de hem begut...
4: Sí, crec que era perquè... No, perquè l'oli. Crec que era perquè antigament es feia un càstig que era beure oli bullint.
1: Exacte. I la Santa Inquisició, una de les teories més populars situada l'origen a la mitjana, explica que els tribunals de la Inquisició sometien els condemnats a tortures extremes i, suposadament, un dels càstigs o mètodes de tortura consistia en beure oli bullint o calent als considerats heretges o enemics de l'Església.
4: Allò és xungo.
0: Buah, oli bullint, tio.
1: Un cop aplicat aquest suplici, la situació de la persona ja no tenia cap mena de sortida ni remei.
0: El 1400 no era per tothom.
1: Sí,
0: no. Not for everyone.
4: Llavors, ja hem begut olis, com dir, ja no hi ha res a fer, ja l'hem liat, saps? Ja l'hem cagat.
1: Ja, cagada un pastoret.
0: És veritat, cagada pastorets.
1: Cagada pastoret és exactament el mateix que hem begut oli, però...
0: No,
4: cagada pastoret és que l'has cagat.
0: Cagada pastorcillos.
1: Cagada pastoret, mira, és una expressió popular catalana que equivale a l'hem cagat, espifiada, cagate l'orito o malament rai. Val?
0: Malament rai, també.
1: Malament rai, ojo, perquè està com molt sobre i sotavalorat.
0: Sí, és...
1: Infravalorat. L'origen exacte de la fórmula és de caràcter rural i popular, vinculada al món dels pastors. I ja està. I representa de forma gràfica i humorista l'imatge d'un error.
0: Doncs res,
1: una caca.
0: Senyores i senyors, jo tancaria aquí, perquè falta un minut per tancar. Doncs res, espero que us hagi...
1: Bueno, espero que us hagi agradat la nova secció.
0: Sí.
1: Aprendrem més.
4: Això mateix.
1: Ens veiem el dia 25 de setembre.
4: Ara ja sí que sí, ha començat la temporada, ha començat el curs.
0: He de dir, programa número 81... De tots.
1: Si fem 20 aquesta temporada...
0: Arribem al 100.
1: Arribem al 100.
4: Buah. La liarem grossa, ja,
0: Senyors i senyors...
1: Moltes gràcies per vindre, per escoltar-nos... Bueno, per vindre no, perquè no heu vingut, però per escoltar-nos sí.
0: Adéu-siau, Déu us guard.
4: @hora dels joves.
1: I visca el Barça.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè jo porto 42 anys de bombers...
0: No acabaria,
1: ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, eh? Una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que, de fet, moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors, és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo he fet he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això. A més, òbviament, per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per el que sigui, es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses, aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo aquí a zona metropolitana, podia haver-ne alguna, però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuidao que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem. I dic, collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar una serp de corall. I llavors,

0: i doncs no l'ataquin, perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és una...
1: És camaleònica.
0: Camaleònica, una mica camaleònica. Mm. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I, a més, la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar, i, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar, i allò va ser una mena de circ, de camarote de los hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots, intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar, i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert amb ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, això no...
1: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
0: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
1: Home, tu diràs.
0: I van dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates, que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivíem en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoltre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
1: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
0: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
1: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
0: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
1: sí,
0: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un criu abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n una, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... Aquí a la Rambla... On era la Riera abans, a la Rambla del Celler?
1: Sí.
0: Doncs que va haver-hi un foc de llibre fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què, i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment, sí, la solidaritat de la gent és espectacular. Però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar. I sobretot, ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
0: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet,

0: Jo et diria que al començament, quan la gent entra bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres, els bombers, anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera o un metge o una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final potser se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses tal, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis perquè els nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament
1: és
0: per
1: dur,
0: això.
1: És dur.
0: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
1: A la pròrroga.
0: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho. Això ha de seguir sent així.
1: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
0: I tant, si me'n recordo. Sí? Sí, tant, si me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans, bueno, abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. després l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo, impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
1: Va ser un bon servei?
0: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
1: El mateix dia?
0: No. Va durar una mica i, de fet, el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè, clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic. La qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment rehabilitat ja.
1: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
0: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
1: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
0: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
1: Gràcies.
0: Vinga.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa amb motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens solapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar... Si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és qui és professional i qui no. I per això has de tenir pues, un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final, és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres, però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada a l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirasol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. Sí, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no és operatiu. I llavors ja hem decidit directament doncs, el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no uh-huh. disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició, la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura, i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris, els dilluns al matí, i llavors pues, les noies d'allà volien participar, i llavors pues, participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment, a hores d'ara, i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants? Per poder
1: doncs, fer-ho. Tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60 per 80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60 per 80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: Mm-hmm. I aquí repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, de tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no?
1: Majoritàriament.
0: Per fer una obra.
1: Sí, però sempre es desperta amb l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta, però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: Quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: La temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes, hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també,
1: el que més
0: de
1: es
0: dir,
1: troba.
0: No?
1: Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa exagerada. A Valldoreix a la Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, eh? Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí, sí, sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18 a 3:15 de 7 de la tarda.
1: Uh-huh.
0: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. Mm. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, en Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb Vall d'Oreig. Sí. Ah.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom, de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació. Amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreig, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà, edició de dimarts del Connectats, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Potser us haurà estat difícil reconèixer aquesta veu que ara sentíem, i és lògic perquè la de cantant era la seva faceta menys coneguda. Però cantava, i com hem pogut comprovar, ho feia força bé. Estic parlant de l'actor nord-americà Richard Chamberlain, que ens ha deixat recentment. En concret, va morir el 29 de març passat a l'edat de 90 anys. Ell era californià, havia nascut a Beverly Hills, una població que pertany a Los Angeles, i que és una zona molt rica, on hi havien tingut casa Rodolfo Valentino, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Curtis o Ray Charles, i on ara també hi viu moltíssima gent del cinema, acabalada. Per Rodeo Drive, que és un passeig ple de botigues amb marques de disseny a Beverly Hills, hi pots trobar perfectament comprant Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, també Nicolas Cage, Robert Redford, John Travolta, Jack Nicholson, Julia Roberts. De fet, parlant de Julia Roberts, la pel·lícula Pretty Woman té escenes rodades allà, a Rodeo Drive. Quan ella compra roba, en Richard Gere compra roba amb la Julia Roberts, doncs és una de les botigues de Beverly Hills. Beverly Hills és un lloc tan ple de piscines i de gespa que fa que sigui la zona de Califòrnia que consumeix més aigua. Fill d'allà, Richard Chamberlain va debutar com a actor quan tenia 25 anys en un episodi de la sèrie Alfred Hitchcock presenta. Després va fundar un petit grup teatral i, com que era extraordinàriament atractiu, va començar a aconseguir papers en diverses sèries de televisió, però només en un sol episodi en cadascuna. És a dir, no és que sortís tota una temporada, sinó només en un sol capítol. Al cinema hi debuta un xic més tard, però els papers que li donen són secundaris i ho va alternant amb la televisió. I és aquí, precisament, que es fa famós gràcies a la sèrie Dr. Kilder, que té un èxit immens, fins al punt que dura 5 anys, entre el 1961 i el 1966, i s'emeten 191 episodis. Això fa que el cinema el prengui en més consideració i comencen a donar-li papers no de protagonista, però sí importants. Apareix a Petúlia, de Richard Lester, al costat de Julie Christie i George C. Scott, La boja de Chaillot, basada en l'obra d'Edward Albee, amb Catherine Hepburn, Charles Boyer, Julieta Messina i Yul Brynner, o Juli César, amb Charlton Heston i John Gielgud. Fins que li arriba, per fi, l'any 1971, quan ja té 37 anys, el primer paper protagonista al film La passió de viure, de Ken Russell. Aquí Richard Chamberlain encarna la figura de Tchaikovsky, el compositor rus del romanticisme, autor del Llac dels Cignes o El Trencanous. La personalitat de Richard Chamberlain té un vincle amb Tchaikovsky, ja que era homosexual com ell. I aquesta orientació no era una cosa que es pogués dir obertament com ara, en aquella època. Per amagar-ho, Tchaikovsky es va casar, però es va trobar que la seva dona, sexualment parlant, era una dona molt fogosa, i ell no la podia acabar de satisfer. Richard Chamberlain, per la seva banda, tampoc no va confessar mai obertament la seva homosexualitat. Tot i això, les seves parelles eren masculines, sempre, totes. Però ara recobrem-lo de nou en la seva faceta de cantant. Aquí Richard Chamberlain canta una de les cançons més famoses del repertori d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

Can't Help Falling in Love, en la veu de Richard Chamberlain. Aquesta cançó, com he dit, va ser un dels grans èxits d'Elvis. Està inspirada en la cançó francesa, Plaisir d'amour, i Elvis va presentar la seva versió a la banda sonora de la pel·lícula Blue Hawaii. Després la van cantar molts crooners, com el Martino, Andy Williams o Perry Como, i també algunes dones, com Shirley Bassey o Doris Day. I, com hem sentit, Richard Chamberlain també va fer la seva versió. Els anys 70 són una bona dècada per a ell, perquè li donen personatges amb entitat. Després d'haver encarnat Tchaikovsky a La passió de viure, li donen el paper de Lord Byron a Lady Caroline Lamb, al costat de Sarah Miles, Ralph Richardson i Laurence Olivier. I tot seguit interpreta el mosqueter Aramis, els tres mosqueters de Richard Lester, en companyia de Michael York, Oliver Reed, Charlton Heston, Raquel Welch, Faye Dunaway i Christopher Lee. També té un paper a El colors en flames, una pel·lícula de gairebé 4 hores, farcida de grans estrelles, com ara Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire o Jennifer Jones, i que a Catalunya es va estrenar al Cinema Urgell de Barcelona i va ser un èxit apoteòsic. Jo recordo la sala plena al Cinema Urgell, que hi cabien unes 1.600 persones, i jo tenia un espectador al costat que no parava de fregar-se les mans perquè s'ho passava d'allò més bé amb la intriga que hi havia a la pel·lícula. Cada escena, doncs, estava entusiasmat. Ara escoltarem Richard Chamberlain cantant la cançó d'una pel·lícula molt bona, de terror psicològic, que van protagonitzar Betty Davis i Olivia de Havilland. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Canción de cuna para un cadàver. A l'estat francès, no sé quin títol li van posar, a Radio Reels potser ho sabria, però el títol original d'aquesta pel·lícula era, i de la cançó, era Hush Hush, Sweet Charlotte.

Richard Chamberlain cantant Hush Hush, Sweet Charlotte, el tema de la pel·lícula de Robert Aldrich que van interpretar Betty Davis i Olivia de Havilland. En principi, al costat de Betty Davis hi havia d'aparèixer Joan Crawford, però a última hora va ser substituïda per Olivia de Havilland. En tot cas, ja hem vist que Richard Chamberlain dominava força bé això de cantar. La faceta més desconeguda d'ell, de la seva personalitat artística, era aquesta. I és que era una faceta molt més limitada que la d'actor. Cantava, sí, però no era com Dean Martin, per exemple, que feia les dues coses alhora. De fet, Dean Martin era més bon cantant que actor. A la carrera de Richard Chamberlain trobem films com L'Eixam, al costat de Michael Caine i de Belles Glòries de Hollywood, com Richard Widmark, Olivia de Havilland, en Henry Fonda o Fred McMurray, o també Les mines del rei Salomó, al costat d'una joveníssima Sharon Stone. Però després d'això, la seva estrella a la pantalla gran es va apagant i, llevat de casos esporàdics, es dedica a la televisió. Una sèrie que ell va protagonitzar amb un grandíssim èxit va ser la del 1983, estrenada a l'estat espanyol com El pájaro espino, en què Chamberlain encarnava un capellà que es debatia entre l'amor a Déu i l'amor a una noia 20 anys més jove. En la vida personal de Richard Chamberlain no hi va haver matrimonis. Ell va tenir dues parelles masculines, una amb l'actor i cantant Wesley Uhr i la segona amb l'actor Martin Rabbit, 20 anys més jove que ell. La relació entre Chamberlain i Rabbit va durar 33 anys, fins que el 2010 es van separar, però va ser una separació amical i aquests darrers anys estaven junts un altre cop i vivien a Hawaii. Richard Chamberlain va morir el 29 de març passat, a l'edat de 90 anys, arran d'un vessament cerebral, just dos dies abans de fer 91 anys. Nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a Richard Chamberlain, escoltant-lo cantar un gran estàndard nord-americà que va compondre Burt Bacharach i que van popularitzar els Carpenters. Close to you, a prop teu. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
2: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix nega. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més bella.
1: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc, i en definitiva deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer, perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi, quan m'arriben les famílies, diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de, no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen, de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són
1: sí.
0: Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.

0: Com influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia. Sí. És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius. I pujant, jo els dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció del que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feia servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a

0: participar del procés al gos?
1: Mira, és que... mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill, ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, sí. Segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, eh? Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Hem d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637-93-12-01.
0: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Sant Cugat acollirà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer. La iniciativa neix amb un doble objectiu: recaptar fons per a la investigació oncològica i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció, especialment davant del consum de tabac, coincidint amb la proximitat del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. La cursa, de 5 quilòmetres i oberta a tots els públics, sortirà del Parc de Can Vernet i vol convertir-se en la continuïtat de Metres de Vida, una cita solidària emblemàtica de la ciutat. Per parlar-ne, ens acompanya l'Olga Muñoz Corcolla, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut a l'Associació contra el Càncer. Olga, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, a Sant Cugat estrenarem aquesta primera edició de la cursa de quilòmetre contra el càncer. Com neix aquesta iniciativa?
1: Doncs neix d'això, de poder recaudar fons i poder passar també un dia tots junts, fent hàbits de vida saludable, que també és un dels propòsits i un dels objectius de l'Associació contra el Càncer, promoure aquesta activitat física, però alhora també poder recaudar fons per la investigació, per seguir acompanyant i per alhora fer activitats de prevenció.
0: Ho dèiem a l'entradeta, la cursa pren d'alguna manera el relleu als Metres de Vida, i ara esmentaves també l'objectiu, també és mantenir una mica aquest esperit solidari que tenia la cursa?
1: Sí, efectivament, és prendre una mica el relleu i transmetre això, la part més solidària, no? Que al final agafem la vinentesa de poder estar tots junts i poder córrer, no?, i fer aquesta activitat física, però alhora aquesta part solidària, no?, per poder ajudar en aquest sentit.
0: Mm-hmm. És una cursa que està pensada allò per grans atletes, grans corredors, o també està pensada per a famílies i gent fins i tot que digui, escolta, jo corre no, però potser la puc caminar?
1: Està oberta a tothom. Realment, des de petits, grans, poden caminar, poden córrer, poden anar inclús... Bueno, això està feta perquè sigui una cursa més popular, més familiar i que sigui propera a tothom. No és per grans atletes, sinó ja la distància, 5 quilòmetres, doncs, és factible per tothom, ja tant caminant com corrent.
0: Deies, l'objectiu també és a recaptar fons per a la investigació oncològica contra el càncer. A què es dedicaran concretament els fons que recapteu aquest diumenge?
1: Doncs justament tant per la part de la recerca, de poder continuar promocionant i donant ajudes científiques als científics que estan investigant i que estan investigant tant en el tractament com en nous diagnòstics, com en millorar la qualitat de vida, també en la part d'acompanyament al pacient oncològic de forma gratuïta, i per poder fer això per part dels nostres professionals necessitem recursos econòmics, i també la part de prevenció i promoció de salut, poder continuar fent les activitats que fem com a Associació contra el Càncer.
0: Uh-huh. Ara parlaves, més enllà d'aquesta recerca que fan els científics, també hi ha aquesta part de l'acompanyament. Quin paper tenen iniciatives com aquesta cursa que viurem aquest diumenge a Sant Cugat amb el suport de les persones que tenen càncer i també el seu entorn, les seves famílies?
1: Moltíssim. Realment, les curses que fem en les diferents localitats, en aquesta en concret a Sant Cugat, realment ens fa que visibilitzem molt més els nostres recursos per tota la gent que ho pugui necessitar, però també té aquesta part emotiva, que moltes vegades pues, pots córrer, no?, i pots dedicar aquella cursa, aquells 5 quilòmetres els pots dedicar a algú especial que potser està patint o ha patit aquesta malaltia, i per tant pues, donar suport d'aquella manera, de la part més emocional, més emotiva, amb un esforç físic, no?, i amb l'activitat física en aquest cas.
0: I encara som a temps d'apuntar-nos, encara hi ha places, com ho podem fer?
1: Sí, esteu a temps, de fet us animem a que us pugueu apuntar, de fet esteu a temps i us podeu apuntar tant trucant al 93-200-2099 com des de la pàgina web, que es diu enmarxa.contraelcàncer.es, i allà us podeu apuntar, us podeu inscriure en les diferents opcions. I ja tens, en principi, en l'online fins al 5 de juny, però ho podeu trucar i ho mirarem.
0: Mm-hmm. Quanta gent espereu aquest diumenge a Can Vernet a la cursa?
1: Doncs realment ara mateix no tenim molta previsió però segurament serem una bona colla allà intentant, pues, això, poder recaudar fons i poder continuar fent recerca.
0: La cursa Sanau, ho dèiem, el diumenge, és el dia 7, se celebra just després de una setmana després del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. Per què us ha semblat important aprofitar aquest context també per centrar aquesta conscienciació que ens explicaves, aquesta pedagogia, justament amb com de nociu és el consum del tabac i els productes amb nicotina?
1: Sí, de fet, sempre és important parlar del tabac. Justament aprofitem la cursa contra el càncer amb hàbits de vida saludable, un dels factors de risc és el sedentarisme, per això fem activitat física, però realment la causa la causa que té més pes, hi ha molts factors, però la causa que té més pes és el tabac en el càncer, i per tant se n'ha de parlar sempre. I des de l'Associació contra el Càncer estem tant en la sensibilització, en sobretot joves, arribar a aquests joves perquè no comencin a fumar i a vapejar, sobretot, però també en la part més de regulació, de poder dificultar cada cop més el fet de fumar i, per exemple, doncs, establir nous espais sense fum, on no es pugui fumar, i, per tant, que mica en mica la dificultat sigui major pels fumadors i baixi la taxa de fumadors.
0: Ara ens deies, no?, sovint parlem del tabac com la principal causa prevenible del càncer, també ens parlaves del sedentarisme. En el cas del tabac, de quines xifres estem parlant actualment?
1: Doncs, mireu, penseu que realment el tabac el tenim relacionat amb més de 12 tipus de càncers diferents. Moltes vegades pensem en pulmó, laringe. El pulmó, de fet, el 82% dels casos de càncer de pulmó són deguts al tabac, o al laringe, per exemple, el 84%. Per tant, són números molt grossos que podríem estalviar molts diagnòstics, podríem estalviar molts recursos mèdics, molts recursos sanitaris, si eliminéssim i aconseguíssim aquesta primera generació lliure de fum, no? Que els joves de 18 anys comencin a no tenir en contacte a partir del 2030 amb el que és tabac i nous dispositius.
0: A Espanya hi ha més de 8 milions de persones fumadores. Parlaves, també feu èmfasi en la legislació, ho abordarem més endavant. Què és el que està fallant?
1: Doncs realment està fallant que tenim molts inputs, tenim molta pressió a nivell de la indústria tabacalera i no ens n'adonem. Des de ben joves, per exemple, ara mateix tenim el problema dels nous dispositius, dels vapers, que ho venen com algo atractiu, no? Amb colors, amb sabors, amb llumetes, i justament amb la paraula vaper molta gent es pensa que és saludable i és vapor d'aigua. Llavors, arrel d'això, molta gent es pensa que és més saludable que el tabac convencional, però realment és igual de perjudicial, i per tant hem de dir que no. I aquí passa això, que hi ha una pressió a nivell de la indústria tabacalera, hi ha molts interessos, hi ha molt negoci, i falta mà dreta, no? Falta legislar i falta regular, per sobretot equiparar la regulació a nivell de venda, per exemple, a menors d'aquest tabac, de nous dispositius.
0: Ara ens assenyalava justament aquest augment de consum de cigarrets electrònics i de vapers, sobretot en la població més jove. També hi ha gent que els va agafar primer com una alternativa per deixar el tabac convencional, i ens deies, el nom ja és trampós, no? Parla de vaper. Quins són els riscos que hi ha demostrats? Quina evidència tenim ja de com és de perjudicial consumir aquest tipus de dispositius, que encara tenen nicotina, a més a més?
1: Doncs en efectes immediats, ja de fet el vaper ja ha descrit una malaltia ja de per si nova que té efectes immediats, que són més afectació més a nivell pulmonar, i s'anomena EVALI, i provoca això, dificultat per respirar. Realment, aquests són els efectes més immediats. Aquí el gran handicap que tenim és que els efectes més perjudicials els trobem a més llarg termini. I en aquest sentit sabem que els nous dispositius, tant cigarretes electròniques, vapers, tenen components, no només la nicotina, sinó tenen components que tenen components cancerígenes, que s'ha vist que són cancerígens. Per tant, només sentir propenglicol, ja podríem saber que és una substància química, per exemple, que segurament podrà portar i ens farà augmentar molt el risc de càncer en un futur i, per tant, hem d'estar en alerta i regular-ho abans que sigui massa tard.
0: Parlàvem abans de la legislació i com d'important és, no? I, de fet, això va acompanyat per dades, unes dades que demostren que quan s'eleven aquestes barreres legislatives, el consum de tabac ha baixat. Ho vam veure l'any 2006 i ho vam veure també l'any 2011, quan es va endurir la llei antitabac. De fet, ara ens trobem en un moment decisiu també, estem amb l'avantprojecte de la llei del tabac estatal. Quines noves barreres creus que calen imposar?
1: Doncs cal ser valents, cal anar amb el cap ben dret i intentar pues, evitar totes aquestes morts que podríem evitar i totes les malalties que podríem evitar si aconseguíssim això, aquesta primera generació lliure de fum, aconseguir dificultar el fet de que els fumadors fumin en segons quins espais, més que res, no només pel fumador, per evitar malalties del fumador, sinó per intentar no exposar els infants que tenen tots els òrgans, tenen tots els pulmons immadurs amb aquell fum, amb aquell aerosol que generen aquests dispositius i, per tant, generar entre tots un espai que sigui més difícil per de fumar però que també protegeixi els infants de l'exposició de fum de tabac i d'aerosols.
0: Cada cop que es parla d'una nova llei antitabac acostuma a haver-hi rebombori social de part d'alguns col·lectius, com poden ser l'hostaleria, dels col·lectius de fumadors. No sé si us sembla també que falta una mica de valentia política a l'hora de vetar aquests consums o limitar-los tants com sigui possible dins de la llei, tenint en compte tota l'evidència científica que tenim dels efectes perjudicials que tenen per les persones fumadores, però també les que tenen al seu entorn.
1: Sí, jo crec que aquí falta molt més veu de les entitats en general, que tant científiques com més entitats a nivell de pacients, que puguin alçar la veu i explicar a la població, no, en espais com per exemple en aquest, explicar a la població els efectes perjudicials que té i, per tant, la necessitat de regular, que hi ha alternatives, que hi ha altres opcions, que sempre hi ha barreres, sempre hi ha obstacles, per exemple, en aquest cas, hostaleria, restauració, però ja hem vist en altres experiències com, mica en mica, hem anat endavant i no s'ha perjudicat, sinó és més, o sigui, al final beneficiarem a la població i als infants.
0: Ara que tenim aquests processos reguladors en marxa, tant a nivell estatal com a nivell català, quines mesures creieu que serien prioritàries? Es parlava del prohibir fumar a les terrasses, has insistit tu més d'una vegada, no?, en prohibir l'accés als joves que tenen 18 anys, doncs que ja siguessin una generació sense fum. Quina seria la vostra llista de prioritats?
1: Sí, pujar les taxes, sobretot, o sigui, vista està, més preu del tabac, més dificultat en accedir en aquest tabac i sobretot també als espais sense fum, a ampliar aquests espais on encara a dia d'avui, per exemple, fas esport i tens algú fumant al costat i és un espai públic a l'aire lliure on no s'hauria de fumar. Ampliar tots aquests espais lliures de fum, per exemple, a les platges, a tota la costa, a parcs naturals, o sigui, al final, no només a nivell de salut, sinó també a nivell mediambiental, poder tenir cura del nostre entorn i de tota la societat en general.
0: Alguns d'aquests espais existeixen, per exemple, al voltant de centres de salut o al voltant d'escoles, però malauradament és habitual veure gent que, tot i que hi ha unes senyals doncs, que no deixen lloc al dubte per entendre'n, segueixen fumant. Falta també una mica més de, no sé si de madura, però de diligència a l'hora de fer complir aquestes prohibicions?
1: Sí, realment, en el cas que hi hagués una regulació, doncs hi hauria més sancions, en aquest cas econòmiques, en el cas una cosa és la recomanació i l'altra és poder sancionar aquella persona si està fumant en un espai on no es pot. Per això es necessita la regulació específica i no només una recomanació de no fumar en aquests espais, per exemple en exteriors, espais hospitalaris o escoles o inclús dintre universitats de campus sense fum, sí.
0: Ha planat durant la conversa, des de l'associació Impulseu el projecte Zero, amb una fita molt clara, que és aconseguir la primera generació de joves lliures de tabac el 2030. Creus que en la situació que estem avui en dia amb la radiografia actual, és un objectiu realista i som a temps?
1: Sí, i som a temps. Per això necessitem estar tots a favor i remar tots cap a una mateixa direcció. I és totalment factible. Nosaltres, de fet, amb el projecte Zero, són joves que els hem format durant un temps i han desenvolupat una sèrie de projectes relacionats amb la prevenció de tabaquisme en joves per poder, paral·lelament amb aquesta formació, en aquesta gestió i creació de projectes, poder també ser veu, no?, ser portaveus dels joves per reclamar a nivell administratiu, a nivell governamental, pues aquesta legislació i aquesta regulació necessària.
0: Parlaves que des de l'associació havíeu fet aquesta formació a aquests joves. Quin paper creieu que hi tenen els joves com a agents protagonistes d'aquest canvi de paradigma?
1: Jo crec que depenem d'ells ara mateix, perquè ells han de conèixer sobretot quines estratègies estan fent la indústria tabacalera per captar-los, no només amb ells, sinó tota la societat, però ara tenen, la indústria tabacalera té molt el focus amb els joves, perquè al final, si comences a fumar amb 14 anys, tindràs ingressos, no? Com a indústria tabacalera tindràs ingressos perquè aquella persona contínuament tindrà una addicció i continuarà a fumar o vapejant, i per tant és ser conscients d'això i poder-ho afrontar.
0: El repte, per tant, és que no hi hagi fumadors, per entendre'ns, però la realitat és que ara per ara hi ha persones que fumen i, evidentment, tu ho deies, és una addicció i a vegades costa, no?, fer el pas i deixar-ho. Què li diries a una persona que fuma i que fa temps que li ronda pel cap? Perquè, evidentment, sap tots els efectes nocius que comporta deixar de fumar.
1: Sobretot això, que busqui ajuda, que vagi en el seu centre d'atenció primària més proper, en el seu centre d'atenció primària que té com a assignat, i que si té ganes de deixar de fumar, mai és tard per deixar de fumar. De fet, els efectes positius els veiem immediatament, i inclús més a llarg termini, però immediatament també a nivell de respiració, a nivell d'activitat física, ja ho pot notar, i realment augmenta molt la qualitat de vida. No, i també dir els beneficis, no, que donarà a llarg termini en quant a prevenció de possibles malalties. O sigui, sempre és un bon moment per deixar de fumar, i sobretot això, que es dirigeixi al centre d'atenció primària, la mateixa infermera mateix, pugui explicar, no, que vol deixar de fumar, i allà l'ajudaran segons cada cas.
0: Uh-huh. I des de l'Associació contra el Càncer, Olga, quins són els reptes que teniu més enllà de la prevenció del tabaquisme? Quins reptes teniu com a entitat i què oferiu a les persones amb càncer i a les seves famílies?
1: Doncs, a més d'aquesta part de prevenció de tabaquisme i aconseguir aquesta generació lliure de fum, els altres reptes que tenim, més en la part d'acompanyament al pacient oncològic, és poder seguir oferint aquells serveis que el pacient i els seus familiars necessiten gratuïtament, i que moltes vegades, pues, a nivell del sistema sanitari o no es pot o no es té temps, nosaltres poder oferir complementàriament, i per tant tenim psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes, nutricionistes, logopedes, per totes aquelles necessitats que el pacient amb càncer pot tenir durant tot el procés oncològic, tant durant com després del tractament, o inclús en fases més de final de vida o en fases cròniques pal·liatives. Podem acompanyar amb aquest pacient, amb els seus familiars, amb els seus cuidadors, gratuïtament.
0: Tenint en compte l'alta prevalença del càncer, doneu a l'abast des de l'associació? Quines necessitats teniu?
1: Doncs realment, la nostra voluntat és poder acompanyar a més gent possible, o sigui, al final poder estar al costat i que qualsevol pacient amb càncer tingui recursos, visqui on visqui, i per tant nosaltres com a entitat sempre procurarem, pues, cobrir totes aquelles necessitats, però sempre també fent incidència perquè puguin ser cobertes també pel sistema de salut, però realment nosaltres, la nostra feina dia a dia, per fer el que fem necessitem recursos econòmics, i per tant curses com la des del 7 de juny a Sant Cugat ens ajudarà molt per continuar fent el que fem.
0: Doncs tothom convidat a aquesta cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer. L'Olga ja ens ha recordat les vies per poder-s'hi inscriure. Olga Muñoz Curcó, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut de l'Associació contra el Càncer, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta era la veu de Brigitte Bardot cantant Una bossa nova. I és que Brigitte Bardot, a més d'actriu, també va fer una carrera musical paral·lela. Avui li dedicarem aquest espai a motiu de la seva mort recent, concretament el 28 de desembre passat, a l'edat de 91 anys. Parlar de Brigitte Bardot és parlar de cinema, sí. Però és també parlar d'un fenomen social que va transcendir la pantalla perquè va construir un personatge femení que era la representació de la dona independent i d'un erotisme desacomplexat i provocatiu. Inicialment era model de revistes femenines, però descoberta pel director Marc Alegre i el productor Raoul Levy, va entrar al cinema amb 18 anys i va esclatar als 22 amb un film del seu marit, Roger Vadim, I Déu creà la dona. Era el primer film de Roger Vadim i va aixecar un gran rebombori perquè només començar la pel·lícula, Brigitte ja apareixia despullada ocupant tota la pantalla. La seva imatge, una mica salvatge, el seu somriure, el seu caminar, la manera com jugava amb els cabells i la seva desinhibició a l'hora de mostrar el seu cos, la van fer mundialment famosa. Atreia homes i dones, joves i adults, el gran públic i els intel·lectuals, fins al punt que Marguerite Duras, Jean Cocteau i Simone de Beauvoir li van dedicar articles als diaris. A final dels anys 60, quan estava casada amb Gunther Sachs, va demanar a Serge Gainsbourg, que era el seu amant, que escrivís una cançó que transmetés la idea d'un coit. I Gainsbourg la va escriure i la van cantar tots dos. Però el marit, Gunther Sachs, es va empipar i ella va demanar a Gainsbourg que no publiqués el disc. Va ser més tard que Gainsbourg va conèixer Jane Birkin, s'hi va casar, i van fer-ne una segona versió, doncs, que va ser mundialment famosa. Però la versió de Gainsbourg i Brigitte Bardot no es va esborrar mai. Aquí la tenim.

0: El règim franquista va prohibir la radiació d'aquesta cançó a l'estat espanyol perquè la considerava pornogràfica. No aquesta versió en concret de Brigitte Bardot, sinó la de Jane Birkin. Cap emissora la podia posar, especialment per l'orgasme final. En algunes discoteques sí que sonava, i moltíssima gent va comprar el disc, que era un single. És a dir, podies comprar el disc, però només el podies escoltar a la intimitat. No sé quin tracte va rebre l'estat francès, això ho sabran millor els amics de Ràdio Arrels, a la Catalunya Nord, però de rebombori n'hi va haver a tot arreu. Roger Vadim va influir moltíssim a la carrera de Brigitte Bardot perquè junts van construir un personatge femení que va triomfar immediatament. Amb Vadim, a més de rodar I Déu crear la dona, Brigitte va rodar 9 pel·lícules més, pel·lícules com ara Futures vedets, Esfullant la margarida, Els joiers del clar de lluna, El descans del guerrer, que era un episodi d'Històries extraordinàries, o Si Don Joan fos una dona. De fet, Vadim i Brigitte va haver d'esperar que ella fes 18 anys per poder-se casar. Era la condició que van posar els seus pares, tot i que ja feia temps que eren amants. Posteriorment, també va ser atreta per Hollywood. Els homes nord-americans estaven bojos per Brigitte. Pensem que Marilyn Monroe mai no va arribar a la nuesa integral i desacomplexada de Brigitte. Les lleis conservadores americanes ho impedien. Brigitte va treballar amb actors americans com Kirk Douglas, a Acte d'amor, amb James Stewart, a Estimada Brigitte, i amb Sean Connery, a Shalako. Però el seu camp d'operacions va ser sempre Europa. França, bàsicament. L'any 1953, quan el portaavions Midway dels Estats Units va arribar a Cannes, coincidint amb el Festival de Cinema, Brigitte va ser convidada a pujar a bord. Ella no era l'única estrella. També hi havia Lana Turner, Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Olivia de Havilland i Kerry Cooper. Però en el moment que Kerry Cooper llegia el discurs, Brigitte va deixar caure l'impermeable que duia i es va quedar en biquini. Al principi va haver un gran silenci, però tot seguit la gent va esclatar en aplaudiments. Al pobre Kerry Cooper li van esgarrar el discurs. Aquesta és una altra de les cançons de Brigitte Bardot. Sempre tornaré a tu.
1: Reviens battre le rocher.

0: si tu veux.
1: Sempre tornaré a tu. Una cançó que Brigitte Bardot va cantar l'any 1968, quan tenia 34 anys. No totes les pel·lícules que va rodar Brigitte eren històries frívoles. També va fer films més seriosos per consolidar-se com a actriu dramàtica, com ara Babet se'n va a la guerra o L'amor és el meu ofici. Aquesta al costat de Jean Gabin, que, per cert, quan li van dir que Brigitte seria la seva companya, va dir, al costat de Bébé, aquesta noia que es despulla a cada moment, no pot ser. Ja m'ha passat l'edat de fer el brètol. Una cosa que Brigitte no va aconseguir mai va ser treballar en pel·lícules com les que feien Federico Fellini i Ingmar Bergman. El seu físic era massa sexual, massa explosiu, perquè algun productor o director d'aquestes característiques volgués arriscar-s'hi. De tota manera, és ben cert que hauria pogut fer perfectament, per exemple, el paper d'Anita Ekberg a La Dolce Vita. Pel que fa a homes, n'hi va haver un munt a la seva vida. Roger Vadim, Gunter Sachs, Jacques Charrier, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Ralph Vallone, Sammy Frey, Sacha Distel, Jean-Louis Trintignant, Jimi Hendrix, Warren Beatty i molts més. La seva última pel·lícula la va rodar l'any 1973, quan tenia 39 anys. Va fer com Greta Garbo, i es va retirar. La Garbo es va retirar als 35 i ell als 39. Es va retirar en plena joventut. Avui diríem en plena joventut, als 39. Políticament era d'extrema dreta, a la línia de Le Pen, i havia escrit coses molt agressives contra la immigració que li van suposar una multa per delicte d'odi racial. També va haver de pagar 17.000 euros al seu fill Nicolás per haver-lo descrit a les seves memòries com un tumor i per haver dit que s'hauria estimat més infantar un gos. Entre 1969 i 1972 va ser ella, Brigitte, va ser la cara oficial de la Marianne, la figura femenina símbol de la República. Molt més implicada en els drets dels animals que no pas en els de les persones, Brigitte va crear la Fundació Brigitte Bardot i vivia envoltada d'una cinquantena de mascotes. Va tenir alguns intents de suïcidi i va estar a punt de rebutjar el tractament quan li van diagnosticar un càncer de mama. Ella no era rossa natural. Els seus cabells eren castany clar. Ocupa el número 75 de les 100 dones més atractives del món i el número 49 de les 100 millors estrelles del cinema de tots els temps. Dic estrelles, no actrius. Estrelles. Nosaltres tancarem aquest record que hem dedicat a Brigitte Bardot escoltant la cantant una cançó que té el mateix nom que la seva casa de Saint-Tropez. A les vies de so hem tingut a Iman Triqui i si algun dia passeu per Saint-Tropez veureu que a l'entrada tenia un rètol que deia «Estic dormint i torrant-me el sol». No molesteu, Mercès. La casa i la cançó es diuen La Madraga. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta, però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim
1: Gràcies.
0: Aquí cada dos mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana ho deia, a més se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebració, aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què aporta per a la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa a la teva casa o un negoci o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'han necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però tal, doncs, els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció de l'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, pues, que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no? són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
0: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat ben ordenat, suposo, no? I ben documentat i ben arxivat.
1: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència que tu crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i a més avui en dia que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
0: O la sobreinformació.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
0: Clar.
1: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc., però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que tenen, que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes o en bases de dades.
0: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
1: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius tenen diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic. Llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Eh? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament, això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a
0: com el Fons Cabanes, per exemple, exacte, de fotografia, no? Per
1: Fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el Fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola aquí a Sant Cugat. O sigui, tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells,

0: nosaltres, i és un fons que hem de començar a analitzar, i postals, molts tipus de fons.
1: Les postals les veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
0: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
1: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
0: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Uh-huh. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però, tot i així, estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i el 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, més que nosaltres, si necessitem un dipòsit més gran, això ja fa temps que sempre anem comentant. També vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, uh-huh. i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir... Nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, uh-huh. Nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. Uh-huh. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional uh-huh. aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
1: seria
0: de Sant
1: Cugat
0: aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
1: una nova seu, possiblement.
0: Una nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no?, de cara al futur.
1: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania? I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers.
0: Sí, a l'Arxiu Municipal, de Sant Cugat, el que consulta més, no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
1: Què hi busquen?
0: Són llicències d'obres, bàsicament. ¿Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, uh-huh. Avui antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, en contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulten la part de l'arxiu històric de l'Arxiu uh-huh. Nacional, les consultes...
1: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart, no?
0: El grup d'estudis local, lògicament, a l'arxiu històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, ¿vale? Perquè un investigador et pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, puguem entendre això. Uh-huh. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres,

0: activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori, també altra, però aquesta és la que més...
1: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
0: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre, sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió. Ha sigut molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent, doncs, vulguis o no, s'havia de manipular molt més que es manipular. Nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització, més que res amb la digitalització de qualitat, és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
1: Com amb l'òptic,
0: Exacte. La lupa d'abans que es feia servir, sí, no? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem, normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? més d'estructura. Normalment no ens consulten ja així. I a més, ens ha permès obrir-nos molt més perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a la gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
1: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
0: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, els que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió que ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic d'associació, però també és paradigmàtic perquè l'arxivística és molt més antiga, però sí que als anys 70, 80 va començar, sobretot als 80 va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal. És a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractaven l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no n'hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a veure els primers estudis, no? I això permeten que els arxivers, els primers arxivers dels 80 i 90, eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés, ara hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000, i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màster, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució, no? L'evolució que has de fer també en els continguts a raó de l'evolució que fa l'arxivística. Avui en dia estem en un món en què no és la IA, les dades, ens han afectat plenament a la nostra professió. Ara gestionem informació, sempre diem que nosaltres sempre hem tractat documents, però no només tractàvem un document com a tal, sinó tractàvem tot el que era el context del document. Com a arxivers i arxiveres tractem el context, és a dir, no només un document, el que diu un document, sinó com s'ha creat, qui l'ha creat, en quin context es va crear, què significava el fet que hi hagués aquest document, quin procés havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més, és a dir,
1: És més important que mai.
0: Sí, és molt important. Sí, és molt important conèixer la dada, que sigui dada, una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
1: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
0: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb la intel·ligència artificial. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món. És a dir, nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix i una dada de qualitat fiable, que sàpigues que és autèntica, però a més per poder generar informació necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat, i això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un relat autèntic, no? I això és la transformació vital que està passant a l'arxivística avui en dia, a la professió, i que ens està... Bueno, és molt típic, no?, dir que estem en un moment molt líquid, però la nostra professió també està en un moment de reposicionament, no? És un moment clau per nosaltres, per això és important, i no és una coincidència que estigui treballant ara la nova llei d'arxius.
1: Necessitaria molt més temps per parlar-ne. Hi ha aquesta nova llei d'arxius. No sé si ens en pots fer una pinzellada molt curta per passar les activitats.
0: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres, com a associació, portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment, hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. I tot i que portem un parell d'anys potser que ja hauria d'haver sortit, ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta, i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin, està a la web de Participa de la Generalitat, transparència.participa.cat, em sembla. Està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aportin la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença. Però és el moment de parlar.
1: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota la irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
0: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens hem coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja vam parlar aquí a
1: Comalfoncat.
0: Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
1: Molt recomanable, veure l'arxiu.
0: No? Sí, jo crec que sí. Els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com ho estudiem, com guardem la documentació, que al final és seva, és la seva documentació.
1: I després hi ha un clàssic que arribarà per Festa Major, que crec que molta gent l'està esperant.
0: Sí, exacte. Sí, ens havien reclamat ja l'última vegada no l'havíem fet per Festa Major, que també dintre d'aquest mar de celebració que s'han cobat tot és el juny, farem l'activitat del crim a l'arxiu, que és un cluedo que fem amb el Teatre Mirasol. Aquest any, a més, introduïm algun canvi, vull dir, aquell que ja l'hagi vist, que tot i hi havia gent que l'havia vist i que deia que el volia tornar a veure, doncs aquest any farem algun petit canvi, a veure si els agrada a la gent, i això es fa el dia 26, en marc de la Festa Major, el divendres, hi ha dues sessions a les 4 i 6 de la tarda, i em sembla que avui crec que s'inaugurava l'APP o s'anunciava...
1: Sí, avui la tarda ja la...
0: Exacte, llavors us podem inscriure a través d'arxiu @sancugat.cat i guardar plaça, a veure què tal.
1: Francesc Jiménez, moltes gràcies. T'haurem de convidar un altre dia a seguir parlant dels arxius. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ana, estoy dispuesto a dejarlo todo si te divorcias de Karenin y te casas conmigo. Tú y yo a la vista del mundo, sin embustes, ni subterfugios.
1: Eso sería el paraíso en la tierra.
0: Oh, mi amor, mi amor.
2: ¡Mamá! ¡Mamá!
3: Hola, señor.
0: ¿Qué tal, Sergei?
3: ¿Va a correr hoy por su regimiento?
0: Sí. Algún día correrás tú por el tuyo, espero.
3: Claro que sí. ¿Va a ganar esta tarde?
0: Bueno, haré lo posible.
3: ¿Cómo se llama su caballo?
0: Fru, fru.
3: ¿Fru, fru? Mi pony se llama Invencible.
0: Caramba, un nombre impresionante para un pony.
3: Sí. Oiga, mi profesor dice que es muy difícil hacer saltar a un caballo. ¿Usted cuánto salta? Mi profesor dice...
1: Deja al señor Sergei, vuelve con tu pony. Yo iré a verte montar dentro de un momento.
3: Adiós, conde Vronsky. Solo quería contarle lo que dice Fyodor Ivanovich. Perdón, señor, tengo que irme.
0: Adiós, Sergei.
3: Adiós. No olvides ir a verme montar, mamá.
1: Sergei. No había pensado en Sergei.
0: Debes elegir, Ana, entre mí y el resto.
1: Por favor, no me presiones. Espera que esté más calmada. No puedo decidirlo ahora.
0: Ana, escucha. Voy a medir bien mis palabras. Por ti, si es preciso, estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Harás tú lo mismo por mí?
1: No puedo.
0: Di que no quieres.
1: No puedo abandonar a Sergei.
0: Muy bien, Ana.
1: Alexei. Alexei. Alexei,
3: mamá. Mamá, mira cómo monto.
4: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem pertany a la pel·lícula Anna Karenina, en la versió del 1935 que va protagonitzar Greta Garbo. Era un diàleg entre Anna Karenina i el seu amant, el coronel Vronsky. Anna Karenina, de Leon Tolstoi, és una de les grans novel·les de la literatura universal i ha estat portada al cinema en diverses ocasions, tant en versió muda com sonora. Hi ha tres versions mudes i sis sonores. La primera sonora va ser la de Greta Garbo, i és tan bona que, malgrat els 90 anys transcorreguts, continua sent una petita joia. Avui en parlem perquè dediquem aquest Cinema a la xarxa a Greta Garbo amb motiu del 120è aniversari del seu naixement. Greta Garbo va néixer a Suècia el 18 de setembre de 1905, i és, amb Charles Chaplin, la personalitat universal més famosa del cinema. Una autèntica llegenda alimentada per la seva retirada quan tenia només 35 anys i pel zel que hi posava a l'hora de preservar la seva vida privada, cosa que, com podeu imaginar, va propiciar tota mena d'especulacions sobre la seva vida sexual. Va debutar al seu país quan tenia 15 anys en un curtmetratge titulat Com no vestir-se, on feia de model. Va continuar fent petits papers fins que va tenir 20 anys i tot seguit ja va passar a ser una actriu rellevant. Això sí, només a Suècia. A fora no la coneixia ningú. Un cop als Estats Units, protagonitza Torrent i La temptadora, basades les dues en textos de Blasco Ibáñez. També La carn i el diable sobre dos amics enamorats de la mateixa dona. I Amor, que és una versió muda d'Anna Karenina. Falten encara uns pocs anys perquè Greta Garbo interpreti una altra gran adaptació literària, en aquest cas, La dama de les camèlies, la novel·la d'Alexandre Dumas fill. El personatge de Margarida Gautier és una de les grans figures femenines que interpretarà Greta Garbo al llarg de la seva curta carrera. Estima Armand Duval, però té mala reputació com a dona i el pare d'ell la pressiona perquè se n'aparti. Per això ella, en aquesta escena, es mostra tan cínica.
5: Amor, empezaba a pensar que no me querías.
6: Tal vez no te quiera.
5: ¿Y tú? Tú eras la que anoche eras capaz de dejarlo todo por mí.
6: Bueno, eso fue anoche. Y por la noche es fácil mentir en muchas cosas. Pero la vida es algo más que besos y promesas a la luz de la luna. Ya deberías saberlo. ¿No era un verano lo único que deseabas?
5: Mm. vas a dejarme.

0: Debería matarte.
1: No vale la pena que me mates. Te he querido cuanto podía quererte. Si no ha sido bastante, no es mía la culpa. No se manda en los sentimientos.
0: Es verdad. Es verdad. Tú no tienes la culpa si solo puedes ser fiel durante 15 días. Ni yo tampoco de que mis sentimientos duren toda la vida.
1: Sí, en eso tienes razón.
0: Esto es como si uno de los dos hubiera muerto de repente. ¿A dónde vas?
1: El barón de Barville me está esperando. Por fin voy a ver lo que encierra un gran castillo.
2: Una escena entre Greta Garbo i Robert Taylor de La dama de les camèlies, de George Cukor. És una història aquesta inspirada en un fet real viscut per Alexandre Dumas arran del seu enamorament, quan era molt jove, amb la cortesana parisenca Alfonsina Plessis, coneguda també com Marie du Plessis, una dona que mantenia relacions diferents amb diferents homes al mateix temps i que va morir amb només 23 anys. És una història tràgica que no només ha tret l'atenció del cinema, també ho ha fet al món del ballet, de l'òpera i del teatre. El teatre català l'ha portada alguns cops als escenaris. L'any 1911 va ser Margarida Xirgu qui la va estrenar al Teatre Principal de Barcelona. L'any 1929 ho va fer la gran Maria Vila, una actriu que tenia companyia pròpia amb repertori català i altres obres, amb el seu marit, l'actor Pius Daví. I una altra versió escènica catalana va ser la del 2014, a la Seca Espai Brossa, amb Nausica Bonin. Al marge d'això, hi ha altres personatges femenins interpretats per Greta Garbo. El drama de Susan Lennox, al costat de Claire Gable, segons la novel·la de l'escriptor nord-americà David Graham Phillips, i el de Mata Hari, l'espia neerlandesa que va ser afusellada quan tenia 41 anys, després de ser sotmesa a un judici molt tèrbol. Una altra pel·lícula amb nom femení és Ninotchka, que, per cert, tot i haver estat rodada el 1939, continua sent molt divertida avui. Aquí la Garbo interpreta una comunista soviètica que va a París per recaptar diners per al govern rus i que diu pestes del sistema occidental.
3: Me ha facilitado una valiosa información. Gracias.
4: Gracias por haberme traído aquí. Jamás había visto esto. Precioso, ¿eh?
3: Sí, lo es.
4: Me alegra haberlo visto antes de extinguirme.
3: No me interprete usted mal. No es que yo le reproche su frivolidad. Como materia básica, quizá no sea usted malo, pero es usted el producto desafortunado de una cultura caduca. Siento mucha lástima por usted.
4: Oh, pero admitirá usted que esta civilización caduca brilla. Mírela, resplandece.
3: No puede negarse su belleza, pero es un derroche de electricidad.
4: ¡Qué gran ciudad! Allí están los grandes bulevares partiendo de su mismo corazón. El Arco del Triunfo, hecho para recibir a Napoleón. La ópera, Montparnasse, Montmartre. Y ahora le enseñaré la atracción más grande de todas. Me costará un franco, pero lo vale. Es un sitio único en todo París. De veras, no exagero. Es maravilloso, es encantador, es... ¡Ajá! Venga. ¿Qué ve usted?
3: Veo una casa. Es igual que todas. ¿Qué tiene de particular?
4: No es su estructura, es el espíritu que reside en ella. Tres habitaciones y cocina dedicadas a la hospitalidad.
3: ¿De modo que es su casa?
4: Al menos en ella vivo. Es un rinconcito agradable, lleno de comodidades. Céntrico, metro, tranvías, autobús cerca.
3: ¿Significa eso que quiere que vaya?
4: Oh, por favor, no me interprete usted mal.
3: ¿Entonces no quiere que vaya?
4: No he dicho eso tampoco. Naturalmente que me encantaría.
3: Pues ¿por qué no vamos? Tal vez resulte usted un sujeto digno de estudio.
4: Haré lo que pueda.
2: Ninotchka, una excel·lent comèdia d'Ernst Lubitsch, on Greta Garbo va treballar amb Melvin Douglas i Bela Lugosi. Un altre film molt reeixit de la Garbo és Gran Hotel, d'Edmund Wolding, basat a la novel·la de l'escriptora austríaca Vicky Baum, traduïda al català l'any 1956 per Ramon Folch i Camarasa. Com el títol indica, un hotel de luxe, era aquí l'escenari d'un munt d'històries i permetia també comptar amb grans estrelles, a més de Greta Garbo, que era la principal. Hi havia també Joan Crawford i els germans John i Lionel Barrymore. El fet que tota l'acció tingués lloc en un hotel que va fer que Broadway, esclar, s'interessés. De fet, primer es va adaptar al teatre i després al cinema. En total, Greta Garbo va rodar 15 pel·lícules sonores. Alguns títols que no he dit són Com tu em desitges, una obra de Luigi Pirandello amb Melvin Douglas i Erich von Stroheim, La reina Cristina de Suècia, de Robert Mamoulian, El vel pintat, basada en la novel·la de Somerset Maugham. Per cert, que el 2006 se'n va fer un remake amb Naomi Watts. Maria Walewska, sobre la relació entre aquesta aristòcrata polonesa i Napoleó. I, finalment, La dona de les dues cares, de George Cukor. Greta Garbo no va fer res més. Tenia 35 anys i es va retirar no únicament del cinema, sinó de la vida pública. La seva frase més famosa era «I want to be alone», «Vull estar sola». Volia que la deixessin tranquil·la. Per això, deia, «La història de la meva vida tracta de portes del darrere, portes laterals, ascensors secrets i altres maneres d'entrar i sortir dels llocs per evitar que la gent em molesti». Va tenir un gran amor, que era l'actor John Gilbert, però el va deixar plantat a l'altar perquè no era gens partidària del matrimoni. També es va parlar molt de la seva bisexualitat, especialment per l'amistat que la unia amb l'escriptora nord-americana d'origen cubà, Mercedes Acosta, vinculada també a Marlene Dietrich i Isadora Duncan. Greta Garbo va ser nominada a l'Oscar en 4 ocasions per Anna Christie, la seva primera pel·lícula sonora, per Romance, per La dama de les camèlies i per Ninotchka, però no el va guanyar mai. El 1955, quan tenia 50 anys i ja en duia 15 retirada, li van donar un Oscar honorífic pel conjunt de la seva filmografia. Feia anys que havia abandonat Hollywood i se n'havia anat a Nova York, on passava més desapercebuda. I va ser allà, justament, on va morir el 15 d'abril de 1990 d'una pneumònia. Tenia 84 anys. Tot i morir a Nova York, però està enterrada a Estocolm, que és on havia nascut el 18 de setembre de 1905. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a Greta Garbo, commemorant el 120è aniversari de la seva mort, escoltarem primer la seva veu i tot seguit la banda sonora del film Orquídies Salvatges. Una frase que Greta Garbo repetia sovint era «No malbaratis els petons, però tampoc no els comptis». Fins la setmana vinent, amics.
5: I have been memorizing this room. In the future, in my memory, I shall live a great deal in this room.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Josep Maria Andreu i Forns va néixer a Barcelona el 27 de novembre de 1920 i va morir el 21 de març del 2014. Va ser un poeta català i reconegut autor de lletres de cançons lligat a la nova cançó i a la cançó en català posteriorment. Un dels seus autors fonamentals en col·laboració amb el músic Lleó Borrell. Josep Maria Andreu, a part d'escriure molts poemes, va adaptar moltes cançons modernes, també, sent un dels traductors més antics pel que fa a la cançó catalana. Escoltarem aquest poema recitat Temps i Temps i més tard interpretat per en Lluís Llach. Temps i temps passat, camí desolat que ens acompanyes, negra i llarga nit, amb l'eco d'un crit a les muntanyes, i he de viure aquí, lligat al camí de la meva terra, amb la seva sort, la seva dissort, fins fer-me desferra. Temps i temps deixant de ser aquell infant que amb tu jugava, fins que els meus sentits van dir-me amb neguits que t'estimava. I ara, amb tu al costat, amor de veritat, companya dels dies, oblidant records, segueixo l'esforç i espero alegries. Temps i temps patint, vivint i morint, plens de preguntes, amb la cara al vent, la sang nova ardent i les mans juntes. I no ens sap pas greu, així, vora teu, cremar la vida. Si és que amb aquest foc alcem altre cop la terra adormida.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Holds, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Obra de joventut del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Ah, doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Pot ser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluig, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria... Però
0: no,
1: sí que...
0: No t'agrada.
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants i dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica en la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, digue-li d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem, però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes, de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria.

0: en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi hi ha certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, si vol, o sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de repent t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no? Random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
1: Home, jo dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
0: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
1: No.
0: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
1: Clar.
0: Diries, me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo o el que sigui o tal i qual, sense cap mena d'ego ni ser influencer ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que amb la gent que em segueix, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i que et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
1: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
0: No, absolutament. Sí, clar.
1: Per moltes fotografies, per moltes imatges... Mm-hmm. Xules que ens puguin ensenyar, no?
0: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no? amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal, vinculat, amb un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tots siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El fastú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etcètera, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
1: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
0: Jo crec que està marmant el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que... Per mi, un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és... quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet... edulcorada, con colorantes i no sé què, no sé quantos, i el dia següent parla, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
1: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
0: Sí, clar.
1: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, que contracta uns cuiners... i que han de pensar de com fer clientela, tenen, diríem, la seva brújula en...
0: Absolutament.
1: En les xarxes?
0: Sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys, des de l'aparició de les xarxes socials, és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
1: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
0: Correcte.
1: Clients,
0: llavors,
1: públic.
0: Quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno, vaig a l'altre extrem, no? I ara també una és la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
1: A l'essència, no?
0: Sí, o sigui,
1: al plat
0: de macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un lo que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, doncs... L'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu, si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? Per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament... Moltes, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... O sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
1: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, no? I el satisfer el client amb els plats més bàsics.
0: Correcte.
1: Qui sobreviu en tot això?
0: Jo crec que el que ho faci, per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la bolera porta... No? Quants anys porta?
1: Més de 40.
0: Pues mira, per exemple, no?
1: 41 o 42, sí.
0: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
1: Però
0: no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere...
1: El Julio,
0: no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
1: Però i llavors la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
0: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? I digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
1: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca-orella tota la vida?
0: Sí, sí, sí, això continua funcionant, lògicament, sí, sí, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deies, anar-ho sabent gestionar. Mm-hmm.
1: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
0: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre d'aquests restauradors més... Amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
1: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
0: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de... que dels meus fills...
1: Sí. Però els penges,
0: que borro, eh?
1: Els penges a les xarxes?
0: Els meus fills?
1: No,
0: els plats.
1: Els plats, home.
0: Sí, però la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google, i ho puc penjar, i ho comparteixo a Instagram, i si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no m'agrada criticar, i igual...
1: No li fas ni crítica negativa.
0: No, em sap greu.
1: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
0: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda, menja't la vida. Què tal?
2: Doncs molt bé.
1: Sí? M'alegro que estiguis aquí, de parlar amb tu. I avui volíem obrir un altre meló, americà en aquest cas, perquè s'ha publicat la piràmide dels aliments a Estats Units, a Amèrica, Nord-Amèrica, i hi ha hagut molt rebombori. Per què? Què és el que passa amb aquesta piràmide? Per què no coincideix amb la nostra? Què passa aquí? No? I per què tothom també en parla, sobretot nutricionistes?
2: A veure, avui parlem d'un tema que ha generat força debat, no? Que són les noves guies alimentàries d'Estats Units, com dius. Aquestes recomanacions es publiquen cada 5 anys i orienten les polítiques públiques, les recomanacions dels menjadors escolars, els missatges de salut, o sigui, són com una guia, no? Perquè després treballin tots amb el mateix missatge. Bàsicament, l'edició actual el que fa és apostar per un canvi de discurs, no? O sigui, el que ens diu aquesta última guia dels Estats Units és que s'ha de tornar als aliments reals i reduir el consum d'ultraprocessats. Probablement m'esteu escoltant dient això i em dieu, i què hi ha de nou?
1: Sí.
2: No?
1: Sí.
2: Què hi ha de nou? Doncs aquí, a Catalunya, no hi ha res de nou. De fet, o sigui, les principals novetats que hi ha en aquesta nova guia és que les recomanacions són molt més semblants a el que ja portem treballant, no? El que es porta recomanant des de fa molts anys. El debat i la controvèrsia que hi ha hagut és que s'ha publicat una piràmide, sí?
1: És aquella piràmide que veiem a les xarxes socials com, quan l'expliquen, van girant el cap.
2: Sí, perquè, clar, o sigui, si veiem la piràmide, que és una piràmide invertida, però que a la base, val, hi ha una quantitat molt alta d'aliments d'origen animal, val? Quan a la guia, les recomanacions escrites, hi posa doncs, que s'han de reduir els greixos animals, no? O sigui, la controvèrsia ve en que la part escrita no correspon amb el que han posat a la piràmide, no?
1: Ah, i llavors hi ha algun... I com que la gent no llegim, bàsicament.
2: Exacte. Llavors el que es veu aquí és doncs que s'han de reduir els cereals, val? I que s'han d'augmentar les carns i els làctics, no? I tots aquells doncs, aliments d'origen animal. I les llegums no estan amb una part principal, no? Quan realment és important fer-hi promoció. Llavors, hi ha un, no sé si és un reel o un TikTok, un metge, un cardiòleg, està com girant el cap, no? Perquè si realment gires la piràmide de costat, correspon a les recomanacions, no? I, bueno, una mica, hi ha una mica d'humor amb això, perquè és, bueno, l'editor no va ficar la piràmide...
1: Pot ser que sigui un error.
2: Sí, no crec,
1: creus,
2: no crec. Al final, als Estats Units hi ha un interès en la promoció de carn, no? I de productes làctics. Llavors, doncs, per molt que les guies i les recomanacions basades en l'evidència doncs no diguin el mateix, doncs amb aquesta piràmide han jugat amb això. Ara bé, i això és important... Què més ens dona a nosaltres la piràmide d'Estats Units? No, o sigui, que sí, que està bé, que surt una guia, que la comentem i que diguem, ostres, això ha sortit, però és que donar-li tan bombo i discutir tant el que ha passat, el que m'he trobat jo és persones que em diuen, ara hem de menjar més carn, Naila, ara per què han canviat la guia? No. A Espanya tenim unes recomanacions, a Catalunya en concret tenim unes recomanacions totalment actualitzades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i aquestes són les que hem de seguir nosaltres, sí? Amb la nostra dieta mediterrània. O sigui, no hem d'anar a seguir guies d'Estats Units, a no ser que ens estigueu escoltant des d'allà.
1: Per tant, aquí, mira, s'obre un altre paradigma. Ens alimentem diferent segons el de la zona del món que siguem.
2: Sí,
1: amb productes diferents, però l'essència deu ser similar.
2: L'essència dels nutrients que necessitem, o sigui, els nutrients que una persona necessita, sí, són similars, òbviament.
1: Clar,
2: sí. Pot ser que hi hagi algun petit canvi, però, vaja, en principi és el mateix, no? La qüestió és quins aliments hi ha o es produeixen en aquestes zones. Mira, just ahir, Pili, si em dóna temps, us conto una anècdota. Estava fent una xerrada i... tenia diverses persones de diferents llocs del món a la xerrada i hi havia una dona de Colòmbia que em deia és que jo no menjo aquests peixos. Jo al meu país no menjava aquests peixos, no? I em comença a dir els peixos que menjava a Colòmbia, no me'n sonava cap, val? Perquè, bueno, clar, vull dir, al final no són del mar Mediterrani, no? Clar. O sigui, doncs hi ha unes altres espècies, doncs mengen uns altres peixos, però això vol dir que estigui malament? No.
1: No,
2: però
1: no, potser la... els hidrats, en comptes de ser, jo què sé, aquí de patata, allà són d'arròs, m'ho invento,
2: per exemple, per exemple, no? O sigui, les costums, o sigui, són diferents i les hem de respectar, i la gastronomia de cada entorn s'ha de respectar també en funció de la producció dels productes. Clar, o sigui, al final, el que, no, que tot el món sigui accessible està molt bé, però la globalització a nivell alimentari crec que ens ha fet més mal que bé.
1: I, de fet, no, dels productes de proximitat que es facin als territoris i no de les indústries alimentàries dels territoris.
2: Exacte, exacte. O sigui, el que hem de mirar és això, o sigui, quina és la nostra dieta? La nostra dieta és la dieta mediterrània i, per tant, hem d'intentar buscar doncs aquest patró, el patró mediterrani. I un patró mediterrani no és una pizza mediterrània, un jugo mediterrani, i, sí, la que la indústria treu perquè caiem allí a les xarxes, no? No, és doncs això, fruita, verdura, més peix que carn, no? Tot i que la carn també hi és, llegums, vull dir, això, l'oli d'oliva verge extra, això és la nostra dieta. Llavors, aquella piràmide
1: sí.
2: No correspon als nostres aliments, correspon doncs, als aliments que, o a les costums o als hàbits que tenen als Estats Units. Per tant, està bé que entenguem què ha passat, sí, però crec que el fet de que s'hagi fet viral i que molts nutricionistes doncs, ho hagin volgut comentar, perquè realment és indignant, però aquí ha donat com peu a que les persones del nostre entorn pensin que han de seguir aquella piràmide i que ara que hem de fer menjar més carn, no. O sigui, oblideu-vos d'aquesta piràmide, val? És una notícia, és una anècdota que ha passat als Estats Units, però nosaltres hem de mirar les nostres guies, les nostres recomanacions, i aquí, com us dic, i sempre ho cito, l'Agència de Salut Pública de Catalunya té recomanacions actualitzades, poblacionals, que s'hi poden accedir, que són gratuïtes, que es poden descarregar i que són les que doncs, la població d'aquí hem de seguir.
1: Naila Martínez, gràcies. Ara ho hem entès millor, eh? T'esperem la setmana vinent. Una abraçada enorme i et seguim a mai-nutricionist. Recordem que tens a la venda a la mesa S'impressiones i que ho podem fer encara la precompra fins el dia 30. Un petó.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
4: Anit de Tegea fou una destacada poetessa grega del segle III abans de Crist. Va néixer a Arcàdia, famosa per els seus epígrames inclosos a l'antologia grega. Fou considerada una de les 9 muses terrenals. Introduir temes bucòlics i pastorils, sent pionera en descriure poemes per animals i, en general, per la natura. En el seu estil es podria destacar una poesia amb un llenguatge dòric i èpic, utilitzant l'hexàmetre dactílic. Una innovació temàtica, fou de les primeres poetes en dedicar epígrames originàriament funeraris o votius a petits animals, fent així escenes pictòriques i, com hem dit abans també, bucòliques. Antipatro de Tessalònica la va incloure amb el seu cànon de les 9 muses terrenals, i va comparar la seva importància a la de Safo en termes de preservació de l'obra. Es conserven potser entre uns 18 i 20 epígrames seus en l'antologia grega. Potser sent una de les poetes més influents de l'antiguitat, es coneixen molt pocs detalls de la seva vida personal i de la seva biografia en concret. Escoltarem ara el poema Per un dofí, que també està musicada i interpretada per en Josep Tero. Per un dofí. Emergint per la mar que solquen els vaixells, ja no llançaré a l'aire el meu cap des de l'aigua profunda, ni al voltant dels vells llavis de la nau m'estarrufaré encisat amb la meva figura. La marea de pòrpora em dugué de la riba i reposo en aquesta platja suau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura a les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis programats pel 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Marxem ara fins a Mollerussa, on motor, història i peces amb personalitat pròpia prenen avui el recinte firal en l'última jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una proposta que tanca portes aquest migdia a la capital del Pla d'Urgell. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
2: Mollerussa viu avui la darrera jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una cita que ha reunit aquest cap de setmana 65 expositors. Entre els principals atractius hi tenim les exposicions monogràfiques dedicades a Mercedes-Benz i Ducati, amb vehicles i motocicletes de diferents èpoques, tant de carretera com de competició. També hi ha una secció de venda de cotxes de més de 25 anys i la 32a trobada de motos clàssiques, que recorre diversos municipis del Pla d'Urgell i les Garrigues. La fira obre avui de 10 a 2 amb entrada gratuïta abans de posar punt i final a aquesta edició.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria també del Girona, en el seu cas per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Tenim a punt un farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no, o pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística. T'ha agradat això,
2: l'arqueologia? M'ha agradat molt la paraula arqueologia lingüística, uau! Aquestes paraules que diuen que estan oblidades, però que nosaltres rescatem per tornar-los a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula murri.
0: Murri. Uh-huh. Bona paraula, bona
2: sí.
0: Paraula. I tampoc ens deixarem de banda la lectura, Mercè, perquè farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa abans d'anar a dormir i en bona companyia.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb el ritme i bona música per fer un bon ball. Recordeu que ens podeu escoltar setmana a setmana a la vostra emissora local i a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra.
0: Així doncs, no esperem més. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 591 i el primer que ens surt és...
2: El primer que surt és La llegenda del gegant Gori i El naixement del llac de Banyoles. És un conte que té la força de la nostra terra i la màgia de les grans històries.
0: Quina història tan bonica, Mercè. Ens traslladem a temps remots per conèixer en Gori, un gegant immens, alt com una torre i fort com 100 cavalls, però que amaga un cor extremadament tendre i delicat. Un bon dia, en Gori es va enamorar en secret de l'Alba, una noia tan radiant com el primer raig de sol.
2: Però en Gori pensava que un gegant com ell mai podria estar al seu costat i va començar a plorar tan i tan fort que les seves llàgrimes gegants van omplir tota una vall.
0: I així és com la seva tristesa es va convertir en l'aigua clara que avui coneixem com el llac de Banyoles. La llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles.

0: Fa molt, molt de temps, quan el món encara es dibuixava amb colors salvatges i els mapes tenien racons sense nom, en un indret amagat entre les muntanyes i els vastos boscos de Catalunya, hi vivia un ésser extraordinari. Es deia Gori, i en Gori era un gegant, alt com les torres dels castells més imponents, fort com 100 cavalls salvatges corrent junts. Qualsevol que el veiés de lluny hauria fugit corrent, tement la seva fúria. Però la mida és enganyosa, perquè sota aquell pit de roca, en Gori amagava un cor molt tendre, fràgil com el pètal d'una flor de bosc.
1: Un altre dia que s'amaga el sol, els arbres se'n saluden, el vent en parla, però la cova segueix massa buida. Quina vida té la solitud d'un gegant? És tan gran, tan gran com jo mateix.
0: En Gori vivia en una gran balma de pedra. Tot i que estimava la natura, el silenci de la nit se li feia feixuc. Fins que un matí de primavera, tot va canviar.
1: Què és això? No és el vent. No és el rierol. És música.
0: Ai, com si fos un encanteri. En Gori va seguir aquella melodia celestial, obrint-se pas entre les capçades dels pins amb una delicadesa inaudita per algú de la seva mida. Al final del camí, el bosc s'obria en un prat verd, esquitxat de flors blanques i roges. I allí estava ella.
2: Oh, quin lliri més bonic! Aquest anirà perfecte per al ram de la mare.
0: Es deia Alba, i feia honor al seu nom. Era tan bonica com el primer raig de sol del matí. Els seus cabells brillaven com l'or pur sota la llum i el seu somriure tan radiant que feia la impressió que les flors mateixes es giraven per buscar la seva escalf.
1: Oh, és un àngel! Com pot algú d'un petit omplir tot aquest prat amb tanta llum?
0: En Gori es va enamorar a l'instant. Un amor pur, fulminant. Va fer un intent d'avançar, d'apropar-se.
2: Ep, hi ha algú aquí? Deu haver estat un teixó.
1: Què fas, Gori? No hi vagis. Ets un monstre als seus ulls. Ets un gegant de les muntanyes. Si et veu, cridarà. Fugirà. I el poble vindrà amb torxes i forques. No, mai podràs formar part del seu món.
0: Nit rere nit, en Gori s'asseia a l'entrada de la seva cova. I des d'allí fixava la seva mirada en el prat fosc on havia vist l'alba per primera vegada. Però la ment és cruel i la certesa de saber que aquell amor era impossible va començar a escardar el seu gran cor.
1: Per què sóc així? Per què la terra em va fer de pedra i bosc? Si per dins sento com el més fràgil dels ocells, Alba, mai sabràs que existeixo.
0: I aleshores, la tristesa acumulada durant dies es va desbordar. El gegant va començar a plorar. No era un plor de ràbia, era un plor silenciós, profund. Però les llàgrimes d'un gegant no són com les nostres. Eren grans com perles de vidre, carregades de dolor. Van caure sobre la terra seca del bosc, colpejant les pedres, amarant les arrels. Va plorar durant hores. La lluna feia brillar aquell doll de pena que brollava dels seus ulls. El petit rierol va començar a baixar muntanya avall, buscant la plana. Les hores passaven, la nit avançava, i en Gori no podia aturar el seu lament. El rierol es va convertir en un riu jove i brau i l'aigua va començar a inundar la vall seca. Quan els primers raigs de l'alba van tenir el cel de rosa, en Gori va obrir els ulls, exhaust. Es va aixugar els ulls amb les seves mans immenses i va mirar cap avall. On abans hi havia hagut una vall de terra, eixuta i pols, ara brillava un mirall immens.
1: És un lloc tot. Tota la meva pena és ara aigua clara.
0: Davant seu s'estenia el llac de Banyoles, un llac nascut de la puresa d'un amor secret. L'aigua brillava sota el sol del matí i cada petita ona semblava bressolar i endur-se un trosset de la immensa tristesa del gegant. Des d'aquell dia, el llac de Banyoles ha estat un lloc de bellesa incalculable, però també de misteri i melangia. Diuen els que hi viuen a prop que les seves aigües són tan profundes i insondables com el cor d'aquell gegant i que a vegades, quan el vent s'atura, quan el capvespre apaga els sorolls del món i tot queda en un silenci absolut,

0: Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com m'ho diria, molt i molt fina?
1: A veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica o educada. Ell busca la sang més blava, més pura del món per al seu fill.
0: El pobre príncep ha fet la volta al món buscant la princesa adequada i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres, semblava que no es casaria mai.
1: Però, en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Doncs vinga, ens podeu acompanyar amb aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.

El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i de dredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Continuem a l'hora del conte amb les paraules en català que estan en desús o una mica oblidades. Avui parlarem de la paraula murri. Aquesta paraula, murri, es refereix a una persona astuta, sagaç, que té molta picardia, que té traça i habilitat per aconseguir allò que vol. De vegades amb una mica de malícia o sense una total honradesa. També pot descriure algú taciturn, esquerp, malcarat. Tu et consideres una persona murri, Lluís? Ep, que t'ho dic en el millor sentit de la paraula, eh?
1: Aviam, Mercè, aviam. Crec que més aviat sóc una persona ben franca i d'una sola peça. Anar sempre de cara i sense dobles intencions, eh? Vinga, dit això, trobo que la paraula murri o murria és molt bonica. Almenys jo sempre l'he utilitzada en sentit positiu i carinyós. Un exemple que se m'acut podria ser: la meva neta és molt murria. Volent dir que no, m'ha fet dir que sí. Mercè, em sembla que ens endinsem a la biblioteca?
0: Sí, i anant a la múrria de la teva neta, sempre aconsegueixen el que volen, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Amb aquesta picardia que tenen.
1: Sempre, sempre.
0: Anem cap a la biblioteca, vinga. Molt bé, doncs sí, anem a la biblioteca. I mira, ja hi som, Lluís. I avui he cregut oportú dedicar un conte, o millor dit, una novel·la, a aquells nois i noies que el juny van acabar primària i ara, al setembre, s'inicien a secundària a l'institut. Alguns han de marxar del seu poble i d'altres continuen el nou curs a la mateixa escola. Sigui com sigui, anar a l'institut és un pas important. I de la mà d'aquesta novel·la, tot serà més amè i divertit. Per cert, la novel·la es diu Drames i laics a l'institut. De fet, el títol promet, eh? Com et dic sempre, Lluís, ens en fa 5 cèntims?
1: Sí, tant que sí. Mira, amics, família, embolics. Tot normal fins que apareix un compte a les xarxes socials que exposa secrets dels companys de l'institut. És aleshores quan l'Aloma i els seus amics intenten descobrir què s'amaga darrere del perfil. Drames i laics a l'institut és una història per descobrir que l'amistat, el perdó i la sinceritat són més importants que qualsevol aparença i que estimar algú també significa confiar. Però la confiança, a vegades, és un camí ple de riscos.
0: Considero que és una molt bona història per començar el primer d'ESO i per això la recomanem a nois i noies a partir de 12 anys. Recordeu, Drames i laics a l'Institut, de la Gemma Pasqual i Escrivà, i editat per Edicions Bromera. I fins aquí l'hora del conte d'avui. Quin programa tan màgic hem tingut, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem viatjat fins a les terres gironines per conèixer la trista i bonica història del gegant Gori i com les seves llàgrimes van crear el meravellós llac de Banyoles. I després hem pogut gaudir del clàssic de la princesa i el pèsol, on una sola nit, sota un munt de matalassos, va fer descobrir la puresa d'una veritable princesa.
0: Dos contes inoblidables. I per tancar el programa, avui no podem triar una altra cançó, perquè si hem parlat del llac de Banyoles, ens toca ballar amb la seva criatura més famosa.
1: Exacte, ens acomiadem a ritme de bon rock en català, amb la versió tan divertida que fan els amics de Rock per Xics del mític tema El monstre de Banyoles.
0: És el món, el monstre de Banyoles.
1: Exacte, aquesta.
0: Doncs vinga, poseu-vos drets, pugeu el volum del transistor i a ballar sense parar. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Us deixem amb el monstre més roquer i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Tenim a punt un farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no, o pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística. T'ha agradat això,
2: l'arqueologia? M'ha agradat molt la paraula arqueologia lingüística, uau! Aquestes paraules que diuen que estan oblidades, però que nosaltres rescatem per tornar-los a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula murri.
0: Murri. Uh-huh. Bona paraula, bona
2: sí.
0: Paraula. I tampoc no ens deixarem de banda la lectura, Mercè, perquè farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa abans d'anar a dormir i en bona companyia.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb el ritme i bona música per fer un bon ball. Recordeu que ens podeu escoltar setmana a setmana a la vostra emissora local i a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra.
0: Així doncs, no esperem més. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 591 i el primer que ens surt és...
2: El primer que surt és La llegenda del gegant Gori i El naixement del llac de Banyoles. És un conte que té la força de la nostra terra i la màgia de les grans històries.
0: Quina història tan bonica, Mercè. Ens traslladem a temps remots per conèixer en Gori, un gegant immens, alt com una torre i fort com 100 cavalls, però que amaga un cor extremadament tendre i delicat. Un bon dia, en Gori es va enamorar en secret de l'Alba, una noia tan radiant com el primer raig de sol.
2: Però en Gori pensava que un gegant com ell mai podria estar al seu costat i va començar a plorar tan i tan fort que les seves llàgrimes gegants van omplir tota una vall.
0: I així és com la seva tristesa es va convertir en l'aigua clara que avui coneixem com el llac de Banyoles. La llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles.

0: Fa molt, molt de temps, quan el món encara es dibuixava amb colors salvatges i els mapes tenien racons sense nom, en un indret amagat entre les muntanyes i els vastos boscos de Catalunya, hi vivia un ésser extraordinari. Es deia Gori, i en Gori era un gegant, alt com les torres dels castells més imponents, fort com 100 cavalls salvatges corrent junts. Qualsevol que el veiés de lluny hauria fugit corrent, tement la seva fúria. Però la mida és enganyosa, perquè sota aquell pit de roca, en Gori amagava un cor molt tendre, fràgil com el pètal d'una flor de bosc.
1: Un altre dia que s'amaga el sol, els arbres se'n saluden, el vent en parla, però la cova segueix massa buida. Quina vida té la solitud d'un gegant? És tan gran, tan gran com jo mateix.
0: En Gori vivia en una gran balma de pedra. Tot i que estimava la natura, el silenci de la nit se li feia feixuc. Fins que un matí de primavera, tot va canviar.
1: Què és això? No és el vent. No és el rierol. És música.
0: Ai, com si fos un encanteri. En Gori va seguir aquella melodia celestial, obrint-se pas entre les capçades dels pins amb una delicadesa inaudita per algú de la seva mida. Al final del camí, el bosc s'obria en un prat verd, esquitxat de flors blanques i roges. I allí estava ella.
2: Oh, quin lliri més bonic! Aquest anirà perfecte per al ram de la mare.
0: Es deia Alba, i feia honor al seu nom. Era tan bonica com el primer raig de sol del matí. Els seus cabells brillaven com l'or pur sota la llum i el seu somriure tan radiant que feia la impressió que les flors mateixes es giraven per buscar la seva escalf.
1: Oh, és un àngel! Com pot algú d'un petit omplir tot aquest prat amb tanta llum?
0: En Gori es va enamorar a l'instant. Un amor pur, fulminant. Va fer un intent d'avançar, d'apropar-se.
2: Ep, hi ha algú aquí? Deu haver estat un teixó.
1: Què fas, Gori? No hi vagis. Ets un monstre als seus ulls. Ets un gegant de les muntanyes. Si et veu, cridarà. Fugirà. I el poble vindrà amb torxes i forques. No, mai podràs formar part del seu món.
0: Nit rere nit, en Gori s'asseia a l'entrada de la seva cova. I des d'allí fixava la seva mirada en el prat fosc on havia vist l'alba per primera vegada. Però la ment és cruel i la certesa de saber que aquell amor era impossible va començar a escardar el seu gran cor.
1: Per què sóc així? Per què la terra em va fer de pedra i bosc? Si per dins sento com el més fràgil dels ocells, Alba, mai sabràs que existeixo.
0: I aleshores, la tristesa acumulada durant dies es va desbordar. El gegant va començar a plorar. No era un plor de ràbia, era un plor silenciós, profund. Però les llàgrimes d'un gegant no són com les nostres. Eren grans com perles de vidre, carregades de dolor. Van caure sobre la terra seca del bosc, colpejant les pedres, amarant les arrels. Va plorar durant hores. La lluna feia brillar aquell doll de pena que brollava dels seus ulls. El petit rierol va començar a baixar muntanya avall, buscant la plana. Les hores passaven, la nit avançava, i en Gori no podia aturar el seu lament. El rierol es va convertir en un riu jove i brau i l'aigua va començar a inundar la vall seca. Quan els primers raigs de l'alba van tenyir el cel de rosa, en Gori va obrir els ulls, exhaust. Es va eixugar els ulls amb les seves mans immenses i va mirar cap avall. On abans hi havia hagut una vall de terra, eixuta i pols, ara brillava un mirall immens.
1: Oh, és un lloc tot. Tota la meva pena és ara aigua clara.
0: Davant seu s'estenia el llac de Banyoles, un llac nascut de la puresa d'un amor secret. L'aigua brillava sota el sol del matí i cada petita ona semblava bressolar i endur-se un trosset de la immensa tristesa del gegant. Des d'aquell dia, el llac de Banyoles ha estat un lloc de bellesa incalculable, però també de misteri i melangia. Diuen els que hi viuen a prop que les seves aigües són tan profundes i insondables com el cor d'aquell gegant i que a vegades, quan el vent s'atura, quan el capvespre apaga els sorolls del món i tot queda en un silenci absolut, si s'escolta amb atenció, es pot sentir un eco suau flotant sobre l'aigua. És el llac, que encara plora un record d'aquell amor perdut que mai va poder ser. Avui, a la vora de l'aigua, els avis continuen agafant les mans dels seus nets per mirar el reflex de les muntanyes i explicar-los la història d'en Gori, un gegant que, lluny de fer mal, va regalar al món un dels paratges més vells de la nostra terra. I així, de generació en generació, el seu record continua bategant.
3: Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com m'ho diria, molt i molt fina?
2: A veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica o educada. Ell busca la sang més blava, més pura del món per al seu fill.
3: El pobre príncep ha fet la volta al món buscant la princesa adequada i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres, semblava que no es casaria mai.
2: Però, en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
3: Doncs vinga, ens podeu acompanyar amb aquest viatge reial per descobrir al final del conte? Va, doncs escoltem, la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Continuem a l'hora del conte amb les paraules en català que estan en desús o una mica oblidades. Avui parlarem de la paraula murri. Aquesta paraula, murri, es refereix a una persona astuta, sagaç, que té molta picardia, que té traça i habilitat per aconseguir allò que vol. De vegades amb una mica de malícia o sense una total honradesa. També pot descriure algú taciturn, esquerp, malcarat. Tu et consideres una persona murria, Lluís? Ep, que t'ho dic en el millor sentit de la paraula, eh?
1: Aviam, Mercè, aviam. Crec que més aviat sóc una persona ben franca i d'una sola peça. Anar sempre de cara i sense dobles intencions, eh? Vinga, dit això, trobo que la paraula murri o murria és molt bonica. Almenys jo sempre l'he utilitzada en sentit positiu i carinyós. Un exemple que se m'acut podria ser: la meva neta és molt murria. Volent dir que no, m'ha fet dir que sí. Mercè, em sembla que ens endinsem a la biblioteca?
0: Sí, i anant a la múrria de la teva neta, sempre aconsegueixen el que volen, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Amb aquesta picardia que tenen.
1: Sempre, sempre. Anem cap
0: molt
1: a la
0: bé,
1: biblioteca,
0: doncs sí,
1: vinga.
0: Anem a la biblioteca i mira, ja hi som, Lluís. I avui he cregut oportú dedicar un conte, o millor dit, una novel·la, a aquells nois i noies que el juny van acabar primària i ara, al setembre, s'inicien a secundària a l'institut. Alguns han de marxar del seu poble i d'altres continuen el nou curs a la mateixa escola. Sigui com sigui, anar a l'institut és un pas important. I de la mà d'aquesta novel·la, tot serà més amè i divertit. Per cert, la novel·la es diu Drames i laics a l'institut. De fet, el títol promet, eh? Com et dic sempre, Lluís, ens en fa 5 cèntims?
1: I tant que sí, mira. Amics, família, embolics. Tot normal fins que apareix un compte a les xarxes socials que exposa secrets dels companys de l'institut. És aleshores quan l'Aloma i els seus amics intenten descobrir què s'amaga darrere del perfil. Drames i laics a l'institut és una història per descobrir que l'amistat, el perdó i la sinceritat són més importants que qualsevol aparença i que estimar algú també significa confiar. Però la confiança, a vegades, és un camí ple de riscos.
0: Considero que és una molt bona història per començar el primer d'ESO i per això la recomanem a nois i noies a partir de 12 anys. Recordeu, Drames i laics a l'Institut, de la Gemma Pasqual i Escrivà, i editat per Edicions Bromera. I fins aquí l'hora del conte d'avui. Quin programa tan màgic hem tingut, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem viatjat fins a les terres gironines per conèixer la trista i bonica història del gegant Gori i com les seves llàgrimes van crear el meravellós llac de Banyoles. I després hem pogut gaudir del clàssic de la princesa i el pèsol, on una sola nit, sota un munt de matalassos, va fer descobrir la puresa d'una veritable princesa.
0: Dos contes inoblidables. I per tancar el programa, avui no podem triar una altra cançó, perquè si hem parlat del llac de Banyoles, ens toca ballar amb la seva criatura més famosa.
1: Exacte, ens acomiadem a ritme de bon rock en català, amb la versió tan divertida que fan els amics de Rock per Xics del mític tema El monstre de Banyoles.
0: És el món, el monstre de Banyoles.
1: Exacte, aquesta.
0: Doncs vinga, poseu-vos drets, pugeu el volum del transistor i a ballar sense parar. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Us deixem amb el monstre més roquer i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Flavià Bleda presenta Boro 02 fent malbé, diu ell, algunes sardanes a la Mercè. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitats sobre sardanes i música per a coble. Flavià Bleda estrena Boro 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona, ampliant 10 vegades el primer projecte i presentant-lo amb 23 músics i en rigorós directe. Parlem amb ell. Aquest és el programa 505 i tenim més titulars. El Foment de la Sardana de Banyoles col·laborarà amb Germà Negre al concert de la Festa de la Música de la Cobla, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. I en Magí de la Sotana llueix la samarreta de la Llobregat al primer programa de la temporada i compleix així una promesa que els va fer aquest estiu a dos músics de la cobla. L'agrupació sardanista de Calella posa fi al seu curset de sardanes a Calella aquest estiu, que ha dut a terme durant 12 setmanes i que ha ensenyat a una trentena d'alumnes. I ja està obert el període per presentar candidatura als novens Premis Antoni Carné, que reparteixen 5.500 euros en 5 categories: persona, comunicació, activitat, projecte i comunicació. I l'agrupació sardanista Granollers, amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal, ofereixen una exposició de fotografies pels 50 anys de Granollers, ciutat pubilla de la Sardana. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla aquest setembre passa per Boro 02, i així t'ho expliquem.
2: Flavià, què vols, entrada curta o llarga?
3: La llarga.
4: Vinga, va.
3: Això és somni, tio.
5: No, això és somni.
3: Jo vull baix camp.
5: Merda, dos somni. Ah, no, baix camp.
3: Baix camp.
5: És que no sé si et passo tu, però veig que et fa més que jo.
1: Flavià Bleda presenta Boro 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Això que escoltem és el Boro 01. El trombonista de Verdú, Flavià Bleda, es preguntarà ara què tenen a veure la sardana i el jazz, la música electrònica o el menjar. Els propers 25 i 26 de setembre estrena així la segona part d'aquest crossover o encreuament sardanista amb un gran àpat com a fil conductor del projecte artístic, tal com passa a Boro 01 i amb Somni, però en rigorós directe. Aquest àpat, diu l'autor, fa que tot funcioni molt millor, ja que al voltant de la taula es genera un espai de benvinguda, un espai fins i tot per equivocar-nos, i no passa res. Aquí està la màgia del directe, de la improvisació. Un espai per jugar, un espai per provar i no tenir por, i d'aquí que aquest any ens explica que s'ha arriscat una mica més perquè hi haurà noves músiques que intervindran sobre les diferents sardanes escollides, entre les quals Sant Martí del Canigó, tot un himne, una sardanassa. Hi haurà jazz, hi haurà alguna sardana alterada amb música electrònica, i després també hi haurà una part més atrevida, que no hi era en el primer projecte, i on hi apareix el punk de la mà de la Ruïnosa i les strippers de Rahola. Aquesta part, Flavià Bleda, li fa il·lusió perquè és realment on arribaran a molestar, diu, del tot la sardana. Hi haurà una part molt interessant on els músics de coble estaran tocant la sardana i elles estaran tocant una cançó de punk al damunt, i pronostica que la gent es preguntarà què és això que està sonant. Finalment, coble i punk acabaran posant-se d'acord en el tema perquè formació i gènere es puguin posar d'acord dalt del mateix escenari. Aquesta proposta ha estat creada partint del marc de l'estrena de la Mercè, un espai on s'exigeix una mica de teatre, una part escenogràfica molt clara, on es veurà que s'està sopant. La posada en escena serà potent amb aquest sopar i les ruïnoses fent el pang. El primer projecte es va presentar a la Milan Design Week a Itàlia i al Festival Sonar Més D de Barcelona. Voleda va estudiar disseny gràfic a EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que li ha obert les portes a presentar el projecte a certàmens internacionals com aquests que citàvem ara. La proposta també es va presentar al Museu del Disseny de Barcelona en el context del Festival Brut, i és allà on els comissaris de la Mercè de Barcelona li van encarregar aquest nou projecte. Ell ja va dir que en Bolo 01 tenia pretensió o l'ambició de convertir-se en Bolo 02, 03, 04, en un desig de continuïtat per crear una col·lecció d'encreuaments culturals o crossovers culturals o sardanístics. I bé, aquest 2 es presenta aquest 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, justament al costat d'Arc de Triomf. L'espectacle forma part del Glam Canalla Nits al Nord, un espectacle d'espectacles diferents i innovadors com aquest, o bé àcids desvergonyits i canalles que pren l'escenari gran del parc les nits de divendres i dissabte de la Mercè. Flàvia Boleda ens explica en declaracions al Coplejant que li encanta participar amb com més músics millor i per això per aquest projecte compta amb fins a 23 músics de l'escenari. Entre ells doncs hi trobem la Ruïnosa i les Strippers de Rahola, amb Jaume Llagostera, Marcel Molina, Anna Castells o Laura Pulido al capdavant, però també diferents integrants de músics de cobla, de diferents cobles de tot el país, com el tenora Jordi Guixer, que ja es trobava en el Bolo 01, però també Quirze Egea, tenora, també el trompeta Gabriel Prieto, o Carles Pons, també el trombonista Darío, David Darío, i també el fiscorn Martí Pàmies i el fiscorn Flavià Boleda. Ell mateix també al contrabaix hi trobem l'Eduard Arribas, o el flaviol la Carla Mallarac i el tiple Bernat Carrera. També hi trobarem el DJ UK Ventura i també una amiga personal de Flavià Boleda que cantarà i posarà la flauta, que és la Frederica Silva. Bolo 02 no és com Bolo 01, perquè el primer hi treballen sobre la sardana Somni de Puigferrer. En canvi, en aquest segon, com que ocupa aquest espai dins de la Mercè, dura 3/4 d'hora i, per tant, hi faran entrellaçar i lligar diferents sardanes. Boleros, passos dobles, etc. És tot un mix de músiques, 10 peces en total en aquest Bolo 02, que s'inicia amb el solo de tenora de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, perquè Flavià Boleda volia doncs homenatjar aquest 150 aniversari de Pau Casals i, a més, començar amb un gran solo de tenora que farà Jordi Guixer, d'una melodia molt icònica, i per això van triar aquesta de Pau Casals. Diu que no té el talent per compondre, però hi trobarem en aquest nou espectacle una sardana que sorgeix d'una melodia doncs que li cantava el seu avi. La sardana, ens explica, no és seva. El que han fet és doncs estrenar aquesta sardana recuperant aquesta cançó que cantava l'avi o el padrí de Boleda, barrejada amb una cançó que va escriure la seva companya Frederica Silva, ara ho dèiem, i la proposta va ser agafar dues músiques dels dos padrins i que nasqués aquesta sardana de la mà de Ramon Andreu, que és qui ha compost la peça. El seu padrí cantant aquesta melodia, ho podem escoltar ara mateix.

0: Yıldız kedar faste yalan. Yo tenía, yo tenía.
1: Encara no té títol, ens confessa, però és una sardana dedicada a tots els padrins amb molt d'amor en general. Flàvia Boleda té la pretensió de fer infinit de bolos, però que no estan definits entre ells en el temps. No sap quan hi haurà el tercer, però el que està clar és que hi ha ara aquest segon i que ha sorgit de la mà de certes oportunitats que li han sorgit. Escoltem a Boleda en declaracions al Coplejant.
2: Per què he decidit fer el 2? El bolo 02? Senzillament perquè quan ja vam fer el primer bolo ja vam pensar en posar-li un nom alfanumèric perquè tingués la pretensió de ser un bolo 02, un 03, un 04, però sense una...

0: sap quan podré fer aquest tercer, potser tindrem 70 anys i estarem fent el quart, però el cas és aquest. No tenim un calendari per anar fent aquests bolos, senzillament pues, aprofitar les oportunitats que ens arriben i qui sap, potser un dia estem sopant senzillament a casa i d'allí apareix el bolo 03 o el 4 o el 5.
1: La gran diferència entre el primer i el segon és que el primer era gravat i doncs es podia fer tot una feina de producció posterior, de disseny, de polir aquest bolo que se'n va fer una baixada gràfica. En canvi, aquest segon ens diu Boleda és en rigorós directe i, per tant, cal que estigui perfecte ja en la seva posada en escena. En aquest sentit, Boleda va fer una publicació a les seves xarxes socials ara fa uns dies, publicant un reguitzell de fotografies i vídeos on es veu la partitura de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, on només hi ha la melodia que fa la primera tenora, i també un vídeo curtet on es veu la taula parada, els músics tocant i el grup de punk al mig. Unes ampolles de vi que tenen moltes etiquetes al seu voltant i un disseny en 3D de la taula on toquen tots els músics i els músics de cobla. A més, hi adjunta una captura del famós sketch de Saturday Night Live titulat Punk Band Reunion at the Wedding, una reunió d'una banda de punk a un casament. A més, el febrer del 2010 a la televisió nord-americana, on hi participen diferents actors, com per exemple Ashton Kutcher o Dave Grohl, on la bateria es veu que es tornen bojos amb el punk i destrossen la taula del casament. Aquesta és la inspiració d'aquest Bolo 02. Es presenta, com dèiem, el 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord a Barcelona, al costat d'Arc de Triomf, dins del Glam Canalla Nits del Nord, un espectacle d'espectacles dins de la programació de la Mercè, Festa Major de Barcelona 2026.
2: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: Anem a escoltar com sona el Bolo 01 mentre esperem aquesta novetat.
3: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
4: La llarga.
5: Vinga, va.
4: No, això és somni, tio.
6: No, això és somni.
4: Jo vull baix camp.
6: Merda, de somni. Ah, no, baix camp.
4: Baix camp.
6: És que no sé si et passa tu, però veig els papers que hi ha, eh?

0: Això era Bolo Zero de Flavia Boleda.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I dimecres de la setmana passada es presentava al Teatre de Girona Cabaret d'Arrel, una macroproducció amb diferents disciplines artístiques que versava sobre la terra, a l'Empordà i amb la copla La Flama de Farners com a banda sonora. Nosaltres hi vam ser presents visualitzant aquest espectacle, on hi va participar, entre d'altres, l'Esbart Joaquim Ruïra de Blanes o també els Grallers de Torroella, i on hi vam veure diferents disciplines artístiques com la dansa d'Arrel, la dansa d'Esbart o també les acrobàcies. Cabaret d'Arrel encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I després de 12 setmanes consecutives de ballades, l'agrupació sardanista de Calella ha tancat el cicle Toca Sardanes a la Copla aquest diumenge al vespre amb la Copla Mil·lenària a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat també va celebrar la cloenda del curset de sardanes que han fet aquest estiu, atorgant un diploma a tots els participants i va convidar a galetes i a cava a tothom. Han aconseguit el diploma de sardanista una trentena d'alumnes que ja volen repetir l'any que ve. I com ja és tradició, cada inici de setembre ja recull un concert de copla i una ballada a la plaça del Castell amb la principal del Llobregat en motiu de la seva festa major petita. Aquest any hi va participar excepcionalment el cantant líric Guillem Batllori, ja que és fill del poble, interpretant alguns temes estrenats aquest estiu al Festival amb so de copla de Palamós, amb la mateixa copla en el format lírica i copla. L'alcaldessa del municipi de Jafre va agrair molt personalment la participació de Batllori al concert de Festa Major Petita de Jafre i va dir textualment que havien passat una de les tardes més meravelloses de la seva vida. Anem a escoltar com va sonar Batllori en aquest concert amb la Llobregat diumenge a la tarda a Jafre.
2: Figaro,
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Aquest era un fragment de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini interpretant a Figaro. I hem de parlar de la Diada Nacional de Catalunya a Girona. I és que divendres 11 de setembre la Cobla Ciutat de Girona va oferir una ballada a la plaça del Vi de la capital del Gironès en motiu de la diada organitzada pels Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona. I més tard l'assemblea va organitzar diferents manifestacions a diferents punts del país i a Girona, amb el lema "I som i serem", hi van actuar els acoplats, un grup de versions rock-pop que incorpora instruments de cobla com el tiple de tenora i que versionen cançons tradicionals. I per acabar, la vigília de la Diada, l'agrupació sardanista La Garriga va celebrar la 69a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell al Passeig de la Garriga, amb botifarrada popular, homenatge a la senyera, concurs de colles improvisades i servei de bar. La sardana de conjunt va ser La Garriga de Francesc Marrós i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant a càrrec de la cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater, i la podem trobar al disc La Garriga, un passeig per la sardana. La sardana és del 1975, l'escoltem al Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
2: I el comunicador Magí García de la Sotana va lluir el primer programa de la temporada, la samarreta de la Llobregat. Complia així una promesa que va fer a dos músics de la Copla aquest estiu quan se'ls va trobar en una actuació a Pineda de Mar. Oriol Ullet i Pla de la Principal de Llobregat ens explica que es van trobar el comunicador mentre tocaven sardanes un diumenge d'aquest mes d'agost a Pineda i li van regalar la samarreta tot dient-li que si se la podia posar al programa. Va dir que se la posaria al primer programa de la temporada i ha complert. Trobareu les imatges a l'Instagram de la Sotana.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, sí, parlem de Germà Negre.
0: Obrim el taló.
1: I és que el Foment de Banyoles col·laborarà amb el grup banyolí Germà Negre al concert de la Festa de la Música per a Cobla a Banyoles, on també programa Consolament, amb una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. L'entitat ha publicat ja el programa de la nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà dilluns 26 d'octubre, el dia gros de Sant Martí, dia a 11:45 al pavelló de la Draga de Banyoles. L'edició d'enguany compta amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per Jordi Picorelli, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesca Suïm, i els mongrins, dirigits per Daniel Mestre. Com a gran novetat d'aquesta edició, el programa incorpora la col·laboració especial del grup Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Allioli amb arranjaments per a cobla, fets en el primer cas per Vicent Torrent, Jordi Feliu, i en el cas d'Allioli per Ultano Gómez. A la segona part s'inclourà també l'acte de lliurament dels guardons de la 49a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra per encàrrec del certamen, que és Metamorfosi de Sofre i Aigua, un poema simfònic en quatre parts, encarregat a Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i els mongrins. Una obra d'estrena que inclou quatre moviments titulats El despertar de la bèstia, les hostes de Carlemany, també l'oració del monjo i la festa de Banyoles. És una obra per a dues cobles i percussió, una percussió que anirà a càrrec de Jaume Hielo i que dirigirà Daniel Mestre. I en aquesta segona part també s'interpretarà l'obra per a tres cobles, una obra lliure de Manuel Oltra, que és Consolamentum, dirigida per dos directors, Francesc Suí i Jordi Picorelli. Per què? Doncs perquè és una obra per a tres cobles, dues de les quals estan dalt de l'escenari i la tercera està fora d'escena, convertint-se com en un eco del que responen les dues cobles que sí que estan en escena. Per això necessiten un director per una cobla, la que està fora d'escena, que serà doncs la cobla la principal de la Bisbal, i la Ciutat de Girona i els mongrins seran les dues cobles que sí que estaran en escena. Les dirigirà aquestes dues en escena Francesc Suc, que ha fet els arranjaments per a tres cobles, ja que s'han perdut els papers originals de tres cobles després de la mort de Jesús Ventura, tal com explica l'entitat al Coplejant. En aquest concert hi veurem altres obres, com per exemple la principal de la Bisbal interpretarà l'estrena d'Agustí Comalabert Vora l'Estany, una llegenda. La Ciutat de Girona, entre d'altres, interpretarà Bon dia, amor, de Pepita Llunell, i els mongrins han escollit, entre d'altres, Ball espí abocador, una sardana de Puigferrer que escoltem ara mateix per tancar aquesta notícia. Les entrades pel concert ja es poden adquirir a través de la web de l'organització elfoment.cat. Ja les podeu comprar, per tant, som-hi. Escoltem una de les peces del concert, Ball espí abocador, de Manel Saderra i Puigferrer, càrrec de la principal de la Bisbal. És de 1948.

0: Això era Vallespí, abocador, de Puigferrer.
1: L'agenda.
0: I anem amb l'agenda, un recull. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a dimarts 22 de setembre, perquè a les 6 hi ha conferència a Pau Casals a través de les seves sardanes. Un acte a Barcelona, a la sala Martí Lomà de la plaça del Rei, on hi participarà la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontelles. Dissabte 26 de setembre arriba el 28è plec de la Sardana de Rubí a 6:15 i a 9:00 del vespre amb les Coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Dissabte 26 també a 3è plec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cusatània a 7:00 i a 10:00 de la nit a la Rambla del 15 d'abril de la Canonja. Dissabte que ve també a 7:00 de la tarda 39è concurs de colles sardanistes de Verdú amb la Vins de Riello. I diumenge 27 de setembre s'acaba el mes amb el 76è concurs de colles sardanistes de les festes de la Mercè a Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat a partir de 11:00 del matí al Pla de la Catedral. Diumenge 27 també a 12:15, 65è concurs de colles sardanistes de Cervera a la plaça de la Paeria. I també diumenge que ve a 5:00 de la tarda a plec de la Sardana de Constantí amb la Copla Reu Jove. Diumenge que ve també a 6:00, concurs, 36è concurs de colles sardanistes de Sitges amb la Copla Maricel a la plaça de la Fragata. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Sant Cugat del Vallès, que arriba diumenge que ve, 27 de setembre, 12:00 i 5:00 de la tarda, a 59a edició amb les Coples Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi a la plaça d'Octavià. Mentre l'esperem, escoltem una sardana dedicada a aquesta població del Vallès Occidental. Pepita Llunell n'és l'autora. Sant Cugat del Vallès es titula, és de 1982.

0: Això era de Pepita de Llunell, Sant Cugat del Vallès.
1: T'has llegit les bases?
0: Els novens Premis Antoni Carner obren la convocatòria amb 5.500 euros de premis. L'entitat de l'Associacionisme Cultural Català ja ha obert el període de presentació d'aquestes candidatures i els guardons impulsats per l'ENS repartiran aquests diners, 5.500 euros, en 4 premis econòmics i reconeixen persones, entitats, activitats, projectes i iniciatives de comunicació vinculades a l'Associacionisme Cultural Català. Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre de 2026, inclòs aquest dia, i enviant la documentació a premis@ens.cat. L'organització demana que les propostes responguin de manera clara als criteris de valoració establerts per cada persona. El Premi ENS a la persona reconeix una persona que hagi destacat en l'estudi i la promoció de les entitats catalanes. El Premi Bonària, la comunicació s'adreça a periodistes, comunicadors o programes que facin difusió de l'associacionisme cultural. El Premi Arts Cooperativa de l'Activitat distingeix una activitat puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. I per la seva banda, el Premi Previsora General al projecte reconeix temporades, cicles que es fagin o fagin una salvaguarda del patrimoni cultural de la ciutat. El Premi BBVA a l'entitat posa el focus en la trajectòria associativa d'una entitat. La gala final d'aquests premis serà divendres 30 d'octubre de 2026 al Parlament de Catalunya, on es donaran els premis de totes aquestes categories. Les entitats i persones interessades poden consultar els criteris de valoració a la web de l'ENS, de l'Associacionisme Cultural Català.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. L'agrupació sardanista Granollers celebra que Granollers fa 50 anys va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana el 1976 i juntament amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Granollers ofereixen una exposició de fotografies sobre l'efemèride. La mostra es troba al vestíbul de l'Ajuntament, a la plaça de la Porxada de Granollers, fins l'1 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. L'entrada és lliure. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la Cobla de Sant Jordi ha enregistrat un disc de sardanes de Juli Garreta juntament amb Ficta Edicions. Així ho ha explicat el seu director Miquel Massana a les seves xarxes socials, acompanyat d'unes fotografies dirigint la Cobla en uns assajos. Diu que han tancat un viatge intens i apassionant amb el nom propi de Juli Garreta i segueix que els darrers mesos l'han llegit, l'han comparat, l'han discutit, l'han dormit, diu, i l'han suat i també l'han tornat a discutir, l'han copiat, l'han revisat i ara ja està treballat i finalment gravat. Estarem pendents per la publicació del disc i us ho explicarem.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Anem a escoltar una sardana de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi per tancar el programa. I ho fem amb Somni Dolç de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi, una sardana de 1905. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a les desenes de ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir així el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Seguim amb política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que venen l'any vinent, com les eleccions municipals o les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà a partir de les 12, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona, al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15. Parlem també de Castells. La diada del primer diumenge de festes reuneix avui a Tarragona les colles més destacades del país d'aquí a poc més d'una hora, com marca la tradició, i participen com a anfitrions la Jove i els Xiquets de Tarragona i dues colles més destacades del país, els Castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Per les colles de la ciutat, l'objectiu és clar, portar a plaça els millors castells de la temporada, però tenint en compte que dimecres hi ha la Diada de Santa Tecla. El vicepresident de la Jove, Xavier Rivera, diu que l'objectiu és descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
3: Moltes ganes de descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
2: El president dels Xiquets, Malcio Bustos, admet que volen assegurar sense arriscar-se.
4: Crec que poder fer el 3, fer-ho amb la suficient solvència per poder el descarregar.
2: El president de la Vella de Valls, Xavi Pons, amaga les cartes. Això sí, aniran a màxims.
5: Tarragona ho tenim al prop de casa, que ens agrada molt venir-hi.
2: El president dels Castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, anuncia Castells de Déu i alguna sorpresa.
6: Tots aquests games extra que hem anat veient durant el mes de juliol i agost, potser amb alguna sorpreseta.
2: La dia d'arrenca un quart d'una a la plaça de la Font.
1: I en els esports, en futbol, ahir victòria amb remuntada del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de victòries després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria i també del Girona per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: I vindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixarem que ningú pugui trencar-la. Només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casadejust i Rigol. Benvingudes i benvinguts, amigues de les sardanes i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de qui estarà amb vosaltres, Miquel Batet i de l'Oriol Coromines en el muntatge. Bé, comencem. Després d'aquest, com deia en castellà, largo, aquel largo y cálido verano, com es titulava la pel·lícula, tornem a ser aquí per dedicar-vos les millors sardanes perquè podeu gaudir d'aquests estimats valors musicals de la nostra dansa. Avui escoltarem sardanes interpretades per la principal de la Bisbal dels següents autors: Vicenç Bou, Carles Rovira, Josep Coll, Josep Serra, Tomàs Gil Membrado, Xavier Folgada, Ricard Viladesau, Jordi Molina, Josep Cassó, Joaquim Sons i d'en Joan Lluís Moraleda. Així doncs, comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana és del popularíssim i conegut i recordat i estimat Vicenç Bou, que titula L'anell de prometatge, on el músic ens demostra que la seva mestria en la composició sobre temes populars.

Escoltarem ara Colla Montgrí, magnífica sardana del mestre Carles Rovira. És melòdica, molt balladora i amb un salt petit i un salt gran formidable. Amunt, companys, a ballar-la.

del que fou gran tenora i jo diria millor compositor encara, Josep Coll, escoltarem la seva Juliua parella, amb un preciós cant de tenora i on els trombons estan a primera fila.

Ara, una del mestre Josep Serra, sardana dedicada a la ciutat de Vic i que titulà Vigatana. Sardana melòdica i formidable, amb un salt i un petit estupendos.

del prolífic i enyorat mestre Tomàs Gil i Membrado, aquest compositor molt sovint venia a les ballades d'aquí, de Sant Cugat. Escoltarem Benvinguda, típica sardana del mestre, molt balladora, molt balladora.

Passat aquest 11 de setembre, escoltarem aquesta sardana d'en Xavier Forcada, que ens porta a això, per la llibertat, amb aquest títol formidable.

El príncep de la tenora i gran compositor, Ricard Viladesau, va escriure aquesta sardana dedicada a Girona, que la titulà Cors gironins.

En Jordi Molina ens obsequiarà ara amb la seva popular Pastes i Garnatxes. Sardana amb ritme trepitant, per ballar-la, molt bona.

Ara escoltarem una magnífica sardana del gran mestre Josep Cassú. Ullets blaus. És una pura delícia. Escolteu, escolteu-la.

El pinedenc i recordat gran mestre Joaquim Sons, que aquí a Sant Cugat ens va dedicar una sardana i va venir expressament a l'Ajuntament a lliurar-la. Doncs es va dedicar també a aquesta sardana que titulà Aires Tossencs.

I ens despedim amb una d'en Joan Lluís Moraleda, que titula Gegantada, on ens demostra la seva maestria com a compositor.

amb les notes de la principal de la Bisbal i agraïm la vostra companyia. Ens despedim fins a la propera a l'Oriol Coromina i des del control i qui està amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes i visca Catalunya i visca la sardana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Nostra Dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
1: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Laida Membay Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada de maneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la Platja Gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Arjau i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer dues parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada i, com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem.
5: Sons a cau d'orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: Va encetar la cantada de les anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meua àvia, Ona i Làgrimes negres.
6: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res, però de vegades les onadetes es fan grans i creixen, així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben sent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejau Vinson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dulce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada. Com estàs, Llafranc?
2: Bona nit, plaer d'estar-ho, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

Bé, i ara seguirem un d'aquells clàssics per cantar tots plegats. Aquesta és la de la Canya Dulce. Aquesta la sabem tots i segur que ens ajudareu. Aquells principis, d'aquelles havaneres primerenques i que amb les que va començar tot aquest repertori d'havanera i cant de taverna. La Canya Dulce.

0: Moltíssimes gràcies, Pajadaro.
1: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra d'en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies. Sóc molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest ens despedim, sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs, Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Molt bona nit a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès. I per tots vostès, gràcies pels vostres aplaudiments. I continuem, anem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

Com que avui estem tan a la vora del mar, per tots vostès, aquí hi ha una mica de follon, amb tots vostès, Mediterrani.

Muchas gracias. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

0: Perché?
1: Vale?
0: Ja znam. Ni mi će me clavati. Bé, anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé, sona així.

Facebook.

0: Moltes gràcies!
1: Habaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, música i lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Bultó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cougar, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Benvinguts a una nova edició de l'Arrela, una edició en la qual avui parlarem de la Losa Becuda, la Reserva Natural de Mas de Melons, però ho farem des d'un enfocament diferent, i és que el Centre Especial de Treball, Parc i Jardins d'Aspros Empresa fa treballs d'adequació i millores ambientals. Coneixerem quines són aquestes millores i per què van decidir dur a terme aquestes actuacions. Però no només ens quedarem aquí, perquè en aquesta edició de l'Arrela d'avui també parlarem de pagesos solidaris. Qui són, quina feina fan, quines demandes tenen. Ho repassarem tot just d'aquí una estona. I finalment, avui també parlarem de la 19a edició de la Jornada del Porcí, una trobada tècnica adreçada als professionals del sector que tindrà lloc al Carràs el dia 1 d'octubre, que abordarà alguns dels temes de més actualitat de la producció porcina. Així ja la deixarem agendada a l'agenda per aquest dijous 1 d'octubre. Amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició d'avui de l'Arrela, el que volem parlar és de les tasques que ha fet els 7 parcs i jardins d'Aspros Empresa per la conservació de la Losa Becuda a la Reserva Natural de Mas de Melons. Per això, avui qui ens acompanya en aquest programa és el Josep Xuclà, ell és el responsable de Parcs i Jardins d'Aspros. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: D'on surt la iniciativa, el projecte de voler fer aquestes tasques a la Reserva Natural de Mas de Melons?
3: Doncs tot ve arreu d'una licitació publicada per Forestal Catalana, a la qual nosaltres, després d'estudiar-la, doncs vam fer una proposta i dins d'aquesta licitació doncs vam sortir adjudicataris. I bueno, ja vam començar, hi ha una fase, després vam fer una fase 2 que també vam tenir la sort de tornar a guanyar.
1: Uh-huh. En què consisteixen les tasques que heu anat fent?
3: Doncs hi ha un seguit de feines i tasques que consisteixen en preparar el terreny perquè l'hàbitat de la Losa Becuda sigui idoni a les zones aquestes de Mas de Melons, que pertany a Castelldans, i la zona de Carrassumà, de Torres de Segre i la Timonera d'Alfés. Hi ha tasques d'esbrossada, de triturat, de treure retama o ginesta bimetera i també plantació de planta autòctona del lloc. I, doncs, és un seguit d'accions que afavoreixen que la Losa doncs, tingui l'habitat idoni per viure-hi, per implantar-s'hi.
1: Per fer totes aquestes tasques, amb quantes persones heu hagut de mobilitzar? O heu pogut mobilitzar?
3: Sí, hem tingut de mobilitzar... A veure, sempre hi havia un equip més o menys regular, d'un monitor i 4, 5, 6 persones amb discapacitat. És el col·lectiu que nosaltres donem suport al Centre Especial de Treball d'Aspros. I hem arribat a ficar doble equip, no? Ficar 2-3 equips, depenent de les necessitats d'avançar la feina, per objectius, per terminis i èpoques.
1: Perfecte. Són feines o són tasques que ells hi havien fet? Ha calgut una preparació o una formació prèvia per poder-les fer?
3: No, perquè nosaltres dins de l'àmbit de feines de Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, ja tenim experiència en treballs forestals, tenim treballs de jardineria que portem més de 40 anys desenvolupant aquí al territori, i entre ells a vegades pues, també tenim la sort de fer treballs forestals aquí en proximitat, aquí al Prepirineu, la Zona de Trem, o més cap aquí, inclús a Àger, la més recent. Uh-huh. I llavors el que són feines de taire forestal amb maquinàries de trituradores grans, inclús amb tractor, amb picadora forestal, pues, al final dona que ens hem de preparar, hem d'adquirir maquinària nova i estar preparats. A més, el personal els formem. Hi ha necessitats de formació per exemple, el carnet de motosserres i desbrossadores forestals, el F1 o F2, doncs els hi hem promogut amb 3 edicions, fins i tot, al llarg dels últims anys, amb personal treballador, tant subsidiat com no, monitor, perquè puguin estar preparats per l'ús d'aquestes maquinàries específiques per al risc del maneig.
1: En el cas concret d'aquestes actuacions en la Reserva Natural de Mas de Melons, el que heu ajudat a fer és a conservar la losa becuda. Potser tenim algun oient que estigui ara mateix una miqueta perdut. En quin estat de conservació està?
3: Doncs perquè tenim referències, no? Perquè això parlem amb els tècnics de forestals catalans, que són els que més tenen informació, que havia estat inclús absent, no? Inclús que no hi havia presència doncs, en una franja d'anys, no sé si cap als anys 2000 i poc, fins ara potser fa 7 o 8 anys, que se'n va tornar a veure algun exemplar, no? Uh-huh. Llavors, des del pla aquest europeu, del que és el projecte LIFE de Connected Zicoti, és el que promou el que és l'hàbitat, no? Perquè es podia regenerar l'hàbitat i fer accions, no? A través de la Generalitat de Catalunya i a través de Forestal Catalana, que és la que ho acaba promovent, i al final els diners venen de fons europeus perquè se pugui donar la situació aquesta de tornar a implantar i que es pugui fer un hàbit idoni, no? I han augmentat totes les hectàrees que hem estat intervenint, a més de Melons principalment, per això, perquè puguin fer tota una àrea que pugui tindre idònia, no? Sense masses d'arbrat i de vegetació massa altes, perquè tinguin un port més baix, perquè puguin tindre un millor implantament. Ai, no, un millor implantació, perdó.
1: A Mas de Melons, heu anat fent altres actuacions diferents o paral·leles a aquesta?
3: A part de l'esbrostada i l'eliminació de planta i això, no, hem fet alguna tala d'alguna zona boscosa que també està obstaculitzant tota aquesta planada, aquesta planura, perdó, que requereix la presència de l'habitat de la losa. I doncs, el que hem fet és intentar eliminar sobretot el que és la retama que creix als camps que se cultivaven fins fa uns anys, ha regenerat aquesta planta, el que és la retama, el diners de vimetera, i el que hem fet és intentar eliminar-la. És molt complicat perquè torna a rebrotar, i si hem fet feines de subsolació fins i tot amb el nostre tractor, però és complicat, no? I llavors el que hem fet és plantació, és el que havia dit al començament de la conversa, plantació d'espècies autòctones, fins i tot tretes de llavors de plantes de Mas de Melons, i les han multiplicat i les han fet créixer als vivers de Forestal Catalana de Trem, i d'allí les han tornat a plantar. Hem plantat en dues fases unes 50.000 plantes amb illetes, de controlades, tancades, per evitar que els conills els poguessin cruspir, i ara doncs, ja s'estan obrint, no? L'últim any, el tercer any, després de perquè hem anat fent fases, el tercer any ja vam treure la protecció amb moltes illetes, hi havia algunes illetes de control, que junt amb el Centre Tecnològic Forestal de Solsona anàvem també fent controls i anàvem mirant doncs, a veure la implantació d'aquestes espècies, algunes amb millor èxit, algunes no tant, però el que fa és això, tindre una legislació que no pot ser malanço, us explico de més, però l'objectiu de fer aquestes replantacions amb planta més baixa, més herbàcia, és perquè pugui el bestiar, ja sigui els corders o siguin fins i tot ja havia ases, també havien ficat ases, facin el que és que mengin aquesta vegetació i els seus excrements d'aquests animals són una font de nutrició de la losa, és a dir, els atreu pues, precisament que hi hagi aquesta pastura amb aquells espais i hem de promoure pues, tot això, no? Clar, si hi ha vegetació molt, molt gran o molt abrupta, pues, dificulta que hi vagin el bestiar, els ramats, o pugui fer el que és la pastura, i llavors la losa doncs, ja no li és tan... No li atreu tant de venir, perquè no treu el que ella necessita, o perquè ens han dit els ornitòlegs que necessita aquesta au. Uh-huh. Per això.
1: Quina durada tenen aquests treballs que feu?
3: Quina durada, perdó?
1: Tenen.
3: Doncs han fet diferents fases, perquè van començar el setembre-octubre del 2023, amb una primera fase que durava uns 20, bueno, dos anys i mig, uns 30 mesos, i són en èpoques que no hi ha nidificació. És a dir, podem treballar des de mitjans de setembre fins a final de març, primers d'abril, com a molt estirar. Després, durant l'any, podíem fer accions de manteniment de seguiment, desarbats de les illetes, si convenia fer algun rec, però havíem d'intentar evitar al màxim la mecanització, fer soroll i activitat en èpoques que hi ha nidificació, no solament de la losa, sinó d'altres aus. I llavors, clar, fèiem doncs, això en 6-7 mesos, com a molt, podíem actuar. Havíem d'actuar i llavors ho fèiem això amb campanyes, posades 23-24...

0: Bueno, fem una mica de repàs d'història. Jo farà 25 anys que soc a la casa, però això arrenca ja de l'any 1982, l'activitat de Parcs i Jardins com a tal, gràcies a l'Ajuntament de Lleida, que ens va cedir l'espai de la Seu Vella, que no té res a veure tal com està a dia d'avui, que era inclús recs manuals, estirant mangueres i canonades per poder mantenir l'espai verd en condicions. Una feina molt feixuga, que a dia d'avui pues, està tot molt canviat, amb automatismes i molt més idoni, no? I tot això va anar creixent, va sortir com una atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental per a que poguessin fer activitat professional, perquè com un treball digne. Uh-huh. A partir dels anys 90, si no recordo malament, el 94, ja es va constituir com a centre especial de treball pròpiament dit, perquè van veure com una activitat més remunerada, però després es va constituir i ja pues, tenint pues, tot el personal amb regla, amb nòmina, amb sou i tot, que no vol dir que abans també es tingués, però la fórmula legal que ho aguanta de tot era el centre especial de treball com el resta de centres especials de treball de Catalunya i del resta de l'Estat. Uh-huh. I hem anat creixent exponencialment fins uns anys, com ens havia molta més subvenció, ha estat molt més limitat, però tot així que ens permet que ara siguem molt més autosuficients, no? A dia d'avui es podria dir que és l'empresa més gran de jardineria de Lleida, amb 95 persones, de les quals unes 63 són persones amb discapacitat de test, la resta són pues, personal professional, monitors, personal de suport, que és l'equip multidisciplinar de suport, que és el personal de psicòleg i treballador social, que és el vincle amb les famílies i el seguiment de les persones, i portem pues, més de 120 clients de manteniment de jardineria i fem feines puntuals a vora 150 més durant l'any amb projectes grans com aquest de Mas de Melons amb Cristal Catalana o amb jardins petits, particulars i públics, mm-hmm. de tot tipus. I inclús a remarcar que la tendència dels últims anys és buscar sinergies i col·laboracions amb altres entitats del territori. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de Lleida, la darrera licitació que vam optar i vam guanyar, hem fet una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, amb el company Aigarsis i amb un fi comú, perquè hem de donar valor a les persones amb discapacitat del territori. I la veritat és un orgull poder comptar amb els companys també del sector que treballen per la mateixa causa i sumar esforços. I penso que això és una cosa que hem de seguir treballant i fins i tot sumar altres entitats d'aquí la zona de Lleida, de Ponent, d'altres comarques inclús que som limítrofs, i poder seguir sumar esforços, perquè de vegades se'ns està estrenyent més el que és la viabilitat dels serveis, totes les pujades de despeses a nivell general, de sous i salaris, com a energètic, igual que qualsevol empresa, i hem d'optimitzar molt els processos i ja us dic, buscar col·laboracions, perquè al final estem treballant per les persones amb discapacitat que tinguin un treball digne i puguin seguir endavant en la seva vida, que al final és el que tothom opta, no? Com a persona, com qualsevol persona que vol el millor pues, per la seva vida i els seus estimats.
1: Mm-hmm, i tant. Al llarg de, clar, amb tota aquesta història a l'esquina, hi ha alguna coseta, algun projecte que pel que sigui encara no l'hagueu pogut fer? O sigui, alguna espineta clavada que tingueu?
0: Doncs, mira, al final...
1: Tot acaba sortint.
0: Tot, si tens voluntat de que ja ho desitges, acaba sortint tard o d'hora, no? Al final, tindre l'oportunitat d'optar ja és molt gran. El que passa és que, clar, evidentment, no, el sol surt per tothom i al final nosaltres optem inclús a buscar projectes, igual que qualsevol altra empresa. Podem dir que som fent competència deslleial, però el que ningú pensa és que nosaltres, el nostre rendiment, som molt menys inferiors que una empresa ordinària. Per això, dependre de subvencions doncs és una realitat, però no aquestes subvencions són per rebentar preus i per intentar fer aguts als competidors, sinó perquè necessitem tenir una viabilitat de serveis. Però sí que és veritat que a vegades pues, amb aquesta cursa que tenim amb altres empreses, ja sigui del sector o no del sector de la discapacitat, doncs igual pues, un projecte d'algun ajuntament per aquí

0: proximitat i al final no acabem guanyant, no? Per un tema de punts o pues, perquè la viabilitat que hem fet l'estudi doncs, no ens donava per tirar endavant, perquè també hem de tocar de peus a terra, no? És a dir, no és donar a qualsevol preu, com us he dit abans, hem de fer els serveis viables i hem de mirar que això, pues, si podem estar 43 anys més lluitant pel territori, doncs aquí estarem, no? Per donar temps a les persones. Però això dic que a vegades hi ha projectes que sí que et queden aquí amb els llavis, però veiem que tard o d'hora tornen a sortir, perquè tornen a necessitar-se tard o d'hora i després pues, tornem a optar i a vegades pues, amb les segones o terceres oportunitats han pogut entrar i la veritat ha sigut un goig poder col·laborar. I és això, nosaltres no ens interessa el servei de qualsevol preu, si no feu un preu digne, perquè la qualitat que volem posar ha de ser correcta. Nosaltres no som aquestes empreses a nivell nacional, es pot dir, o d'altres orígens privats i amb ànim de lucre, que el que vulguin és ser dividends i treure un marge de benefici el màxim possible. Nosaltres també hem de treure benefici. El que hem de fer és que això continuï rutllant i reinvertint dins de la mateixa entitat.
1: Clar.
0: Però nosaltres estem al territori. És a dir, si perdem la feina, continuem aquí a Lleida, no? Marxem. Donem atenció a les persones d'aquí perquè tenen les seues vides aquí, estem tots aquí. Llavors, una persona que té la seu social a Madrid o a Màlaga o a Estrasburg, super, pues, no li donen importància o transcendència com li podem donar nosaltres que estem aquí dia a dia, a Ponent.
1: Clar.
0: Però això, l'important és fer-ho bé, fer-ho el millor possible, el repte de millorar i seguir, aprendre dels errors i treballar i picar en pedra. Estem on som precisament per donar aquesta cobertura i la gent que ens coneix sap que ho fem bé. També sabem pues, que a vegades cometem errors, però és el que he dit abans, assumim i aprenem cada dia i el repte és superar-nos, sempre i tirar endavant.
1: Clar, quan abans parlaves de buscar aquestes sinergies amb les administracions, ara és més fàcil trobar-les que fa uns anys o encara existeixen reticències?
0: Depèn del moment. A vegades són fluctuacions del context socioeconòmic o de la viabilitat que et trobes o la situació de cada entitat. Però sí que les sinergies a nivell d'entitats ara estem en un punt bastant dolç que entenc que hem d'aprofitar, no? És a dir, a vegades són dificultats que pot tindre una entitat companya i fem mà estesa, no? O al revés, el dia de demà podem ser nosaltres que estiguem una mica pues, allò tocats i necessitem ajuda. Per això dic, quan veiem algú que més o menys ho necessita, doncs estem al sector. Pensem que dins de Lleida estem reunits a la Federació AIEM, que engloba totes les entitats de la província de Lleida, i també estem a l'INCAT, a nivell de Catalunya, no? I a plena inclusió també a nivell d'estat nacional i altres entitats, no? Hi ha altres associacions i federacions. Mm-hmm. El fet de buscar sinergies també, o més que col·laboracions, seria amb el que seria la part d'administració pública, que és la que a vegades pues, això, trobem que depèn de les persones que trobes, doncs has de començar de zero, hi ha gent molt més sensible i està molt més alineada, i altres persones doncs, que els hi costa pues, voler obrir-se una mica a la nostra realitat, no? Hem de deixar de banda els prejudicis, hem d'obrir molt més la ment i saber que som capaços de fer qualsevol tipus de feina. Jo parlo de la part de parcs i jardins, perquè és la que dominem des de fa molts anys, però els centres de treball ofereix infinitud de serveis diaris i productes. No som nosaltres, sinó totes entitats. I moltes vegades ens limitem a tancar solament un casillar que aquestes persones que tenim donant feina sols saben fer els registres i no. És a dir, tothom pot saber fer de tot. Uh-huh. Alguns s'especialitzen més en unes tasques, com no, igual que nosaltres. Un s'especialitza en una matèria, l'altre en una altra. Però al final tots són persones i tenen capacitats per poder desenvolupar i potenciar i no ficar prejudici. Llavors, molts cops, de vegades, entres en un ajuntament i comences a explicar el tema de les clàusules socials d'afavorir o de fer una reserva, no? Reservar contractes a entitats amb centres especials de treball o d'iniciativa social, d'inserció, i no són massa participatius, no? És com dir, bueno, ve d'una oportunitat a totes les empreses, sí, el que passa que a vegades això no ens ajuda. Pensem que totes les administracions han de reservar voluntàriament, sense estar estipulat, un percentatge dels seus pressupostos per reserva social, no? I molts ajuntaments ho obvien, o altres administracions, consells comarcals o altres, fan d'una altra manera, cobrint l'expedient o ficant el mínim de mínim. Per exemple, tenim un referent a l'Ajuntament de Barcelona que és líder amb totes aquestes iniciatives i la veritat que potència moltíssim, no? I alguns s'emmirallen amb Barcelona, que sempre han tingut un referent, inclús amb copiar un copy-paste de plecs i d'exemples de clausulats socials que ens serveixen de referència, inclús validats per la Generalitat de Catalunya, que ha fet una guia fa molts anys, i s'han fet accions a través de IEM, la Diputació, perquè els secretaris i interventors tinguin aquesta informació. I, bueno, en aquell moment sembla que es promouen, però després se torna a baixar, no? Han de tindre aquesta labor constant i picant pedra perquè l'administració també siguin sensibles. Pensem que a nivell d'ajuntaments la part política pot renovar-se cada 4 anys, no? Uh-huh. L'any que ve és any electoral, però els que queden, els funcionaris, els secretaris, interventors, són els que queden, tot i que alguns també ajuntaments aquí petits de la zona de Lleida veiem que tenen molta rotació d'aquest tipus de funcionariat i llavors, clar, depèn de qui ve, és més participatiu, més sensible amb aquestes clàusules o no, i has de tocar una altra vegada el polític, el regidor o l'alcalde perquè el puguis conscienciar o almenys fer reflexionar de la importància d'atendre persones del territori, perquè si no fos per entitats de nosaltres, difícilment amb una empresa ordinària tenim cabuda. És la realitat que tenim, no? Uh-huh. I és aquí on estem, normalment, a lluitant i a seguir, no?
1: Perfecte. Doncs ho hem dit aquí, Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspos Empresa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Que tingui un bon dia.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Sent la pagesia, una secció patrocinada per aquells que estimen el nostre sector primari.

0: I després de parlar amb els pros a empresa sobre les seves feines i les seves tasques a Mas de Melons, avui ens està quedant una arrela molt solidària, però avui també volem parlar de pagesos solidaris, aquesta branca social, àrea social d'Unió de Pagesos, i ho volem fer justament amb el qui és el seu responsable, Salomó Torres. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per ubicar una miqueta els nostres oients que potser doncs, encara no us coneguin, què és exactament Pagesos Solidaris?
1: Guaita, Pagesos Solidaris va néixer aproximadament ara fa un quart de segle, fa 25 anys. I va néixer, bàsicament, per fer acollir els primers migrants que vàrem contractar amb el model de contractació en origen. I en els seus inicis la vàrem enfocar precisament amb una eina de suport amb aquests col·lectius que venien aquí a treballar, que venien a collir la fruita durant la campanya i que tornaven quan acabaven en el seu país d'origen. I això ens va fer veure que aquest col·lectiu de persones que venien, que venien de l'àmbit rural, sobretot de Colòmbia i Romania, la van crear precisament per generar actors de co-desenvolupament, per tant, eren els mateixos migrants que ens traslladaven quines eren les seves preocupacions i mancances que tenien a les seves comunitats d'origen, i d'aquesta manera els vàrem començar a ajudar. Primer, a crear aquests agents de desenvolupament, que per tant ens podien descriure quines eren les necessitats i ens enviaven el projecte, i després per buscar finançament per finançar aquest tipus de projectes. Aquí va néixer. Això ha anat canviant al llarg dels anys, i quan va venir la crisi de la construcció, els anys 2007, 2008 i 2009, la Fundació va votar cap a una eina de suport també cap a la nostra gent. És a dir, afavorint i creant el col·lectiu de la pagesia gran, intentant identificar quines eren aquelles mancances que tenien els col·lectius més vulnerables de pagesia en funció a dèficits que tenien d'infraestructures del territori, d'assistència social, de residències per a la gent gran, de centres de dia, mancances de salut. I, a més, també desenvolupen projectes per tal que la dona s'acabés d'incorporar i pugui facilitar, diguem-ne, l'accés de la dona a la titularitat de l'explotació i que, per tant, alinear una mica aquests greuges de gènere i també cap als joves. Per tant, avui, bàsicament, tot i que segueix fent tasques d'acollida i acompanyament, també fa tasques d'acompanyament per a la nostra gent.
0: Podríem dir que és... que és com un servei transversal, és a dir, que intenta abarcar el màxim d'àmbits socials possibles?
1: Sí, bàsicament pel que et comentava, se segueix centrant encara en l'acollida i acompanyament i, de fet, genera base de dades i busca treballadors per treballar al camp. Però ja no tant amb contractació en origen, sinó encarat també amb els interiors, és a dir, quan nosaltres diem exteriors i interiors, exteriors són els contractats en origen, que vull recordar que la campanya 2026 n'hem portat més de 2.000 provinents de Colòmbia i els acompanyem, però també amb els interiors, és a dir, els migrants que busquen feina al camp però que resideixen en l'estat espanyol. I no només generem aquesta borsa de treball que també, sinó que els acompanyem en processos formatius per tal que es puguin adaptar les necessitats que té la pagesia a l'hora de buscar ocupats per cobrir llocs de treball. Uh-huh. I, a més, també fem campanyes de sensibilització a les escoles rurals, campanyes de sensibilització del fet migratori, campanyes de sensibilització per tal, i en certa manera, d'explicar a les escoles per què una època de l'any apareix col·lectiu de gent amb color de pell diferent, explicar-los les històries de vida, és a dir, per què venen els pobles a collir fruita, d'on venen, quina ha sigut la seva experiència i la seva motxilla vital que els ha portat a pràcticament a Europa, a Espanya i a Catalunya. I també fem una altra cosa que també ens sembla molt interessant, que és explicar el fet pagès a les escoles. És a dir, per tant, tota aquella pagesia gran que et comentava abans, bàsicament es nodreix de gent que va estar als anys 70 i 80 dirigint el sindicat i que tenen una memòria i un coneixement que val la pena traslladar a les generacions futures. I, per tant, expliquem què és la pagesia, quins models hi han, com són els conreus, com s'identifiquen determinats aliments, els seus orígens, com es produeixen, etcètera, etcètera.
0: I aquestes xerrades les feu només a escoles rurals o a tot tipus d'escoles?
1: Mira, aquestes xerrades van acompanyades d'ajuts que bàsicament ens venen de la Diputació. És a dir, aquí generem tallers, generem material didàctic i pedagògic, bàsicament enfocat a les escoles rurals, però si hi ha algun institut de secundària que ens demana, hòstia, veniu i ens expliqueu una mica quina és la problemàtica que té la pagesia avui i com veieu el futur, un futur complex pel canvi climàtic, per les polítiques neoliberals que cada vegada estan imperant més alegrement per tot el món, és a dir, com i de quina manera afronteu els reptes de futur en tots aquests àmbits que us estic explicant, i nosaltres hi anem i ho expliquem, en model taula rodona, en model xerrada o en model taller, el que convingui. Si a algú li interessa, a algun centre li interessa, doncs fer un taller o fer una xerrada d'aquest tipus, doncs nosaltres encantats d'anar-hi i participar-hi.
0: En aquest sentit, heu vist o esteu notant molt canvi, sobretot en els més petits, el que entenen ells o com veuen ells la pagesia respecte del que és?
1: Mira, és que la desconnexió del que fins ara venim identificant com a món rural i món urbà, aquesta bretxa cada vegada és més àmplia. I tot i que en el món urbà ens hi hem anat acostant, perquè no som sols que fem aquesta feina d'intentar explicar a les escoles urbanes quin és el model de vida que viu la pagesia, sí que hem notat que les pautes de conducta i de comportament social del que teníem identificat com a món rural també s'està distanciant. És a dir, que moltes vegades la mateixa canalla, és a dir, les mateixes generacions més petites d'un poble, que el seu entorn, la seva economia és bàsicament agrària, hi ha un gran desconeixement, ja que els seus pares fa anys la seva majoria eren pagesos, però avui ja no. En aquests llocs és allà on la bretxa s'ha fet més àmplia, en el sentit de no entendre, per exemple, determinats comportaments d'un model de ramaderia que acaba sent un negoci i acaben introduint-se d'una manera molt particular en aquestes generacions més joves el concepte animalista, és a dir, haver-hi una granja vol dir tortura d'animals, cosa que no té per què ser així, i per tant, la feina pedagògica explicant als nanos quina és la feina que fa la pagesia i els ramaders vers el seu entorn econòmic i social i també de gestió de territori, és cabdal perquè aquesta bretxa es vagi tancant. I, per tant, en fi, sí que hem notat que aquí, en el món rural, cada vegada hi ha una distància més gran i, per tant, cal ser insistents, cal ser incisius en aquests llocs territorials per explicar una mica quina és la nostra funció al territori i a la societat.
0: Si mirem cap al futur, amb tots els reptes que teniu oberts com a sector, quins serien els més destacats o els més importants d'abordar-los primer? Tots són importants, però els que més destacaríeu que caldria abordar ja?
1: Mireu, n'hi ha dos, des del nostre punt de vista. Un que és el repte del canvi climàtic, que a més entenem que ha vingut per quedar-se, amb el tema de l'adaptació dels conreus i també de determinats models de ramaderia vers les calors que cada vegada són i estan sent més insistents i més accelerats i de temperatures més altes, d'avançaments de collites, de males adaptacions dels conreus que tenim fins ara, com el cas de la fruita de llavor a Lleida o com el cas del raïm, que cada vegada s'avança la collita, o en el cas de les hortícules, que en plantes d'horta que van absolutament despistades per tants dies de calor i tantes temperatures nocturnes altes. Aquest és un element que cal tinguem molt present i molt en compte a l'hora d'encarar quines haurien de ser les solucions més importants. I un altre, des del nostre punt de vista, és l'encaix socioeconòmic del nostre model de treballar la terra, que es basa en el model de petita i mitjana pagesia, que viu i treballa en el territori i que a poc està mutant cap a grans empreses que controlen no només la producció, que també, sinó la transformació, la comercialització de tot el producte. I que cada vegada també estem veient com la terra està acaparant-se per grans tenidors i per empreses que estan comprant terra, que evidentment no és la marginal, sinó que és la més productiva, la que pot estar en regadiu i l'única que pot pagar els preus especulatius que avui té la terra per fer aliments i que en un futur no gaire llunyà, malauradament, no tindran la capacitat de controlar també el model de producció del nostre país.
0: I confieu que hi pugui haver un canvi en aquest sentit a nivell econòmic? O el que cal ja és una transformació tan gran que a curt termini no és viable?
1: És que a més, el que està passant també és que els canvis tecnològics de treballar la terra, el canvi en maquinària, la utilització de noves eines informàtiques, de la mateixa intel·ligència artificial, farà que la pagesia o s'hi adapta o quedarà descavalcada per les grans empreses que es dedicaran a fer uns aliments que podran ajustar els costos de producció a les necessitats que tindrà un mercat. No hem d'oblidar que mentre la renda de la pagesia any rere any segueix baixant, els aliments arriben al final de la cadena alimentària, que és allà on les persones que van a comprar aliments, ja sigui al mercat municipal, ja sigui a la botiga, o ja sigui una gran cadena de distribució, estan pagant cada any una factura més alta pel que consumeixen d'aliments. Per tant, és un repte que no compete només a la pagesia. I aquest és un aspecte que nosaltres últimament estem posant també sobre la taula. Aquest és un repte de país. És a dir, el país podrà encarar un futur de mig llarg termini amb 10 milions de ciutadans visquent a casa nostra? El país tindrà capacitat de produir aliments per a la seva ciutadania? Aquest concepte es diu sobirania alimentària. Doncs jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes de que si l'economia agropecuària s'acaba implementant amb un model especulatiu, com s'està encarant, és a dir, recordo l'inici de la guerra d'Ucraïna, doncs que l'oli de girassol es va multiplicar per 3 o per 4 el seu preu a l'endemà justament d'haver envaït Rússia a Ucraïna. L'origen de compra d'aquest girassol per fer aquest oli era d'un o dos anys enrere, per tant, no s'havia augmentat. En canvi, va ser considerat un element especulatiu. I l'alimentació, malauradament, acaba sent un element especulatiu. I, per tant, si això no es controla, si no es planifica, si no organitza, si no es posa límits, si no s'intervé políticament, doncs acabarà passant el que ha passat amb l'habitatge, acabarà passant el que està passant amb la terra i acabarà passant, sens dubte, amb l'alimentació.
0: Doncs estarem molt pendents a veure com evoluciona també per poder-ho explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, tant sigui des de la Rela com de la resta de programes de la Graella. Ho hem deixat aquí, Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Rela d'avui i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
0: I com dèiem, acabem l'Arrela d'avui parlant de la jornada de porcí que tindrà lloc a Alcarràs el dia 1 d'octubre. En aquest any és la 19a edició i per parlar-ne avui qui ens acompanya és el Jordi Dolcet, ell és ramader i president de l'Associació de Ramaders de Porcí d'Alcarràs. Molt bon dia.
4: Bon dia, Judit.
0: Quines novetats, no sé si n'hi haurà, que presenta aquesta jornada, 19a jornada del porcí?
4: Bé, com a novetats, és la rabiosa actualitat que ens toca viure al sector porcí. Som un sector que hem de recordar que importem i que exportem. Importem cereals i exportem carn a l'estranger. Llavors, qualsevol qüestió geopolítica, qualsevol conflicte que afecti a nivell geopolític, ens afecta diàriament. I per sort o per desgràcia, l'actualitat és molt, molt variable i sempre hi ha novetats.
0: A més, podem dir que en els últims anys, malauradament, aneu acumulant cops, per no dir-ne novetats, perquè al final, si naturalitzem aquestes novetats, també és dolent.
4: Sí, a l'hora de tractar els temes de la jornada doncs sempre ens veiem influenciats per la situació actual que té el sector, que es veu molt influenciada per conflictes com poden ser la guerra d'Ucrània i Rússia de fa uns anys, que va afectar molt de forma molt severa als preus dels cereals, a la importació de cereals, als increments dels costos d'energia. Ara tenim el tema de la pesta porcina africana, que també és de rabiosa actualitat. I bueno, som un sector versàtil que ens intentem adaptar contínuament als nous reptes i a les noves situacions.
0: Després abordarem la pesta porcina africana. Desgranem una mica per als oients que ens estiguin escoltant i que puguin estar interessats a venir l'1 d'octubre al Carràs. Quines ponències podem explicar ja que hi haurà a la jornada?
4: Sí, la nostra és una jornada que celebra la seva 19a edició. És una jornada amb molta tradició. La nostra associació es va constituir a principis dels anys 90. La primera jornada la vam celebrar l'any 1997 i aquesta és la 19a edició. Hi ha hagut algun any de pausa, però és una jornada que està molt arrelada al nostre municipi i els últims anys està tenint una repercussió bastant gran a nivell del sector porcí català. Nosaltres intentem organitzar la jornada com si nosaltres fóssim els oients, no? Com si fóssim els visitants. Intentem buscar temes d'actualitat i temes de formació, sobretot enfocats als nostres ramaders i als estudiants que també venen, també ho hem de destacar, ens visiten cada any estudiants de les escoles agràries, tant d'Alfarràs com de Vallfogona de Balaguer, als quals agraïm també la seva participació. I busquem una mica un equilibri entre això, entre aspectes tècnics, que aquest any podrien ser la bioseguretat, que és un tema recurrent. La bioseguretat és un concepte clau per al nostre sector, és una sèrie d'estratègies que prenem com a sector a l'hora de prevenir l'entrada de malalties a les nostres granges. I la segona ponència també serà sobre l'ús dels antibiòtics, un tema també de molta importància a nivell de sanitat, de salut pública. Moltes restriccions, tenim moltes restriccions amb l'ús d'antibiòtics. Els últims anys s'utilitzen molt, molt menys antibiòtics que fa una dècada o fa 15 anys i volem que aquesta xerrada sigui una mica una formació de cara als ramaders i als estudiants de com hem d'utilitzar correctament els antibiòtics. Tractarem també el tema econòmic, la situació actual econòmica del sector i una mica de perspectiva de futur, tot i que és molt incerta. I després, com a nota, tancarem la jornada amb la pesta porcina africana. Ens visitarà un veterinari de l'administració que ens explicarà què és el que s'ha fet, quina gestió s'ha fet, en què s'hagués pogut millorar, què s'ha fet bé i quines són també les perspectives de futur de cara al control d'aquest brot que tenim a la zona de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un programa complet i intens. Deixa'm preguntar-te algunes qüestions, per exemple, amb bioseguretat. N'hem estat parlant molt, i amb diferents protagonistes del sector. En què s'ha avançat i en què també doncs, caldria continuar avançant en matèria de bioseguretat?
4: La bioseguretat és un concepte que si creu o no s'hi creu. El sector porcí ha crescut moltíssim. Llavors tenim moltes granges i és evident que és clau el tenir una bona bioseguretat per evitar el contagi d'algunes malalties que afecten només als porcs, però que afecten productivament a les granges. S'ha millorat molt els últims anys en bioseguretat, però el sector també és un sector molt més global. Antigament potser hi havia moltes menys granges, hi havia molt poca bioseguretat, però el contagi, la transmissió de malalties entre granges era molt menor que ara, que hi ha una millor bioseguretat, però que el sector és global i els moviments d'animals també a nivell estatal o inclús a nivell europeu s'importen també animals. També entren cada setmana animals petits per ser criats i sacrificats aquí al país. Llavors ha canviat una mica l'escenari i la bioseguretat s'ha de seguir sempre millorant per evitar que aquestes malalties, algunes emergents i algunes molt conflictives, sobretot, insisteixo, a nivell de producció, no estem parlant mai de malalties que es puguin transmetre als humans, per evitar que aquests contagis doncs, compliquin molt la producció.
0: Clar, d'alguna manera és com que l'actualitat us obligui, no? Va relacionada actualitat i bioseguretat.
4: Correcte.
0: Hi ha l'altra qüestió dels antibiòtics. Considereu que n'hauríeu de poder utilitzar més?
4: El tema de les restriccions dels antibiòtics tenen una base tècnica i científica evident, sobretot referent al tema de les resistències. quan a nivell humà, també inclús als hospitals, s'utilitzen els antibiòtics de forma molt habitual, apareixen resistències, apareixen bacteris que són capaços de resistir al tractament d'aquest antibiòtic. En porcí, fa anys s'utilitzaven força més antibiòtics que actualment. Les restriccions han vingut imposades per evitar, per prevenir aquesta aparició de resistències, que llavors sí que compliquen molt la possible curació, la possible cura d'una malaltia.
0: Perfecte. Parlàvem també de situació econòmica, una mica perspectiva de futur. És cert, ho deies, es fa difícil poder fer una anàlisi del que pot acabar passant, però en una primera valoració, les perspectives de futur serien optimistes, serien pessimistes?
4: Les perspectives de futur a curt plaç o a mig plaç no serien optimistes. Primer, per l'aparició del brot de la pesta porcina africana, que ha causat que s'hagin tancat moltes portes d'exportació a països tercers, i després també que és un sector que, com hem dit abans, és un sector global. Competim amb grans països productors, i ara mateix sembla que hi ha països com Xina que han recuperat la seva producció i que fan que el mercat exterior sigui una guerra bastant dura. Llavors, aquí hi ha molta producció i sembla que hi ha una mica de dificultat a l'hora d'exportar una part important de la carn que produïm. Llavors, el futur és força incert. A nivell de preu, actualment, el preu de cost està per sobre del preu de venda. És a dir, ara mateix no s'està tenint benefici pels porcs que s'estan sacrificant.
0: Què hauria de canviar? O què es podria canviar? O què demaneu que canviï?
4: És molt complicat. Ja. És molt complicat perquè, és com et dic, depenem de competidors com molt importants, com poden ser Brasil, com pot ser Xina, com pot ser Estats Units. Competim a un nivell global i és un tema molt de mercat i molt específic.
0: Ho dèiem abans també, aquestes jornades, 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs, vindrà marcada per la pesta porcina africana. La valoració de la gestió que s'ha fet, quina és? S'ha gestionat bé?
4: És un tema complicat perquè no tenim tota la informació, perquè al final, amb una crisi d'aquestes característiques, la transmissió d'informació que arriba, no la podem conèixer de primeríssima mà. Per això volem ser prudents. Segurament s'hauran fet coses bé. Ara mateix hi ha alguna porta d'optimisme, perquè les últimes setmanes ha disminuït molt el número d'animals, de sengles positius que s'han trobat, però en tot cas a l'última presentació del Carlos Sánchez, que és del Servei de Sanitat Animal, ell ens explicarà de forma totalment transparent que dintre d'aquesta gestió què creu que s'hagués pogut millorar de cara també a millorar una gestió d'una possible crisi futura, que pot ser amb la pesta o pot ser amb alguna altra malaltia, i què és el que també s'ha fet bé.
0: Exacte. Quin és l'impacte que ha tingut pel sector o que està tenint?
4: L'impacte inicial és molt fort perquè el primer que passa és que es tanquen moltes portes de molts països als quals s'exporta carn. A les següents setmanes es va anar negociant a nivell de sector amb molts països que van acceptar obrir portes d'animals que no fossin de la zona del brot, etc., i es van poder reobrir alguns mercats. Però les conseqüències van ser, sobretot, les primeres setmanes, que el preu es va esfonsar, perquè hi havia molta més carn de la que es podia exportar o vendre.
0: Davant de situacions com aquestes, la solució són les ajudes? O no? O calen més coses?
4: Davant de crisis com aquesta, una part molt, molt important és, tornem abans ja amb la bioseguretat, perquè hem de diferenciar molt si es troba un cas positiu d'un porc senglar a de si aquesta pesta mos arriba en una granja de porc domèstic. Si arriba en una granja amb porcs domèstics, estem parlant d'un problema de dimensions molt, molt superiors. En cas de tenir un senglar positiu, no sé si la solució seria ajudes. Sí que és veritat que la zona on tens el brot, com va ser a Collserola, clar, els ramaders d'aquella zona es van veure amb un problema molt gran. I allí sí que l'administració va haver de buscar solucions a nivell global per ajudar aquells ramaders a poder continuar gestionant les seves granges. Es fa molt difícil de dir si què es podria fer per prevenir aquestes coses, perquè són crisis sanitàries que apareixen quan el món és cada vegada més globalitzat.
0: Clar. No sé, i ja per acabar, no sé si l'objectiu de la jornada és comptar amb professionals del sector o també voler arribar més enllà, no?, a la ciutadania, perquè no sé si molta gent és conscient del que estaves dient ara, de l'impacte que podria acabar tenint. No sé si la gent això ho sap o no.
4: No, jo amb això som bastant escèptics. Sí que treballem des del sector, des de moltes vies, des de fa uns anys, a intentar transmetre més el que fem, perquè no ens hem d'amagar de res. Som un sector que produïm proteïna animal de molta qualitat, de la principal proteïna animal que es consumeix a moltes parts del món, que és el porc, i nosaltres a nivell d'imatge, a nivell municipal, a nivell local, nosaltres tenim una relació molt bona, diguéssim, amb els nostres veïns. El sector porcí, el Carràs, és un motor econòmic, però també és un motor social. Tenim més de 130 socis a la nostra associació. Són 130 granges que estan molt arrelades al municipi i que molts joves s'incorporen als negocis, empresa petita. Estem parlant d'empresa mitjana i petita, i això ens reforça moltíssim. Nosaltres a nivell municipal estem molt contents, a nivell local, de cara a la visió que té els nostres veïns del nostre sector. A nivell més exterior, doncs, bueno, el que no creu o l'animalista, a l'animalista és molt difícil que el puguem convèncer. Nosaltres hem de fer les coses bé de cara a dins i explicar-ho de cara a fora, perquè és que no tenim res a amagar. Ho fem complint amb les normatives i som els primers interessats a que els animals tinguin benestar, tinguin salut, perquè és la millor manera de que creixen, que produeixen i que al final obtenim un rendiment econòmic, que per això, evidentment, treballem.
0: Us agradaria sumar més socis de fora del Carràs? És a dir, anar teixint xarxa, saps, com més col·lectiva, però de fora del municipi?
4: Hi ha diferents associacions, hi ha diferents ADS. La nostra idea no és...
0: Creixen.
4: Nosaltres ja englobem tres municipis, que són el Carràs, Soses i Torres de Segre, i no seria la nostra idea, diguéssim, ampliar fronteres. Però, bueno, no se sap mai. Hi ha altres associacions que també són molt actives. Nosaltres intentem ser actius, intentem fer la jornada amb molta il·lusió, perquè és el dia gran pels nostres socis. És el dia que el Carràs, a nivell de xarxes socials, avui en dia es posa al centre del sector porcí a Catalunya i una mica inclús al sector porcí estatal. I nosaltres ho fem amb aquesta intenció i amb aquesta il·lusió de que hi hagi una jornada amb, sobretot amb xerrades interessants, que no es facin avorrides, que no siguin molt tòpiques, que sempre hi hagi alguna novetat, que siguin d'un nivell tècnic que tothom pugui entendre i que al final els socis se sentin orgullosos de ser socis de l'associació i de ser del Carràs i de ser dels pobles veïns i de que vinguin moltes empreses. Tenim gairebé 100 empreses que col·laboren amb la jornada, a les quals agraïm moltíssim la seva participació i que són les que fan possible tota l'organització i tota la logística d'una jornada. Amb algun any hem arribat als 300 inscrits.
0: Déu-n'hi-do, perquè entenc que ha anat creixent, és a dir, la jornada a cada edició va guanyant pes.
4: Els últims anys, la veritat és que ens hem esforçat per anar acollint més col·laboradors, anar fent molta més difusió, i sí que és veritat que hem arribat a un nivell que estem molt contents, perquè la resposta és molt gran, són moltes empreses que col·laboren i són molts inscrits. I aquest és l'objectiu, i nosaltres estem molt contents amb tots els companys de Junta d'organitzar aquest dia.
0: Fins quan s'hi poden inscriure, per si tenim algun despistat?
4: Com que no és una inscripció gratuïta,
0: val.
4: I anem més per aforament, però que fins als últims dies hi ha possibilitat d'enviar un correu, de contactar-nos per telèfon, i no hi ha cap problema, tothom és benvingut i...
0: Perfecte.
4: I fins a l'últim moment es poden inscriure.
0: Perfecte, doncs recordem aquesta 19a jornada del porcí, 1 d'octubre al Carràs. Ho deixem aquí, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, bon dia.
4: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
0: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on ens poden fer arribar tots aquells temes que considerin oportuns que poden ser tractats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve. Que tinguin un bon dia.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al Daily The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Marilles de la Jove de Tarragona.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
0: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
2: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el que taula a Europa.
3: estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya el president del PP. Ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
0: I no deixem de parlar de política perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
2: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya és diferent ara.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
0: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portaveu de Aeroport.
9: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Com acabem d'escoltar per part del mateix OCT, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
0: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
2: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens d'abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens d'abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
0: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
10: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
2: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
10: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
0: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Dret Social, Raül Moreno.
11: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
12: El conseller és el que es va comprometre.
11: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
2: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
13: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
14: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
13: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
13: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
15: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
13: Una tendència

0: que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
1: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
2: Més conscients que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
1: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
3: En la primera ronda, el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat, però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades...
4: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
4: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
0: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
6: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
5: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
4: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
0: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
7: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
4: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat. Aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de Laco Collona.

0: del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
1: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cucullona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
3: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
2: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de la Cucullona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
0: Són les 2:22, arribem als esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
1: Els belgranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
0: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañé.
5: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
6: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
5: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
0: Parlem també de bàsquet i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
1: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgandé i en Joel Parra.
7: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien en la ofensiva, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho.
8: Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final y ahora toca jugar un final o hacer lo que podemos.
9: molt contents. Al final veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'Apo, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
1: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
17: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
18: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
17: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
19: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en Xarxa, edició vespre.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
2: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
0: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
0: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
0: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
2: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
3: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijó. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
0: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
0: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
9: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament. No?
2: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
9: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mandami han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
0: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
10: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
11: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
10: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
2: De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
12: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
0: I seguim al medi natural perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
2: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
14: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint doncs, Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant, doncs, un increment respecte als anys anteriors.
13: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
11: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
0: Escoltem el so ambient d'aquesta diada castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona, i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
0: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era Laoz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
15: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
2: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector artístic del mercat.
16: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
2: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
0: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
2: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
17: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al Ball de Bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
18: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat, i com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
17: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
0: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
2: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu de Gara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
19: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, no vigeria, molt guai, quina il·lusió que ha agradat el circ.
20: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel Festival de Circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
0: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
2: També hi haurà sessions a escoles, amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades, Olot FM i Ucoll de Carrera.
1: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca aprovar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
21: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
1: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
21: Tenim 3 seus, el Cines Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I, com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
1: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
0: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
2: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
0: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
23: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de l'Assolim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igualada. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt vallesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
0: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf pel Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport novament, ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana hi ha el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquestes 7 de la tarda, com comentàvem.
0: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
2: Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
0: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Continguts en xarxa.
2: Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: T'he de confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen, potser, dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme, i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és, en general, de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i
1: doncs
2: avui...
1: no l'he vist, gràcies, me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire, de l'esclavisme.
1: No sé per què.
3: L'avió de Buiri ja anem a tabar.
0: Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya pues, sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Ja de 40 graus.
0: Superem-ho.
2: Presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va parar de fer-te una mica la pilota.
0: Sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Fes de com has dit, que tu podries fer, no encara?
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys 8.000.
2: Jo et tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Màxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: Si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a fer-me ja ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona, resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
5: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
5: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
5: Sí, sí. Bé, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, relatar una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
5: Bé, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalc, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera i les dues anteriors, una va sobre el paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, el que tenia ganes jo de tocar era la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció, sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també o amb un tema darrere fons que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no? Que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
5: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no? D'airejar-les. però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i moltes altres, diguem-ne que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que quan aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negre. Un negre és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
5: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge

0: Parilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arreu d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que, mica en mica, s'està obrint i s'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que bé, el protagonista, que és un exesclau, no? un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
1: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis,
0: sí.
1: que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
0: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, la família López Oruro, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Bru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
1: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
0: Sí, sí. És a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric. És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Mm-hmm. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, en Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. I jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
1: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis, aquest protagonista, en un cliché.
0: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Per una sèrie de circumstàncies no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ell acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bé, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
1: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Aquest anhel?
0: Sí, sí, clar, és el París, i França és el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan

0: ara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i havia sigut, que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, clar, ell aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa és que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
1: Déu-n'hi-do, aquesta dada,
0: Sí,
1: fins a
0: sí.
1: 1958, és a dir, fa
0: És molt
1: molt
0: recent,
1: pocs anys
0: sí.
1: encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no, d'aprendre's aquests orígens o de conviure, i, per exemple, hi ha
0: Sí.
1: personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la
0: Sí.
1: resignació i la submissió.
0: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és en Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època. O, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya, que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets se'ls estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh?
1: Sí.
0: Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
1: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg, mataroní, amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar
0: Sí.
1: per dir que el 26è, no recordo malament, de setembre, que és un dissabte,
0: Sí.
1: en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta
0: Sí.
1: literària relacionada amb aquesta novel·la.
0: Sí. Sí, el dia 24 a les 11 del matí el Vicenç Sanchis em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària. Bueno, la ruta literària per Ciutat Vella, no ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o no està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja
1: Sí.
0: també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
1: Perfecte.
0: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt, molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una
1: I
0: manera molt
1: tant.
0: especial, no? molt física.
1: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat. I em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya. Sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
1: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
4: Doncs dintre de molt poquet aquest any em sembla que farem 10 anys com a entitat. Bueno, va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat. I cap al 2019 ens van fer cooperativa i bueno, hem anat sumant gent al vaixell i fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
1: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
4: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, a aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art i en concret doncs, de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que els senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars i per això té aquest encaix tan xulo dins l'educació formal.
1: Com us ho feu?
4: I no formal, també.
1: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
4: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no?, a través d'una cançó, a través d'un titular, sempre. Bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agradin, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
1: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
4: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara de les discriminacions en un sentit ampli, el tema sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental, sí. Salut mental també.
1: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si, ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
4: Sí, és un tema prou delicat, i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat. Moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que atreveixen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc, com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus, i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
1: És molt interessant perquè tenim una fotografia, no?, social del jovent, segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
4: Sí, exacte, sí. La llengua vehicular i de treball i de tot és en català. A excepció, en moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
1: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant, no, o us vol contactar perquè ja està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
4: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Vers Sembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Vers Sembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrantpuntallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
1: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida, amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
1: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no us hi fem prou cas. Tot plegat per posar a veu els autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
5: Hola, què tal? Bona nit.
1: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
5: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
1: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina aquesta temporada. Avui has portat tres llibres,
5: sí,
1: que d'una manera o altra t'han remogut, no?
5: Vaja, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cerebris, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes.
1: M'ha
5: agradat molt, molt el llibre, perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
1: I ara
5: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
1: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
5: Sí, exacte.
1: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
5: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima i que, a més, qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que, per exemple, té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
1: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa? Sí, al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
5: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment... Jo, quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius: ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius, és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
1: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
5: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
1: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però a veure, jo estic contenta.
5: La veritat és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
1: Quan va sortir sí que hi era bastant.
5: Sí, hi era bastant, que... bueno,
1: sí.
5: Me n'alegro molt.
1: Cap queixa, perfecte, tot perfecte.
5: Perfecte.
1: Què més portes?
5: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però amb 1.500 deu ser molt difícil.
1: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de fer casa teva, cap espai o cap entorn, també, perquè viure en un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
5: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer els jocs, el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
1: Un metre quadrat de la Llucia Ramis.
5: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
1: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
5: Sí.
1: Poder mirar...
5: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
1: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me,
5: i encara
1: esperant. No m'hi he atrevit.
5: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però és molt, està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. Llavors és un llibre molt recomanat i que està... Té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que, per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
1: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no? Altres mons.
5: Exacte.
1: Demà.
5: Gabriel Sabin.
1: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
5: Fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
1: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després. Sí? No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem demà. I també recomanem Un metre quadrat. I
5: recomanem El gel a 40 graus.
1: Super recomanadíssim. Digue-ho tu, perquè quedarà fatal que ho digui jo.
5: No, però ja t'ho dic jo.
1: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i, a més, cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
5: Home, així és més fluid.
1: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
5: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
1: Exacte.
5: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
1: Gràcies, Concha.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: En l'acte aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut. Com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc. No? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives.
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem... De fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la d'afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Mm-hmm. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, Doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vers islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem. Hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posem per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs, és delicte d'odi o és llibertat d'expressió? Que, malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, Orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles, o sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
0: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
1: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fonamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també? Per què en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent? Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida, la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i, per tant, decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria, que ara és una direcció general d'afers religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se en algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs, el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'hem de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, en quant a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etc. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
0: Interessant sí. També que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú no ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creences en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
0: Fins aquí aquest programa Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Veig com em cauen de la pell. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran de cara a l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona. El missatge principal que ha llançat Sánchez és que els socialistes són optimistes davant les eleccions dels pròxims anys.
5: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
4: També ha sigut bastant optimistes amb les eleccions municipals. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions del Parlament del 2028. Tot això ho ha fet des del diari britànic The Sunday Times després de portar un any sense concedir entrevistes. I a Barcelona milers de persones s'han manifestat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius. Segons la Guàrdia Urbana hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça Sant Jaume. I pel que fa a la cultura, des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Fins al moment, la colla de Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles de segona ronda i que només ha pogut carregar a tercera ronda, els castellers de Vilafranca un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles i un 5 de 9 amb folre. La colla de Tarragona ha descarregat un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent i ha descarregat un 4 de 9 amb folre, i la colla Xiquets de Tarragona ha fet la tripleta màgica, és a dir, un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. I pel que fa als esports, avui es tanca la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme CIA Other Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del Pavelló Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo de tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: ella. Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aznavour, nascut a França però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta

0: don't worry.
1: No et preocupis absolutament de res.
0: Be happy.
1: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, nena, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Yeah. Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue, sin duda, el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. Entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer i es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, no? Però em va saber greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa, usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs i a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció. És Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kènia, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kènia. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. This is Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: comandante mire hacia abajo y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo, debe de ser.
2: La odissea espacial de los hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert, molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià, a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell, per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124, era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124 l'amiga Amèlia Cardona per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly i a la foto de portada el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Cocodril Club. ...32 anys en antena.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert, que Los Amaya eren familiars de la famosa

1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton. Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe. What

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a heartache, aquí es va dir Corazón destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar el 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. I així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijóo des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa de la Rosa de Gavà. Allà també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha acusat el líder del PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo.
2: Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa, o ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán. Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales.
1: I un enter de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'enter es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del matí, durant el recompte, ha estat quan els funcionaris han localitzat l'enter sense signes de vida. Els serveis d'emergència ja han intervingut, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
3: Déu-n'hi-do, quin final de setmana estem tenint aquí a Catalunya amb un diumenge que ha estat radiant al conjunt de Catalunya. Sí que és cert que aquesta tarda ha aparegut alguna tímida núvola del Pirineu, però sense més conseqüències. Ambient càlid a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, punts de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, on en aquests punts la temperatura ha passat dels 31 graus, casos com Vinebre o Benissanet per sobre dels 32 graus, o a la mateixa ciutat de Girona per sobre dels 31 graus. Així doncs, acabem un cap de setmana de molta estabilitat i demà dilluns començarem una setmana que estarà marcada per l'absència de precipitacions, dia amb el pas de núvols alts i prims al conjunt de Catalunya i unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
1: I també milers de persones a Barcelona s'han manifestat en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquesta mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i, segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Torna a tocar Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
6: Hola, la més cordial salutació des del canal nostàlgic. Preparats per passar una estona ben agradable amb la música dels anys 60, doncs som-hi. Setè programa dedicat a l'any 1964. I seguim més o menys amb la mateixa tònica de nous intèrprets i la música d'aquella època de la dècada prodigiosa, els anys 60. Comencem, com sempre, recuperant de la dècada anterior una cançó, en aquest cas mexicana, que ens l'interpreta el gran Pedro Infante i que es titula Nochecitas Mexicanas.
7: Shh, por aquí, por aquí.
8: ¡Ahí viene Pedro Infante!
9: ¡Cállate, cállate!
10: Con mucho gusto para la del santo.
11: ¡No, Pedrito, es cumpleaños!
10: Bueno, es igual, hombre.

0: I ara seguim amb el nostre espai de, que porta les curiositats i les, la novetat discogràfica catalana sota la sintonia de...
1: Recordes
0: quan... La gran Núria Feliu ens diu si recordem, doncs, aquesta curiositat que us llegirem, més la novetat discogràfica catalana.

I tant que va ser un vell temps que no podem oblidar. Recordes com... Doncs bé, l'altre dia vàrem llegir els casaments de l'any 64, famosos del món de la cinematografia, i hem d'afegir-hi el casament de la Marujita Díaz i el bailaor Antonio Gades. I amb l'aspecte musical, el pop de producció autòctona va viure un esdeveniment que marcaria tota una època. Aquell any va formar-se un nou grup, Los Brincos, dels quals anirem escoltant en propers programes cançons del seu repertori.

Després de la prioritat que hem donat a la novetat discogràfica catalana, ara ens venen més novetats discogràfiques d'altres països. La primera francesa es titula Els paraigües de Cherbourg. Ens la canta, ens la interpreta la veu melodiosa de Nana Moscouri.

Gran Nana Mouskouri, amb la seva veu, i cantant en francès, com també va fer amb altres, molts altres idiomes. Ara ens ve la novetat italiana. És Little Tony, que ens cantarà la cançó que porta per títol Quando vedrai la mia ragazza.

La següent novetat ens la porten los Mickey i los Tonys, que també començaven tot just la seva carrera musical amb èxits anteriors, i en aquest cas canten amb un disc d'aquest any 64 l'èxit Mavi, Mickey i los Tonys.

La següent novetat és una cantant que fins fa poc la considerava una nena prodigi i havíem escoltat diverses cançons precisament de les pel·lícules que interpretava en aquella època. És Marisol, que en el 64, ja una mica més grandeta, cantava Me conformo.

La novetat del Regne Unit és de Dave Clark Five i es titula la cançó que va ser novetat de discogràfica, es titula Content de tot plegat.

I acabem ja aquest espai amb l'últim tema, un gran tema precisament per acabar les novetats discogràfiques del programa d'avui, que es titula Hello Dolly, i ens l'interpreta el gran Louis Armstrong.

Escoltem ara les cançons o els fragments de les cançons que varen arribar a número de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits d'Irlanda. Per tant, siguent un país de parla anglosaxona, ja suposem quines cançons més o menys repetiran de, precisament del Regne Unit. La primera és de Dickie Pock i que ens es titula Sempre hi soc jo.

El segon fragment, també d'Irlanda i a número 1 de les llistes, és la una que ja hem escoltat a les novetats musicals i que es titula Content de tot plegat, de Dave Clark Five.

Tercera cançó que va arribar al principis de l'any 64 a número 1 també va ser Agulles i agulles de Searchers.

D'aquest espai només escoltem un fragment, perquè moltes d'aquestes cançons ja els escoltem amb altres espais dins del mateix programa o del mateix any. I si no, al final o després d'un bloc solem fer algun especial tema especial extraordinari dedicat a aquestes cançons de les quals només hem escoltat un fragment, i normalment sempre solem triar les més escoltades i més conegudes. Seguim ara amb la quarta, que és una que es diu Trossos i peces, i també és de Dave Clark Five.

I acabem ja aquest espai amb l'última, que és una que es titula Qualsevol que tingui cor i ens la porta Cilla Black.

I amb Cilla Black i aquesta cançó hem acabat aquest espai dedicat al número 1 de les llistes d'èxits d'Irlanda i ens anem ja cap al món del cinema i de la televisió. I en el món del cinema doncs farem una repassada en la revista de l'època que era Fotogrames. El número 795 del 10 de gener del 64, en la seva portada hi sortia Sofia Loren, que havia fet moltes comèdies i moltes pel·lícules italianes com Ayer, Hoy y Mañana. L'altre Fotogrames era el número 806 del 27 de març del 64, en portada hi sortia Alain Delon, un dels grans galants del cine francès, que va ser protagonista també d'altres portades de Fotogrames de l'any. I la tercera, la número 843 de l'11 de desembre del 64, Catherine Deneuve, obria el repartiment musical de Los Paraguas de Cherburgo. Música. Seguim encara amb la pel·lícula My Fair Lady. Avui escoltarem Ja veuràs.

Thank you.

En el món de la televisió, doncs, seguim amb l'espai musical Noche de Estrellas, amb l'actuació de Juan Erasmo Mochi, amb una cançó que es titula Cuando Palma Canta.

0: cor.
1: Busquem la nostra cançó, potser la trobarem dins d'aquests dos espais que són el món dels festivals o les cançons de l'estiu. Doncs bé, a veure si serà aquesta, que és el segon premi del Festival d'Eurovisió de l'any 64, representant el Regne Unit. 17 punts, se'l van portar Matt Monro amb la cançó M'encanten aquestes petites coses.

Pot ser aquesta la teva cançó, la que escoltarem a continuació, que és la cançó, o una, de les cançons de l'estiu del 64, Sapore di sale, de Gino Paoli.

I acabarem ja amb l'últim espai, que és aquell del Xic to Xic, que ens porta un ball per moure una mica l'esquelet i després una gran orquestra per posar-hi una mica de pausa. I nosaltres seguim R-K-R amb l'àlbum que tenim, que se'n diu els balls de saló més importants o més coneguts. I avui tenim un xa-xa-xa, que és l'ombra del teu somriure.

I a ritme de xa-xa-xa ens acomidem de vosaltres i us emplacem la setmana que ve, que continuarem amb l'any 1964. Més música, més intèrprets i més música, precisament, de la dècada prodigiosa. Fins aleshores, adeu-siau. I ara us deixem amb l'orquestra, l'orquestra convidada d'avui, que és l'orquestra de Michel Legrand, que ens deixa, de moment, en digue ding-ding fins a final de programa. Adeu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Memba i Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bueno, s'ha fet llarg l'estiu, eh?
6: Una miqueta.
5: Sí. S'ha fet llarg. Perquè tornem a estar, nova temporada, cinquena temporada.
6: Bravo.
7: Bravo. Aquí seguim.
5: Pedro, hola, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, Martí. Pedro a l'estudi.
5: Pedro a l'estudi és espectacular, perdona.
7: I Pedro el tindrem cada dia a l'estudi.
6: Això és.
8: Un aplaudiment, per favor.
5: Joan, bon dia, com estàs?
9: Bon dia, molt bé, molt tranquil i molt descansat.
6: Bé.
5: El Genís aquest any, o sigui, avui no ens podrà acompanyar, ha dit que no passarà més, però no ho sabem, vale? I jo, que sóc el Martí, i avui us presentarem, som la classe dels dofins i us presentem la... programa 1 de la temporada 5. O sigui, empezamos.
9: Ah, ja comencem?
5: Home, claro, no.
9: Ja voleu començar?
5: Temporada 5, espera, temporada 5. Hi ha hagut un canvi.
7: Ojo. Ui!
5: Ja no hi ha concurs del Martí.
7: No!
5: Ara hi ha dit i fet.
9: Bueno.
5: Després...
6: Menys violència. No la violència.
5: Després ja sabreu què és. Per tant, comencem amb el que ja us ho sabeu, amb les notícies.
9: Bueno, no he escalfat.
5: Escolta'm una cosa, Joan. A veure. Aquest... O sigui, aquest agost...
9: Sí. Han passat moltes coses. Han passat moltíssimes
5: coses. I setembre, que estem gravant a 9 de setembre, han passat moltes coses.
9: Tantes coses...
5: Que hi ha hagut un terratrèmol, unes inundacions...
9: Més d'un.
5: Bueno, més d'un.
9: Jo el que explicaré... El que vull explicar és com ha sigut la tornada a la rutina i el que ha passat i el que està passant ara en relació a la tornada a la rutina.
5: Abans de tot, una cosa. Us heu adonat que hem viscut un virus, la mort de la reina Isabel II, un terratrèmol... On era? A Xile o...?
9: Bueno,
5: Venezuela.
9: No, a Venezuela.
5: A Venezuela.
7: No sé quantes guerres.
5: Guerres...
9: El Trump liat-la, que estem vius de punyitró.
5: De miracle.
7: Després, la pesta porcina africana.
5: Un apagón. L'apagón.
9: El gran apagón.
5: El gran apagón. L'apagada, perdó. L'apagada.
9: L'apagona.
5: L'apagada. Sí, ara ja farà 2 anys, eh?
7: I després, la pesta porcina africana, que poc es parla, però portem ja gairebé tot l'any sense trepitjar guixarola.
9: Ojo, PPA. No, Partido Popular de Andalucía.
7: Prou!
9: Que ens veiem. Que ens veiem, eh? Que ens veiem.
7: PPA.
5: Vale. Tota aquesta... Bueno, és que el Pedro no s'està escoltant els programes, llavors no se sap la...
9: Sabeu que també hem viscut?
5: No.
9: La quasi-invasió de territori espanyol a Ceuta. Que
7: mira,
9: això
7: és veritat.
9: També ha tingut molta tela. Perquè, clar, del que... No vull parlar tant de la invasió, perquè això va
5: jo
9: passar...
5: Jo crec que no es podria ni... O sigui... No s'hauria
9: d'entrada de dir, massiva d'immigrants a Ceuta, val, direm així. Tot i que encara no se sap, però hi ha informes por ahí de dubtosa procedència que diuen que va ser una operació del govern marroquí. No se sap, ja veurem.
5: Però som Ràdio Pública, no desmentirem ni
9: no direm
5: afirmarem.
9: Res, però es parla d'això. Llavors, què passa? El que ha passat és que... El que ha passat és que el govern de l'estat espanyol ofereix avui, just avui, dia 9 de...
5: 9 de setembre.
9: 9 de setembre, vale? Ofereix aquest dimecres a la primera cadena, a la seva primera entrevista en televisió després de la crisi migratòria. És a dir, han passat un mes...
5: I saps
9: dies.
5: Quina cadena és?
7: No.
5: Endavant, Pedro Sánchez!
9: No. Ha passat un mes i 9 dies des de la crisi migratòria.
7: Que va ser molt heavy, jo.
9: I el govern no ha dit absolutament res. De fet, s'ha pronunciat abans el rei d'Espanya que no el govern.
5: Bueno,
7: és que de fet va haver un ministre...
5: Una cosa, el rei d'Espanya que no treballa, el govern sí. Per tant, li dona més temps al rei d'Espanya que al govern.
9: Ja, però segurament el rei també... El rei també aniria de... El rei també estaria de campamentos. I com a Pedro Sánchez, saps? I llavors...
5: No, el Pedro Sánchez estava gravant un programa de tele amb el Calleja.
9: Estaria de campamentos, igualment.
5: Jo vaig estar de campamentos.
9: Sí?
5: Però de campaments, no de campamentos.
9: Ah, vale. Sí. Bona apreciació.
7: Jo sí que vaig llegir va ser com un... un ministre, no me'n recordo, un ministre d'Interior, no sé quin, que va arribar fins i tot a donar-li les gràcies a un comunicat al govern marroquí i les autoritats marroquins.
5: Mira, saps què podem fer? És que aquest tema és bastant delicat.
7: Ja ho sé.
5: Llavors podem passar al següent, si vols.
9: Passem, val. Bueno, simplement ha passat això i...
5: L'Elon Musk l'ha liat?
7: I no. A quina hora és?
5: No l'ha liat l'Elon Musk?
9: No.
5: Bueno.
7: A quina hora és l'entrevista? Perquè ahir la roda de premsa.
5: Però no, això no, ho parlarem més tard.
9: Sabeu,
5: que micros,
9: sabeu qui l'ha liat?
5: No.
9: Els punyeteros senglars dels collons. Un altre cop.
7: Tu, que pesaos.
9: Per què? Perquè Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana.
7: No puc més. No, basta.
9: Això...
5: No, passarà.
9: Això ho ha explicat el conseller Òscar Ordeig, que és... no sé qui és aquest home.
5: Bueno, un conseller
9: que el govern mantindrà les restriccions per evitar la propagació del virus i no alterar els animals.
7: Sí, sabeu quanta gent anava a Collserola al dia? 5.000 persones de mitjana.
5: Saps quanta gent hi va ara? 3.000.
7: Ah, sí?
5: No, m'ho acabo d'inventar, però és que hi ha molta penya que s'ho salta.
7: Sí,
5: per tant,
7: ja ho sé.
5: De què serveix les restriccions? De
7: res. Pues serveix de que tu vas a Collserola amb la por de que si et pillen et multaran, saps? Però és que...
5: Però si no hi ha les UMES, ara.
9: Ja, és veritat. Bueno, haurem d'anar amb pistoles.
5: Ningú.
9: Ja està. Veus un poli? Pimba!
5: Bimba!
9: Ja està, tampoc... La gent vol anar a muntanya. Deixeu la gent anar a muntanya.
7: Jo estic cansat, sisplau.
5: A veure, anem a fer un repàs. De coses que han passat aquest estiu.
9: Espera.
5: No, 3 segons, eh?
7: No, jo en sé una...
5: Elon Musk hem dit que no l'ha liat.
7: No, podem dir coses locals.
5: Sí, però 3 segons. El Rajoy l'ha liat?
9: No.
7: No ho sé.
5: No.
7: No que jo sàpiga.
5: qui més falta, que sempre la liava?
4: El Martí.
7: Els profes?
5: Els profes l'han liat, profes no, perquè estaven de vacances.
7: Bueno, però ara el tornat...
5: Hem dit a l'estiu.
7: Ah, vale, vale.
5: En vacances d'estiu.
7: Els controladors aeris?
5: Controladors aeris l'han liat?
9: Crec que quasi, més o menys.
5: Quasi.
4: Els futbolistes?
5: Futbolistes, no, bueno, no. Mundial.
7: La niña mala?
5: La niña mala té una niña mala. El Barça l'ha liat.
7: Sí.
5: Hòstia,
7: sí.
5: Vaya fitxatges, eh?
7: Sí, sí. Wow. Bueno, hosti, tu.
5: Sabeu què? Se viene a la sisena.
7: Tertúlia.
5: Sí, no, tertúlia parlarem d'una altra cosa. Aura o Laura?
7: No, Déu meu. Primer dia d'escola, que havia de ser normal, el dia 8 de setembre, tots els nens al col·le, havia de ser normal, i els profes han vingut i han dit no.
5: Vagation.
7: Vagation, purgation, i els profes han fet... I s'han fotut una peça de vaga de l'hòstia el primer dia de...
5: Vagation, també t'he de dir, vagation, i el segon dia, prohibition.
7: Ja, prohibition. Perquè avui, dia 9, clar, el que ha passat és que el dia 8 hi ha hagut vaga de professors i el dia 9 hi ha hagut una alerta per pluges de que anàvem a morir tots, però el que ha passat és que el núvol era tan
5: gran... Tan bèstia que s'ha dividit.
7: Que ha partit, rompió-us en dos... I fuixen per altre lado. Ja està.
5: S'ha anat al mar i després s'ha anat a l'interior. Pobres de l'interior, li han fotut bona canya.
7: Sí,
5: però els que teníem l'alarma, nadena.
7: I els altres?
5: De fet s'ha penjat un meme que he vist de quan hi ha l'alarma.
7: Ok.
5: Sol. Quan no hi ha l'alarma, tormenta! I de fet és el que ha passat a Sant Cugat. Quan s'ha acabat l'alarma, ha començat la tormenta.
7: Literal. Us en recordeu també de la pastisseria Sàbat?
4: Sí.
5: Va tancar.
7: Sabeu qui l'agafa, ara?
5: Ah, però que ha obert.
7: Torna a obrir.
4: Sí.
7: Pastisseria Sàbat torna a obrir el 15 de setembre amb una nova propietat, que des de l'any 1951 portaven
5: no
7: obert.
5: No serà la teva mare?
7: No és. No. La meva mare ja tot sovint...
4: Això sona a una mica un insult passiu-agressiu,
5: no,
4: eh?
5: No. És que sa mare, per si no ho sabeu, té
4: una gelateria.
7: La Felicità, podeu anar...
5: Felicità! Ara, a l'hivern farà alguna cosa o estarà tancada?
7: Esperem que sí.
5: Farà torrons, com el Joan Pros.
7: Farà cosetes, esperem.
5: Torronets, com el Joan Pros.
4: Ha anat bé l'estiu, per això? La temporada d'estiu ha anat bé?
7: Força bé, l'únic que a l'agost no hi ha ningú.
4: Ja, és que Sant Cugat
5: és un desert. Però ara, si hi ha dos gelateries Joan Pros, no sé, una del Màximum, una de la Gijonenca i una del no sé què, que va bé.
7: Llavors, els que han comprat la pastisseria, es tracta d'un grup de santcugatencs vinculats a restauració i altres negocis. És a dir, es tracta de veïns que ja eren clients de tota la vida de la pastisseria i han decidit adquirir-la.
4: Que gratis!
7: O sigui, bàsicament...
5: T'estimes a un comerç?
7: Els professionals de l'obrador seran els mateixos.
5: Claro.
7: És a dir, els empleats seran els mateixos, no s'ha fet fora ningú. I seguirà formant part de l'equip la Carme Sàbat, que és la neta del fundador i la filla del propietari, la filla de l'anterior propietari. I la veureu per les botigues, sobretot a la botiga de Santiago Rossinyol, la veureu. Llavors, el pròxim 15 de setembre obrirà, val? I doncs, bueno, després d'aquest... crec que va passar el tema dels deutes, no va ser?
5: Sí, no sé, una cosa de diners i no sé què.
7: Sí.
5: Però sí que és cert que està molt bé això. Està molt bé això de... simplement, t'estimes una botiga, tens diners per poder-la comprar, la compres.
7: I et compres una botiga.
5: I et compres una botiga, que no és una, que són dues, perquè no només és la Sàbat d'aquí Santiago Rossinyol, sinó que també és una Sàbat que està a prendre pel cul, també.
7: I sabeu que també potser tenim a Sant Cugat? Sí, a veure, què li falta a Sant Cugat?
4: Res, ho té tot.
7: Li faltava,
5: no, saps
7: potser...
5: Saps què li falta?
7: Espera. Potser li faltava una altra església. I, de fet, tindrem una altra església.
4: Mormona,
7: també et dic. Que, bueno, tindrem una altra església. Mira, perquè n'hi havia poques.
4: És diferent.
5: Notícia.
7: Ja. I després sabeu què més li falta a Sant Cugat?
5: Un bon preu.
7: Ja en té.
5: No, però ara en faran un altre.
7: A on?
5: Al final de la carretera Cerdanyola.
7: Ah, perfecte. I què més li falta a Sant Cugat?
4: Pues, no sé. Li faltava un concessionari Porsche, i el té.
7: I ja el té, que sembla un tibut.
5: El gimnàs més gran del món, que també el té.
4: Quin?
5: A un que es diu Golden o alguna cosa així, jo què sé.
9: Després, pistes de pàdel faran noves.
5: Cada vegada que passo per allà sembla el mar, allò, Miami Platja.
9: Un autobús, potser, però que més o menys...
5: Bueno, autobús que vagi bé, perquè l'autobús el té.
9: Vale. I sabeu què falta més?
5: No. Sí.
9: Faltava una estació d'AVE.
5: AVE.
9: Ah, sí, vale. Faltava una estació d'AVE
5: vale.
9: I la Generalitat ha dit, oye, ¿i per què no volia una estació
4: sí, d'AVE? Som tan pijos que, tot i tenir-ho tot, volem més.
5: Pijos
9: tot i tenir ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya...
4: Volem alta velocitat espanyola.
9: Cuidao, això és un altre nivell.
5: La cosa és que és pel el tren aquest orbital.
9: No, però també d'AVE, eh?
5: Sí,
9: perquè els trens que entraran...
5: Entrarà per Martorell.
4: Sí, a mi em sembla molt fort tenir una estació d'AVE aquí a Sant Cugat.
9: Llavors què passa?
5: Ah, està molt guai.
9: Volpelleres.
4: Sí, molt, molt guai.
9: Volpelleres però... i Hospital General són les dues opcions.
5: No, i també...
9: I el Baricentro.
5: No, i també hi ha unes altres, l'única... No són tant opcions, però també hi ha l'opció de Terrassa, d'Estació del Nord.
4: És que, una cosa, quanta gent heu vist que agafi la R8 de Cuifaba?
5: T'ho dic jo. 3 a l'any.
9: Sí, literal. Però aquella
5: que
9: estació...
5: Que sóc jo anant a Montserrat.
9: En veritat, aquella estació té molt de potencial.
4: Sí, té molt de potencial, però és que la línia va com al cul...
9: Bueno, perquè hi ha un tren cada hora, és un problema.
5: Ja. I a més... Però si tu fas un intercanviador...
4: És com molt pràctic. Si fos un... perquè et connecta si només a Granollers...
9: Si poguessis canviar amb ferros, seria molt millor.
5: Clar. Perquè ara has de caminar un quilòmetre, literalment.
4: Sí.
5: O sigui, tu fas un intercanviador, que avances l'estació, la poses al... el túnel aquell, al pont.
4: On està just Volpellera.
5: On està, no, és que on està, literalment, en Leonardo da Vinci. Posa ja un intercanviador i et va superbé.
4: No sé, no et creguis.
9: Lo bo és que Hospital General i Volpelleres ja surten amb aquest plus de que tenen ferrocarrils al costat.
4: Sí, però és que pensa que, o sigui, al cap i a la fi s'han cobrat que sóc un... Ja està tot molt pensat per utilitzar els ferros. O sigui, ja ens hem acostumat a utilitzar els ferros com per ara posar-se a utilitzar la Renfe.
5: No, però la Renfe, si funcionés
9: amb les mateixes freqüències... Bueno, no amb les mateixes, però seria impossible. Però si funcionés amb unes freqüències de 10 minuts...
5: Que ara vindrà ferrocarrils i ho arreglarà.
9: Fins que existeixi Adif, funcionarà.
5: Quants minuts portem?
9: No ho sé, portem
5: 13
9: uns
5: minuts,
9: 14
5: portem.
9: Minuts.
4: Tu, Joan, t'estàs menjant la meva secció.
5: Jo crec que està fent nyam-nyam, eh?
9: My bad. Comencem amb les... Com se diu?
4: Històries absurdes.
9: Històries absurdes, el que no vols saber.
5: Quan mai ho vols.
4: Quan no vols saber. Bueno.
9: Alegria pel cuerpo.
4: Bueno, torna l'hora dels joves i també torna la meva secció, la secció preferida de tots, la secció preferida del programa, i és l'hora dels... Ai, històries absurdes, el que no vol saber, quan no vol saber.
9: Estem al quinto, ja.
4: Vinga, home. Bueno, comencem amb una notícia, i és que han detingut un jove per arrencar un aire condicionat en un hotel perquè feia massa fred. Es tracta d'un jove alemany turista que de 21 anys estava a un hotel a Mallorca i com estava passant fred a l'habitació, en comptes d'apagar l'aire, va decidir arrencar l'aparell d'aire condicionat i el va portar en braços a la recepció. Així es van quedar els de recepció, perquè des de l'hotel van avisar la policia, van arribar agents de la policia alemanya també i van comprovar que això efectivament havia provocat danys al sistema elèctric i a les canonades.
5: No,
4: i finalment l'havien detingut.
5: No arrenques un d'aixons i dius...
9: Me arranco l'esplit, vinga, pimba!
4: O sigui, en quin moment prefereixes arrencar-lo en comptes d'apagar-lo, que li feia massa mandra?
5: És que potser no trobava el mando.
4: Sí, no sé, a saber. Bueno, en fi, com no, els alemanys a Mallorca...
9: Balconing!
4: Sí! Bueno, segona notícia...
5: Ah, no, que...

0: portant-se, i quan va escapar-se...
1: Emputrant-se.
0: No, emputant-se. I quan va escapar-se, va equivocar-se i va afegir gasoil en comptes de gasolina.
1: Bueno, i es va emputrar contra una paret.
0: Això va obligar-lo a parar a Palafrugell, mal aparcat, no es va emputrar, i la policia va treure el cotxe amb la grua, va multar el propietari real, i llavors va ser quan es van assabentar del robatori, que no s'havien adonat, ja que la família estava de vacances. Vale, es tractava d'un lladre que era multireincident i havia abandonat la presó a principis d'any.
1: Estic que
0: muntat... Ja ha tornat.
1: Estic que has multat... Ai, que han multat... El propietari.
0: Sí, però... Si, tu si imagina't... No, no, si em deixes imagina't... acabar...
1: Sí, sí, sí, però un moment. Vale. Tu imagina't que estàs a Estats Units, de viatge, durant 2 setmanes, i t'envien una multa de no sé quants euros, dient, el teu cotxe ha estat robat, bueno, robat no, o sigui, el teu cotxe ha estat agafat, per dir-ho així, amb un...
2: Agafat
1: amb un...
2: Sustret.
1: Amb una benzina diferent, i tu estàs als Estats Units...
2: És una putada, vull dir, el supòsit, després.
1: Has de fer una rentada a l'estómac.
0: Literal, qual. Literal, sí, sí, sí. Ua, tu, que per cert, està caríssima la gasolina. Sisplau, ajuda.
2: Donald Trump, no war, yes, peace. No war, yes, peace.
1: Amb benzina, down.
0: Down, yes, please.
2: Gasolín, down.
0: Bueno... Segona notícia, tercera notícia que us porto i última, i és una noia anomenada Natàlia a Xile, li va demanar al seu nòvio, la seva parella, que vagi a recollir el seu gos i li va portar el gos equivocat.
1: Ostres.
0: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu
2: un
0: això...
2: Un Scottex.
0: Què?
2: Un Scottex.
0: No sé què és.
2: Té pau.
1: Vaja,
2: xaval. Té pau.
0: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això dels gossos, que tots són iguals.
1: No... És veritat.
0: Sí que és veritat. Llavors, es va endur una grata sorpresa quan el seu nòvio va arribar a casa amb el gos equivocat, amb el Golden equivocat, i van haver de tornar i a recollir-lo, retornar-lo, bueno, una moguda d'aquestes, però al final es va endur el seu gos correcte a casa.
1: Tu imagina't, eh? Tu vas allà... Hola! Com li vols dir? Max. Hola, Max!
0: Papito!
1: I es diu Bruna, saps? O sigui,
0: el Max, el tio encara de... Ei, yo, what did you just say? You, shut the fuck up.
1: What? No, que és de Xile.
2: Ah, qué pa, manito. Manito, què dices tu? Yo me llamo Bruna.
1: Bueno, saps què passa?
2: Però jo m'he posat a parlar dominicano.
1: Ja que sé. Saps què passa? Que entrem a una section.
2: La section?
1: A section.
2: Ui.
1: Que hem de parlar d'una cosa molt important.
2: Espera, un moment. Tu parla. Parla.
0: Vale.
1: No.
0: Parlarem de la secció. Ah. Jo m'agradaria afegir un comentari sobre aquesta secció, perquè és la secció de tertúlia, és la gran oblidada, la secció que ningú vol fer.
1: Ja.
0: Bueno, tertúlia de bar, jo què sé.
1: Ah, i les de... Converses de bar.
0: I llavors és la gran oblidada, la secció que ningú vol fer, no sabem què fer, no sabem què parlar.
1: No, Pedro, sí, no diguis això. És la que tu no vols fer.
0: No, però perquè, primer, si es prepara, acabem parlant d'una altra cosa.
1: Pedro, has estat un any sencer sense vindre, sense comentar ni un tema. I ara ens veus aquí a criticar?
0: Estic parlant de la secció que bueno... Llavors, el que es farà aquest any, el que intentaré fer aquest any, és, amb la secció de tertúlia, intentaré sortir al carrer i provar de... com que sigui el moment dels oients, no? Per així dir-ho.
1: Moment de tertúlia.
0: Apropar els oients al nostre programa més, no? En comptes de fer la nostra i parlar dels nostres, que moltes vegades ens anem por los cerros de Úbeda, doncs intentar de portar un tema i fer preguntes al carrer, la gent que hi hagi i que estigui disposada a participar i comentar-ho aquí al programa.
1: Però bueno, com que aquesta setmana no ho has fet, farem una cosa que això els adults que ens estigueu escoltant ho heu de saber, que és les batalles d'aura.
0: Ah, sí.
1: Vale, les batalles d'aura, perquè ho sapigueu, és un terme, aura o laura, vale? És un terme...
2: Aura... És, o Laura.
1: És un terme que es va inventar, més que res, per dir si tenies com... No sé, és que... Com...
0: És que si tens aura o no tens aura, o sigui, però què és l'aura?
2: Què és l'aura?
0: Laura.
1: Laura és al contrari d'aura.
0: És com un rotllo místic, que és com una espècie de...
2: Que t'envoltes.
0: Sí.
1: Sí.
2: Tens una aura de... Tens aura, simplement.
1: Tens aura o no tens aura. O sigui, quan els adults

0: diuen allò típic de... Ai, mira, això els joves d'avui en dia els hi fa cringe. Això és l'aura total.
1: Laura.
0: Això és Laura perquè perds tota l'aura que tens. Vale? Quan caus enmig d'un passadís i tothom et veu, Laura.
1: Això ja no és Laura, és Paula.
2: Aquesta no me la sabia.
0: Ja és... Quan de sobte fas una tombarella i aterres bé i estàs davant de moltes persones, és aura totalment.
1: Clar.
0: Doncs coses així, no? Doncs aquest any s'ha fet famoses... les batalles d'aura. Joan,
2: batalles
0: explica'ns...
2: De farmejar aura.
1: Batalles de farmejar aura. Què és farmejar aura? Farmejar és un verb que significa... no, és que si no salta el copy. Farmejar és un verb que significa, literalment, obtenir. O sigui, farmejar algo és... Farm és el verb... És cultivar.
0: Clar.
1: Cultivar
0: aura. Estàs cultivant aura.
1: Vale, llavors, què passa? Cultivar aura, doncs, és... No sé si ho veus vídeos per TikTok, segurament, o per xarxes socials, que són vídeos on hi ha xavals, normalment xavals i no xavales, també t'he de dir.
0: Xavals, enrotllant, no?
1: Que els homes tenim una mica el cervell molt menjat.
0: Perquè vivim menys.
1: Perquè vivim menys, no ho sé, segurament per això. On, bàsicament, sona aquesta musiqueta, val, que us he posat abans, val, sona...
0: No la tornarem a posar perquè si no salta el copy.
1: No, bueno, una vegada no passa res. Comença a sonar això... Vale? Comença a sonar això, val?
0: Bueno, sí, ho hem entès, sí.
1: Val? I llavors, mentre sona això, fan coses rares, tipo 6-7, val?
2: Sí, comença... O 6-7 invertido.
1: Que... O fan 6-7 invertits.
0: Que és sota el cul.
1: O fan coses rares, en plan posar-se caretes de Spiderman, mentre fan 6-7 i flexions i coses rares, val?
2: Sí.
0: O baix.
1: Llavors, la reflexió que vinc a fer, potser... És fins a quin punt...
0: El Covid ens ha afectat.
1: Fins a quin punt ha arribat la humanitat.
0: El Covid...
1: Per què cal que caigui un meteorit ja?
0: Bueno, primer de tot, el Covid ens ha afectat molt. Després, el Covid ens ha afectat molt. I després...
1: El Covid ha afectat molt.
0: No, i després...
2: Però això és com lo de...
0: Va començar amb lo del 6-7...
1: Sí, que el 6-7 no té cap tipus de sentit.
0: O sigui, res,
1: literalment...
2: És que... Sí, però ho feia el papa,
1: sí,
2: el papa
1: 6-7,
2: ho fa.
0: No, el papa 6-7 ho fa, però no ho fa.
1: I moure les mans. 6-7,
0: ja. O sigui, hi ha gent que li intenta trobar una mica de significat, en plan, vol dir una cosa o l'altra, però després ja s'ha anat de mare i ja no té cap mena de significat.
1: Tant de mare s'ha anat que s'utilitzen batalles de farmejar aura.
0: Sí. Bueno, és que ja farmejar aura, les batalles aquestes ja s'han anat molt de mare.
1: Si abans es deia que tu tenies aura quan, jo què sé, anaves...
2: Et surt una cosa bé, saps?
1: Anaves ben vestit i tal, jo què sé.
0: Hòstia, quanta aura, doncs...
1: Anaves de traje, buah, broma, mil d'aura.
0: Està bé, no?
1: Està bé. Nosaltres, els adults, que esteu escoltant això, perquè ens escolten molts adults, de fet, bueno, no ens escolta ningú, però... Molts respecte a la quota normal de programa, que són les...
0: Que són dos.
1: Tres persones. Vale, un és el Martí, l'altre és algú. Realment... vosaltres no podeu dir això. No podeu, és un conveni. És a dir, els adults no podeu dir això. Perquè...
0: Si els adults ho diuen, perden aura.
2: Sí.
0: És l'aura.
1: És l'aura. Llavors, què passa? Vosaltres teniu aura per no dir aquestes coses. Llavors, si voleu guanyar aura, no digueu això, si us plau. És a dir, no digueu a la que cringe...
0: I no feu 6-7.
1: No feu 6-7.
0: Perquè llavors perdeu molta l'aura. O sigui,
1: no, perdeu aura.
0: Bueno, perdó. Perdeu aura, guanyeu l'aura. Vosaltres heu de viure la vida normals.
1: Sí, literalment. No...
0: O sigui, Tomàs Molina ara mateix és el senyor amb més aura de tot Catalunya.
1: No us deixeu sucumbir
0: perquè és calvo.
1: Literalment. Si ets calvo, tens aura.
0: Tens molta aura.
1: Sí, si ets un calvo com barba, encara més.
0: Encara més.
1: Bàsicament, doncs això.
0: Qui diríeu que té més aura de tot Catalunya?
1: Uf. Persona amb més aura de tot Catalunya, eh?
0: Jo t'ho dic. Marc Casador.
2: No sé, bro.
0: Catalunya és aura.
2: Pau Cubarsí, què?
0: Pau Cubarsí és qui ha guanyat el Mundial amb Espanya.
1: Sí? Doncs pues per això, vaya aura, tio, és aura. Aura.
2: A més, sent
0: de
2: el millor,
0: Catalunya,
2: sent el millor
0: no.
2: Jugador, sent el millor jugador jove.
0: De Catalunya, no. No, això és d'Espanya.
2: Però
1: igual.
2: Si és català, és de Girona.
0: Marc Casador, xaval, s'ha anat del Barça i encara no s'ha tret la foto de perfil del Barça.
1: Joan García.
2: Joan García, eh?
1: Joan García, per anar-se del club... Real Club Buah. Deportivo Espanyol.
0: Se m'anà al Futbol Club Barcelona.
1: Vale. Aquell home... O sigui, és...
0: Va guanyar molta aura, en aquell moment.
1: És Jesucrist, aquest home. O sigui, jo no entenc... Joan Garcia, és Jesús.
0: Llavors, és això.
1: És Jesús, Maria i Josep junts.
3: Però, una cosa, perquè els pericos reflexionin, o sigui, ha de... Enteneu, no?, els pericos, el perquè d'aquest fitxatge. Enteneu perquè Joan Garcia va decidir el Barça en comptes de l'Espanyol. O sigui, vale molt bé que era cantarà de l'Espanyol de tota la vida, però és que l'Espanyol no hagués fet
0: la reflexió que has fet abans, seguim amb lo d'Aura, l'Aura.
3: Vale, sí.
1: Molta aura que Joan Garcia hagi...
0: Molta aura, molta aura. La cosa és, vosaltres, algun moment, penseu fer alguna batalla d'aura?
1: No.
3: Jo, en una batalla d'aura, us guanyo tots.
0: Sí, però tu faries una batalla d'aura?
3: No, ni de conya.
1: Jo he vist una batalla d'aura. He vist una batalla d'aura a Tarragona, on literalment hi havia un Spider-Man i un Hulk contra dos nens, ¿vale?, dos niñatos.
3: De 13 anys.
1: Que jo no sé lo malament que estarien a Spider-Man i a l'altre per venir vestits així a una punyetera batalla de farmer d'aura a Tarragona, al mític lloc que es diu Tocaferro. ¿Vale?
0: Jo toco fusta.
1: No, pues a Tarragona es toca ferro.
0: Oh, molt bé.
1: Vale, que és al final de la Rambla. Bueno, literalment, és va ser fastigós. Jo, dius tu, és que estàs allà i veus allò, i jo estava gravant amb la càmera, i literalment estava... Jo veia els nens aquests, els altres no, els altres ho feien molt bé. Però els
0: bueno,
1: nens...
0: molt bé. O sigui, tampoc ho feien bé perquè al final estan sí, però... una batalla de farmejaure. O sigui,
1: sí, però jo estava veient els altres...
0: També,
1: Jo estava veient els altres, vale, i s'estava ronyant. O sigui, s'estava fent... Vale? O sigui, els estava literalment dient, no, no podeu. No podeu, això, què és això? Bueno, jo no entenc per què la humanitat ha arribat a tal punt. O sigui, com lo d'Asterians. O sigui, hi ha d'haver-hi algo tan suprem perquè passi això.
0: Tu.
1: Jo, sí, 100%. Jo, president del CNIAC, no te jode.
0: Ja no.
1: No, ja ex-president del CNIAC. No, però, hòstia, em sembla molt raro. Molt raro que passi això.
0: És raret, sí.
1: I de que, vale, és veritat que, mira, vaig escoltar una reflexió que va ser per part d'un dels meus amics que vaig estar amb ells a Tarragona, que era... però és que volen que els nens sortim al carrer i fem coses d'aquestes en comptes d'estar amb el mòbil.
0: Sí, però potser no cal fer això.
1: I jo dic, clar, però és que jo, a la meva època, jugava amb pastetes. Jo feia pastetes.
3: No, tio, anava a jugar a futbol. És que ja no ens deixen jugar a futbol.
1: Jo feia pastetes al parque i anava a jugar amb els col·legues a la pilota.
0: Nano, saps per què el Madrid no està guanyant? No, en serio. Saps per què el Madrid no està guanyant?
1: A ver.
0: Perquè no deixen jugar pilota a la plaça Octavià.
1: Clar, literal... O sigui, la plaça Octavià és...
0: És la cantera del Madrid.
1: No, és la cantera... És la Masia, allò.
0: Bueno, és la cantera del Madrid, del Barça, és igual, però...
1: És la cantera, allò, és una locura.
3: Pues sí, les batalles de forma geora... Jo vaig veure un vídeo una vegada on entrevistaven també gent que participava i al final sí que és veritat que d'alguna forma ho penses i la finalitat d'allò és passar una bona estona, fer gràcia, o sigui, fer gràcia, passar-t'ho bé, no? Que no hi ha cap finalitat dolenta, però...
0: Pregunta.
3: Sí que des de fora pot veure's com una mica, com dir-ho, intimidant.
1: Estúpid.
0: Els que participen a la batalla perden aura? Jo dic sí.
1: Sí. Per estar en la batalla d'aura ja perds aura. Però ets com l'un menys aurístic de la vida. No pots fer això.
0: És que l'aura o aura es guanya a través de fer coses... d'internet, coses així. No es guanya fent una puta batalla d'aura. És que
3: Que fent coses d'internet?
0: En plan, tu penges jo que sé un vídeo que és superaura. Mm-hmm. O sigui...
3: En plan, un edit.
0: No, per exemple, Castellers de Vilafranca, que es van fotre un pilar de nou...
3: Aura.
0: És aura, però total. O sigui...
1: Aura catalanista. O sigui.
0: Aura total. Però aquests se'ls hi cau i és l'aura. No passa res, però... Bueno, doncs van tenint els seus moments, però aquests ja et dic jo que no aniran a fer una batalla d'aura contra els xiquets de Tarragona, perquè no ho fan. Ja està.
1: No sé, sincerament, em sembla bastant això. No sé, hauria de caure el meteorit i ja està.
3: I el vídeo que vam penjar a Insta és aura o l'aura?
0: És auríssima.
1: Vam dir el contrari, Vam dir el contrari. Però bueno,
0: tu sí que ets el contrari.
3: T'han dit el contrari?
1: Sí.
3: Algú t'ha tirat hate, no?
1: Molta gent m'ha tirat. Sí. M'han dit, m'han ronyat.
0: Bueno, pues que ronyin. M'és
1: ja,
0: igual.
1: Ja han dit, el Martí Civit està molt alt.
0: Gràcies.
1: M'ha dit molta gent.
3: Ho ha dit alguna noia? O
0: hombre, si fixa molt a mi.
1: Alguna mujer?
0: Vinga,
1: alguna chiquilla.
0: Què? ¿Empezamos?
1: ¿Qué quieres empezar tú?
0: No sé, alguna cosa.
1: Que vols començar tu.
0: Alguna cosa. Per cert, avui surt l'iPhone 18.
3: Buah, no, tio.
1: Ja?
0: Sí.
3: Però m'he comprat l'iPhone 17 fa molt poc, sisplau, no. O sigui, no es podien esperar una mica, eh?
1: No.
0: No.
1: I ja, l'has de vendre ara.
3: Quina novetat hi ha?
0: Absolutament que no. És plegable.
1: En no!
3: En sèrio?
1: No! iPhone Flip!
0: Però, iPhone Flap.
3: Plegable, en plan així, no?
0: Plegable, sí, sí, sí.
1: A veure, l'iPhone 18.
0: Però que encara no ha sortit, eh?
1: Bombo clat.
0: No ha sortit
1: plegar,
0: encara, no.
1: Dius?
0: Sí, sí, sí, es pot plegar, sí, sí.
1: Oh, hòstia, mi bombo!
3: Ah, però és en plan tablet.
1: Sí, sí, és el Z Fold,
3: ah,
1: pues com
3: no,
1: de Samsung.
3: Passo d'això.
1: Passes? Ja, no t'agrada? Molt car?
0: Bueno, escolta'm una cosa.
3: L'iPhone 17 estic content amb la meva inversió.
1: És
3: ara,
1: que
3: un ordinador, l'opció.
1: És de Amazon, eh?
3: Aquest ordinador m'agrada molt, eh?
1: Gràcies. No arrobis.
0: Pedro, què tal l'estiu?
3: Voleu parlar de l'estiu?
0: Sí. Doncs
3: pues molt bé, la veritat. Em va saber greu perquè no vaig poder anar... Veu fer allò dels casals de l'oficina jove, que no sé si ho volíeu comentar.
1: Molt bonic.
0: No, ho volíem comentar, la veritat.
3: No vaig poder anar, em va fer una mica de ràbia, però vaig tenir l'oportunitat d'anar un mes i mig als Estats Units.
0: A veure el Mundial.
3: No, fer més
1: coses. A veure el Trun.
3: Va ser molt, molt guai, una experiència super enriquidora, que m'encantaria repetir-la. Després també vaig anar a França amb uns amics i a Bèlgica amb una associació amb la que treballo de gent amb discapacitat i després amb la família al poble.
0: Vas anar a la França?
3: Sí.
1: Va veure l'eclipsi?
3: No, estava a Bèlgica.
1: Pringat.
3: Tu, Martí? Va valdre la pena, en plan, realment
0: sí.
3: Va ser...
0: Sí. Vaig veure l'eclipsi i no és res comparat al 99 amb el 100.
1: Tu pots cremar els ulls?
0: No.
1: Quina pena.
0: Gràcies.
1: Perdó, my bad.
3: Bueno, i vosaltres què heu fet?
0: Jo, mira, me'n vaig anar a De Campamentos. Després de Campamentos, me'n vaig anar a veure l'eclipsi a Hospitalet de l'Infant una mica més amunt, a Pratip.
3: Top.
0: Després vaig anar a Ugassa,
1: top. Al Multivers.
0: Vaig anar al Multivers.
3: Sí, saps sí, que sí. A Ugassa hi ha una casa de colònies que es fa en plan coneguda?
0: I tant. Ja m'ho diràs tu, jo. Sí,
3: no, no,
0: cago en nena. I sé que hi ha una casa coneguda perquè ens roben la piscina d'allà.
1: Ah, està bé.
0: Bueno, que no és piscina, és una cosa que nosaltres cuidem i ells venen i ens la roben. I després me'n vaig anar als Alps.
1: Oh.
0: Francesos al Mont Blanc.
1: Les teves pauses dramàtiques m'encanten, Martí.
0: Gràcies.
1: Vaig anar als Alps.
0: És que tenia gasos.
1: Francesos al Mont Blanc.
0: Tenia gasos, llavors, claro. Però molt guai l'UTMB, eh?
1: La
0: UTMB.
1: Què és això? TMB? Transports Metropolitans.
0: UTMB.
1: Ah, Ultra Trail
0: del Mont Blanc.
3: Ah, vale.
1: Sí, pues
0: vaig pillar la setmana que hi ha de l'UTMB.
3: I el Tour, vosaltres veu estar aquí?
0: No.
1: Quin Tour?
3: El de França?
0: No.
1: Què va?
3: Jo és que m'havia apuntat de voluntari, però al final vaig...
1: Jo estava a Itàlia, la veritat. Estava a Itàlia fent les meves tonteries italianes. No, la veritat que...
3: Aquest estiu...
0: Jo estava a casa.
1: Aquest estiu ha sigut molt bo per mi. M'ha agradat molt, perquè he guanyat diners.
0: You like it?
1: Ojo. Sobretot, he treballat a la gelateria. Yeah. He fet altres coses, com treballar a l'hora dels joves.
0: Yay.
1: He anat a casa del meu avi a Itàlia a treballar arreglant fustes de la punyetera.
3: Joan Chambeador, eh?
1: Arreglant piscines.
0: Joan
3: però cobrant
0: Chambeator.
3: O...
1: No he cobrat, però bueno.
3: Sí,
1: després vaig a la muntanya, vaig fer els Infiernos de Panticosa, quasi la palmo.
3: Què és allò?
1: Unes muntanyes molt putes a fer, molt complicades.
3: Mare de Déu.
1: Pirineus. I rei, després, pues, poc més. Després alguna sortideta així a l'agost i ja està. Va, i ara tornar a classe. Que
3: vas tornar el dia...
1: El dia 7. El dia 7 i vaig fer la primera classe...
3: Bueno, enginyeria aeroespacial, el Joan, eh?
1: Segon d'enginyeria aeroespacial.
3: I jo m'he passat a periodisme.
1: Sí.
3: És el que hi ha i la vida dona voltes. I ja està. De vegades has de renunciar a coses...
1: Hem perdut el Pedro.
3: Com les ciències.
1: T'has rellegat de la ciència. Això em sembla molt malament, eh? Ens deus una disculpa. perquè això... Sí, vosaltres enteneu que una vegada fas el científic, el batxi científic, has de fer científic. Si no, ets un heretge, ets haram. Si no pots... Bueno, no pots sortir allà.
3: Jo, si fa falta, seguiré sempre fer particular de mates, física o el que calgui.
1: No, sabeu, però ara seràs periodista.
0: Sabeu el que hauríem de fer? Que entri el Genís a l'estudi.
3: Es pot fer?
1: Genís existeix.
0: Genís existeix.
1: És veritat, Genís existeix de forma telemàtica, jo crec.
3: Va, vinga, que entri el Genís.
1: Un moment, que vaig a veure on està el Genís.
0: Hauria de...
1: No, no, trucant.
0: El truquem? Truca'l.
1: Qui...
0: Truca'l?
1: A partir de quin àudio és?
0: Però, a partir del o sigui, després del meu àudio.
1: Espera un moment.
3: L'heu avisat o no?
0: És a les 17.04.
1: 17.04? Ah, vale, ok.
0: Vale. Vale. Però truca'l.
1: Ah,
0: truco. Truca'l. Truca'l perquè sí. No es noti que és un àudio de WhatsApp.
1: Va, anem a trucar.
3: L'heu avisat
0: o? I tant.
1: A veure.
0: Sí, sí.
1: Ui. Hola? Genís? Genís?
4: Bé, nois, avui saludo des de Viladecavalls. Faré un Pedro en tota regla i és que us faré un àudio. Espero que m'estigueu escoltant i que no estigueu passant aquest temps fent altres coses i distraient-vos, però igualment us faig la meva secció, com sempre, sense pausa i com sempre. Així que avui, per començar bé la temporada, us recomanaré una sèrie. I és que no és una sèrie normal, és una minissèrie que l'altre dia em vaig obsessionar per complet amb ella, fins a tal punt que vaig quedar-me despert fins a les 2 de la matinada per veure la sencera d'una tirada. Això és perquè aquesta minissèrie, produïda per la productora de Carles Porta, consta de 4 capítols de llargada, que no supera la mitja hora, fent que siguin lleugers de veure i molt addictius. La sèrie parla de la història de l'Elvira, el Ricard i el Ramon, tres germans que 40 anys després de ser abandonats a l'estació de França el 22 d'abril del 1984, sense res, deixen fer-se la següent pregunta. O sigui, decideixen fer-se la següent pregunta. Per què els nostres pares ens van abandonar a l'edat de 2, 4 i 6 anys? Els germans, poc després de ser abandonats i sense entendre la situació, comencen a jugar amb els trens estacionats, fins que un revisor de l'estació truca a la policia per alertar-los de la situació. Poc després, en transcustòdia, els tres germans entren en un centre social de Barcelona per infants orfes. Allà es van quedar un temps, fins que una parella de professors va decidir adoptar-los els tres, donant-los una segona oportunitat i començant una vida llarga i feliç. Així podria haver sigut i haver-se quedat aquesta història d'aquesta família com qualsevol altra, deixant de costat el passat i mirant cap al futur. Però la germana petita, 40 anys després del tràgic dia en què es van abandonar, decideix que vol saber quins són els seus pares biològics, vol saber sobre la seva família, vol saber quin és el seu aniversari, vol saber on va néixer i, sobretot, vol saber el perquè del seu aventurament. Així doncs, comença a investigar sobre la seva infantesa amb l'ajuda dels seus germans, tenint com a única pista el seu nom i alguns records segmentats i fugaços del seu germà gran. Òbviament, no us diré com s'acaba la investigació, però sí que el que us puc dir és que aquesta investigació de 4 anys passa per moltes mans, per molts països, i que té un caire criminal. Així que, si voleu saber el desencadenant d'aquesta història, la podeu trobar a Disney amb el nom d'Abandonados. Apa, moltes ganes de tornar al programa i de tornar a l'estudi. Espero que podeu acabar el programa. Molts petons. Que vagi...
1: No, tornar a l'estudi no. No. Aquí t'has patinat, Genís.
0: T'he de dir, no me la miraré. No tinc Disney. Algú té Disney?
1: No.
3: No.
0: Però segons... Bueno, doncs, oients, compraré... tres persones que ens escolteu.
1: Em compraré targetes de... Com se diu? De...
0: Amb el bono cultural.
1: Targetes Steam. Perquè es veu que el GTA sortirà en Steam.
3: Però una cosa...
0: Ah, fantàstic. 100 euros
3: a Movistar no està, aquesta sèrie.
0: No. Ha dit Disney Plus.
3: Jo m'he comprat Movistar amb el bono, però no em sé en què més gastar els diners que em falta de contenit digital.
1: Ja, a mi em falten... Jo em quedo amb 25 euros de contenit digital.
3: Escolta...
1: En què has gastat? A mi 60. No.
0: Home, nano,
1: jo
0: m'he
1: gastat
0: 10, eh?
1: 50 targetes Steam. 25 targeta Xbox per mon cosí.
3: Que clar, jo no tinc Fortnite ni aquestes coses. O sigui...
1: Jo tampoc tinc Fortnite.
0: Tampoc
1: animal.
0: Cal. Podem començar la meva secció, sisplau?
1: No. Però sí, si vols, vale. Doncs
0: pues comencem-la.
1: Jo et deixo, Martí.
0: Comencem-la.
1: Però tu creus que hauríem de començar la teva secció?
0: Sí, sisplau.
1: Sí? Sí. Vinga, va, que soni.
3: Por favor.
0: Bueno, com ja he dit, faré una nova secció aquest any, 20 programes que farem aquesta temporada, 20 frases fetes, bueno, de fet 40 o 50, ja veuré. Us llegeixo el significat de frase feta o frase dita, perquè són dues coses diferents, val? Només ho faré avui. Frase feta és una frase o expressió que té un significat figurat, que no es pot deduir directament del sentit literal de les paraules que la formen. Actua generalment com un bloc dins d'una frase i se sol conjugar o adaptar. Per exemple, tocar el dos. Vale?
1: Literalment, és tocar el dos...
0: Marxar.
1: És com tocar el número...
0: És marxar.
1: Tocar el dos.
0: Marxar. I frase dita és una frase complexa, sovint de caràcter popular, que expressa un consell, una varietat genèrica o una observació sobre la vida, el temps o el comportament humà. Per exemple, qui gasta massa es queda sense massa.
1: Fòliques arreus.
0: Durant la nostra vida fem servir moltíssimes frases dites o frases fetes, però alguna vegada ens hem preguntat què vol dir? No.
1: No.
0: Durant aquesta temporada us explicaré el significat d'aquestes, d'algunes més famoses o d'altres no tan famoses, i per tant n'aprendrem. Explicarem el que vol dir aquestes frases, per què les utilitzem i algunes les podríem traduir al castellà.
1: Ui, la castellanització de les frases dites catalanes. Tocar el dos.
0: Tocar el segundo.
1: Tocar el dos.
0: Ara us parlaré d'una que no és tan coneguda, que és a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Vale? A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, significa que...
1: El Bernat és com un gàngster, saps?
0: Es fa servir per referir-se a que si alguna persona no hi és al lloc quan ha de ser, quan es pren una decisió o es fa alguna activitat, aquesta persona no pot prendre part de l'activitat. Sí? És fàcil. S'ha entès, no?
1: Sí, és com el Bernat és com un gàngster
0: àrabe. En castellà.
1: Saps que has d'anar a les reunions.
0: Exacte. En castellà és quien no parece, perece.
3: Toma.
0: Vale.
1: Jo pensava que les vas a traduir literal.
0: No.
1: Quien no està en casa de Bernardo...
0: Llavors, per què es fa servir a la taula d'en Bernat qui no hi és, no hi és comptat? Doncs té una explicació. El Bernat no es deia Bernat, es deia Abat.
1: Ah...
0: Vale. I és a la taula de l'Abat perquè es feia servir pel costum comacal. Monacal, perdó. Uau. Quan el pare Abat se seia a la taula... Per l'àpat, a una hora fixa, tota la comunitat havia d'estar present. Qui no hi estava no podia dinar i havia d'esperar el següent àpat.
1: Vale.
0: Vale? Ja així, perquè ho sàpigueu una mica, ens posem en context, tal, no sé què. Llavors, com que eren les ordres benedictes les que seguien aquesta norma tan estricta, la taula, la forma la taula de l'abat es va popularitzar també sota la variant col·local de la taula del Bernat. I ara s'ha quedat amb la taula del Bernat.
3: Top.
0: Per tant, Bernats! Sou els abats.
1: Fa.
0: Llavors, passem a un altre. Els joves d'ara diem vés-te'n a la merda. Vale?
1: Vés a pastar fang. Vés a la
0: Però amb el bonic idioma que tenim, perquè hem de fer una traducció tan literal com vaya-se usted a la mierda. No cal. Doncs en català podem dir vés a fer punyetes, vés a pastar fang, vés a escampar la boira, a fregir espàrrecs, a pelar figues, a pasturar, a la quinta forca, a cagar la via, a fer la mà, a campistraus, a fer un vol, a passejar, a rodar món, a tocar el dos i a tocar el pirandó.
3: Toma, eh?
1: Fiumba!
0: Vale, avui us explicaré què vol dir vés a fer punyetes.
1: Ah, endavant.
0: He escollit una.
1: Vale, vale. Està bé.
0: Les punyetes, per si algú no ho sap, són les parts finals... de la màniga d'un jutge.
1: Hòstia.
0: Allò blanc que tenen...
3: Sí, ho sé.
0: Que es posa com el canell...
3: Que és que crec que és allà, quan t'ho fiquen quan portes 5 anys, no?
0: Això m'és igual. Allò són les punyetes, val?
3: Uh-huh.
0: Les punyetes, a l'antiguitat, ara no ho sé perquè no sé com ho fan, però a l'antiguitat trigaven més o menys 3 mesos en fer-se, perquè es feia a mà.
3: Buah.
0: Vale? Per tant, tu li estàs dient, vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer una merda i ja quan tornis doncs ja tornarem a parlar d'aquest tema, si vols. Però, literalment, li estàs dient, vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer alguna cosa i després ja tornaràs. Vale? La cosa és que les punyetes també són molt delicades. Se't poden trencar amb res. Llavors, la gent havia d'estar molt concentrada en fer allò i que sortís bé, perquè a part també són com molt petites les figures, tal, no sé què. Llavors, havies de pensar molt i tal, i per això és vés-te'n a concentrar a fer alguna cosa que tu no vols. La cosa...
1: A mi m'agrada molt, la campistraus m'agrada molt.
0: La cosa, a campistraus ho farem un altre programa, tu tranquil. La cosa és que a pastar fang és exactament el mateix, però és encara més divertit. Perquè a pastar fang és literalment vés-te'n.
3: A menjar res.
0: No, no, no, no, no. Ves a on hi ha fang i fes...
1: Enfonsa't.
0: No, no, i fes una mica de massa. Literalment. Massa de la pizza, doncs amb un fang.
3: Jo pensava que volia dir, és a dir, com pasta, els cavalls pasten, no?
0: No.
3: Pues pastar, bueno, com sí, desherba, però... doncs pastar fang.
0: No, no,
3: és
0: no,
3: com...
0: no, no, és pastar fang, que és literalment moure el fang. Ves a moure el fang i ja tornaràs.
1: És estúpid.
0: Per exemple, més coses. Ves a tocar el 2. O toquem el 2. O ens anem a aprendre a tocar el 2. Vale? Tocar el 2 no és anem a un ascensor i toquem el 2.
1: Que també.
0: Que també. Però no. Tocar el 2, a l'antiguitat, era una cosa que es feia servir. Perquè toquem el 2... i posaven la segona vela per anar més ràpid.
3: Com?
1: Ah!
3: Segona vela?
0: Del vaixell.
1: Els barcos.
0: Ah. Llavors, per això s'ha quedat marxar. Amb tocar el 2, anem més ràpid, marxem d'aquí. Perquè quan anaven cap allà, veien que no, llavors deia, toquem el 2, posaven la segona vela i giraven cua.
3: Sí, mira.
0: Espectacle. Anem aprenent.
1: Molt bé.
0: Escolta, anem aprenent.
1: 10 minuts.
0: Us estan agradant, mentrestant? Sí, no? Ves a rodar el món.
1: Bueno, ves a rodar el món.
0: Ja es pot més o menys intuir, és ves-te'n a la merda durant 80 dies.
1: Està bé. Està bé.
0: Directament.
1: Sí, literal,
0: Vale? A cagar la via. Això...
1: cagar la via.
0: A cagar la via. Això... Ho
1: és
0: diu...
1: que imagina un tio cagant a una via de ferrocata, saps? Allà, fotent un nyordo, gegant, saps? Allà una via de la Floresta, saps?
0: A cagar la via, val? És una expressió col·local o vulgar, col·loquial, que es fa servir per engegar, despatxar o treure de damunt algú de manera irritació o faratge, vale? La cosa és que es fa referència a enviar lluny originalment les vies del tren.
1: Clar.
0: A fer tasques inútils o a desaparèixer de la nostra vista. Sí. Llavors, t'anaves a la via del tren i ja feies algo.
1: És a cagar la via.
0: El que fessis, m'és igual. Però vés a fer algo. És espectacular.
1: Hola.
0: Després,
1: està molt bé.
0: Què més tenim? Vés a fer un vol, que ja es pot intuir, i després vés a Campistraus.
1: Sí, pensa que en Pistraus em dona curiositat. Qui és Pistraus?
0: Sí, qui és a Pistraus?
3: I què ha fet per tenir tanta història?
1: Qui és Pistraus? Si Pistraus era un tio... que era un desgraciat.
3: Devia ser com...
1: La gent, la gent dolenta anava a Pistraus.
3: Ja.
1: Sí, molt malament.
3: Què devia fer Pistraus? Vale. Campistraus,
0: Campistraus era un establiment conegut per ser un espai de desordre, baralles constants... i on hi havia, no sabia com en sortiria o s'acabava enredant en situacions desagradables.
1: O sigui, era un pub a les 3 de la nit. Sí. Pistraus era el típic tavernero amb 80 anys que se la pena tot, com
0: llavors,
1: si es peguen al bar.
0: Per extensió d'aquest ambient caòtic i al final incert, la dita popular va passar a significar que un negoci, un projecte, una situació s'ha arruïnat. Mm-hmm. S'ha anat a Campistraus. Ha fracassat de manera estrepitosa i ha acabat molt malament, vale? S'ha anat a Campistraus, vale?
3: S'ha anat a teatre a les 6 del matí.
1: No, allò és millor, eh? Teatre és millor, és,
0: Llavors, també sempre familiarment amb el sentit de morir, espatllar-se un estri, o enviar algú a una cosa
1: morir?
0: Molt lluny.
1: Morir? S'ha anat a Campistraus?
0: S'ha anat a Campistraus, o ha anat molt lluny, s'ha anat a Campistraus, o s'ha posat a Campistraus, s'ha espatllat, vale? Què més? Quines més tenim?
1: Què més, va?
0: Doncs mira, tenim una...
1: Va tu a l'olla.
0: Tenim una que és molt... jajas, que és escampar la boira.
1: Sí, és bueno, és...
0: És més o menys com a cagar la via, però la boira no la pots escampar.
3: Bueno, mira.
0: Has d'esperar i ja està. Vale, llavors, és exactament el mateix, però és això.
1: Vale, puc?
0: Sí, sí.
1: Puc dir-te una?
0: Sí.
1: Acabar com el Rosari de l'Aurora.
0: És espectacular.
5: Aurora.
1: Bàsicament, fracassar, acabar malament amb baralles, amb ruïna. O sigui, acabar com el Rosari de l'Aurora, és fatal.
5: Però qui era l'Aurora? I, o sigui, en què ha vingut? D'on ve aquest, aquesta frase dita?
1: Martí.
0: Ah, bueno, escolta, és que jo això ja ho tinc buscat, però...
1: Ah, busca-ho?
0: No, escolta. Jo et dic el que tinc buscat.
1: Vale, doncs va, mira-ho.
0: Vols més?
1: Sí.
0: Vale, mira. Per exemple, us poso un altre exemple, eh? Semblar Can 60.
1: Hòstia, Can 60, és veritat. Què és Can 60? Hòstia, el 60 era un altre desgraciat.
0: Can 60 és una fàbrica.
1: Hòstia.
0: L'expressió prové d'una antiga fàbrica tèxtil que estava situada al carrer de la Riereta, al Raval de Barcelona.
1: Uh-huh.
0: El poble va batejar popularment aquest complex industrial com a Can 60, perquè el local ocupava el número 60 d'aquell carrer. No es van trencar tampoc el cap. Van ser llestos. En aquella fàbrica es llogaven espais, talers i força motriu, primera vapor i després elèctrica, petits artesans industrials independents. Com que hi havia desenes de tallers petits convivint sota el mateix sostre, cadascú treballa al seu ritme i amb els seus horaris, fent sorolls diferents i sense una autoritat central que ho coordinés. El resultat? Un soroll infernal que es va anar i venint constant de gent i una organització total que va acabar gravada en l'imaginari col·lectiu dels barcelonins. Per això es diu, aquesta classe sembla Can 60.
1: Per allà desordre.
0: Exacte. O a casa seva fan el que volen, això és Can 60.
1: Amigo.
0: Exacte.
1: I després, puc dir-te una altra?
0: Sí.
1: Bueno, aquesta és molt bona. Aquesta, fer safareig és molt bona.
0: Està bé.
1: Fem molt bona.
0: Però el safareig és on rentaven la roba abans.
1: Clar.
0: I llavors, per això hi havia feien...
1: Xafardeo.
0: Xafardeo, perquè al final estava rentant i parlaves.
1: Clar, no es diu xisme, no. Es diu safareig.
0: Safareig. Exacte.
1: És molt bo, en veritat, tenim xisme. Passa que no dius, no dius vull xisme, dius vull safareig. No? És com...
0: Vull safareig és qui dona molta aura.
1: No, és, ja és com molt, no sé, és molt pedant i tot.
0: És molt català.
1: Sí, és massa català. Vale, puc parlar d'una paraula catalana que em posa molt dels nervis?
0: No, estem parlant de... dites, frases dites i frases fetes.
1: És que a mi em toca molt els collons una... La paraula... Puc dir la paraula? No sé si us fa com ràbia la paraula làmpada.
0: Bé, sí, no, és
5: no,
0: que...
5: No l'he escoltat mai.
0: Làmpada és
1: làmpada.
0: Làmpada.
5: Làmpada, què vol dir?
0: Làmpara.
5: Ah.
0: L'únic en català és làmpada.
5: Doncs pues mai he dit làmpada a la meva vida.
0: Bueno,
1: és com pues... que aquella D... totalment improvisada.
5: Làmpada. No sé.
1: És com que no.
0: Per exemple, però
5: tothom diu làmpada aquí, no?
0: Nanos, veure's l'enteniment.
5: Ah, t'has begut l'enteniment. És com dir... No sé, no me'n recordo. Però
1: que
5: és...
1: no entens res.
5: Sí.
0: Bueno, significa que has perdut la raó. Vale? El sentit comú o actua de manera totalment absurda.
5: A mi m'agrada molt la de ja, veure oli. Ja hem begut oli.
0: Vale.
1: Sí, begut oli.
0: Mira, origen de hem begut.
5: Sí, crec que era perquè, no, perquè l'oli. Crec que era perquè antigament es feia un càstig que era beure oli bullint.
0: Exacte. I la Santa Inquisició, una de les teories més populars situada l'origen a la mitjana, s'explica que els tribunals de la Inquisició sometria els condemnats a tortures extremes i suposadament un dels càstigs o mètodes de tortura consistia en beure oli bullent o calent als considerats heretges o enemics de l'Església.
5: Ai, és xungo.
1: Buah, oli bullint, tio.
0: Un cop aplicat aquest suplici, la situació de la persona ja no tenia cap mena de sortida ni remei.
1: El 1400 era per tothom.
0: No.
1: El 1400, not for everyone.
5: Llavors, ja hem begut olis, com dir, ja no hi ha res a fer, ja l'hem liat, saps? Ja l'hem cagat.
0: Ja, cagada un pastoret.
1: És veritat, cagada pastorets.
0: Cagada pastoret és exactament el mateix que hem begut oli, però...
1: No,
5: cagada pastoret és que l'has cagat.
1: Cagada pastorcillos.
0: Cagada pastoret, mira, és una expressió popular catalana que equival a l'hem cagat, espifiada, cagate l'orito o malament rai. Val?
1: Malament rai, també.
0: Malament rai, ojo, perquè està com molt sobre i sotavalorat.
1: Sí,
0: infravalorat. L'origen exacte de la fórmula és de caràcter rural i popular, vinculada al món dels pastors. I ja està. I representa de forma gràfica i humorista l'imatge d'un error.
1: Doncs res, senyores i senyors, jo tancaria aquí, perquè falta un minut per tancar. Doncs res, espero que us hagi...
0: Bueno, espero que us hagi agradat la nova secció.
1: Sí.
0: Aprendrem més.
5: Això mateix.
0: Ens veiem el dia 25 de setembre.
5: Ara ja sí que sí, ha començat la temporada, ha començat el curs.
1: He de dir, programa número 81 de tots.
0: Si fem 20 aquesta temporada...
1: Arribem al 100.
0: Arribem al 100.
5: Buah. La liarem grossa, ja,
1: Senyors i senyors...
0: Moltes gràcies per vindre, per escoltar-nos... Bueno, per vindre no, perquè no heu vingut, però per escoltar-nos sí.
1: Adéu-siau, Déu us guard.
5: Arroba Hora dels Joves.
0: I visca el Barça.

0: Vins i Teca amb Dominique Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
1: Hem escoltat Trimon by Moabi i aquí estem. Hem tornat de l'estiu, plens d'energia i bones vibres. I avui tenim uns convidats, unes convidades i un convidat molt especials, la Gemma, la Clara i el Ricardo. Ara parlarem del que fan perquè hi ha molta teca i molta cosa aquí de què parlar. Començarem amb la Gemma i la Clara. Gemma Moray Domingo i la Clara Soler Isart, que són les fundadores de Karam Karam. I Gemma, crec que tu ets també de turisme, no? Ets tècnica de turisme, sí?
2: Sí, vaig estudiar turisme. Sí. Tècnica com a tec, com a tal, bueno, m'agrada el turisme i fer-lo també.
1: I tu, Clara, de comunicació, no?
3: Sí, comunicadora. Vaig fer la carrera de comunicació audiovisual i vaig acabar en el món dels rodatges i televisió i ara un canvi completament diferent fa 6 anys.
1: Sí. Ostres, ja fa 6 anys. Bueno, era durant el Covid, no? Crec.
2: Sí.
1: Expliqueu vosaltres una mica, si voleu, cadascuna una mica la vostra trajectòria i com veu començar Karam Karam i de què tracta.
3: D'una manera molt genuïna va començar,
2: molt,
3: no?
2: Molt. Sí. De fet, bueno, com deia la Clara, no? Venim de dos sectors diferents i ella i jo ens coneixíem de veure'ns de l'escola, del poble. No teníem una amistat com la que tenim ara, però sí que teníem una cosa en comú, que era que ens agradava el món del vi, no?
3: Jo el tenia com a hobby, la Gemma ja s'hi dedicava.
2: Exacte. Mm-hmm. Jo el 2020, en aquell moment no estava treballant, havia deixat el celler de Parés Baltà, al Penedès, on jo havia estat treballant durant 3 anys, i després d'un viatge, estava a casa dels meus pares, vaig dir, m'he de tornar a reinventar durant la pandèmia, de què faré jo quan això acabi, no? I vaig començar amb un Instagram, que ara ja està tancat, ningú el pot veure, perquè era bastant cutre en aquell moment, però era un Instagram on jo parlava de les coses que havia fet a Parés Baltà i del que m'agradava el món del vi, la gastronomia, no? Jo, durant aquells 3 anys que vaig treballar al celler, vaig també estudiar sommelleria al CET, i just era l'any després de graduar-me, no? I vaig començar a penjar algunes fotos i tal, i bueno, seguia pues, nous creadors de contingut, que jo crec que van començar a ser a l'alça en aquell any. Sí. I entre ells hi havia un perfil que es deia Food and Vibes,
3: que per era la Clara. Meva part, exacte, per la meva part, jo el 2020 els rodatges de televisió es van parar, per tant, també em vaig trobar a casa doncs, sense poder fer massa cosa. La meva afició sempre ha sigut cuinar, i llavors vaig obrir aquest Instagram, que també està tancat, no el pot veure ningú. Bàsicament, doncs, feia receptes amb el que tenia a casa, una mica doncs, la creativitat i tot això, no? Sí. I llavors, doncs això, ens vam trobar per Instagram.
2: Ens vam trobar per Instagram, jo li vaig comentar una publicació, ella em va dir, soc la Clara Soler, dic, ai, què tal, què saps? I em va preguntar sobre un curs de sommelleria, perquè tu t'estaves estudiant en aquell moment, i a través d'una conversa d'Instagram vam dir, escolta, fem una videotrucada un dia i t'ho explico. I va sorgir la, no sé, inquietud, digue-li en aquell moment, de parlar de per què no estem parlant suficient dels vins del Penedès en aquest moment en què estem tancats, en què la televisió es començava a parlar de consum de proximitat.
3: Sí, no? Les dues havíem treballat en bodegues, jo com et dic, com a hobby, perquè havia estudiat sommelleria ella, perquè es dedicava, i una de les coses que ens donàvem compte era de que parlàvem molt de vins, de vegades, però deixàvem oblidada la gastronomia, no? I parlaves d'un gran reserva i el posaves en patates chips. I dius, ostres, és que aquí estem fent malament, no? I aquí va ser una mica en plan que no tenim productes propis aquí a Catalunya, no? Que puguin fer més honor a aquests vins que expliquem, no? Que ens fem un fart d'explicar i rebre turistes de tot arreu, no?
2: Exacte.
3: El Covid no, però abans del Covid.
2: Sí, no? A part, el 2019, vull dir, en terme de no turisme al Penedès, va ser un any excepcional. És a dir, la quantitat de turistes que venien des de Barcelona, que fan i segueixen fent aquest producte estrella de visitar Montserrat i visitar un celler, era una cosa espectacular, no? I vam posar en comú, doncs, una mica el que fèiem, no? I, sí. I així va néixer, Caram Caram. Sí. En aquell moment no es deia així, en aquell moment era un Word que vam començar a escriure amb idees de què podíem fer per intentar posar sobre la taula doncs, aquesta gastronomia que la tenim tant al nostre dia a dia, però una mica oblidada a la vegada. I així va sorgir. I això, bueno, es va crear en un document Word que el vam anar compartint amb persones. Primer volíem fer una botiga de productes, després vam dir que no ens volíem tancar en quatre parets. Llavors ens vam rodejar de persones també del sector que els hi vam compartir la idea de com donar a conèixer aquests productes i ens van dir no us tanqueu només al Penedès, obriu-vos
3: a
2: tot Catalunya. I al final va néixer doncs, una caixa que la vam anomenar Tasta Comarca, on vam crear un producte de subscripció, exacte.
3: I agrupàvem productes d'una comarca en concret i tu podies conèixer, per exemple, la Garrotxa amb aquella caixa, no? I anàvem a la Garrotxa, coneixíem els productors, visitàvem els seus obradors i fèiem una selecció de 5-6 productes i tu et podies subscriure i cada 2 mesos rebies una caixa diferent de cada comarca.
2: Tenies l'opció de fer l'envio sense vi.
3: Exacte.
2: No? I dins d'aquesta caixa hi havia tota l'explicació de tots els productes. I clar, això no ho enviava ni GLS, ni Correos, ni no. Nosaltres dos ho portàvem a casa dels clients. I clar, això, quan portaves la caixa, i què hi ha aquest mes, no? I tu els explicaves i la gent preferia més sentir per la nostra boca el que hi havia que llegir-se un codi QR. I arrel d'aquí va ser quan jo recordo que estàvem per Manresa conduint, portant caixes, que li vaig dir, hem de fer un tast d'això. Perquè quan fas un tast, ho pots explicar, ho pots donar a tastar en directe, pots veure...
3: A la gent li agraden les històries, li agraden que els expliquin històries.
2: Exacte, no? I sí, sí, vam fer el primer tast a Caves Berta.
3: Sí.
2: La Gemma Flaquer ens va obrir les portes del seu celler perquè poguéssim fer la nostra primera experiència, que era un tast a cegues d'aquesta caixa. I així va néixer el tast a cegues, perquè vam dir, si fem aquest tast, ha de ser diferent, hem de cridar l'atenció. Per què no posem un antifaz, no?
3: I... També per connectar, perquè estàvem molt en el món de la foto directa abans del menjar, no? I no connectàvem amb olors... Clar, nosaltres havíem anat a veure els obradors. I darrere d'aquests obradors hi havia històries i ànima, no? I tu no pots tastar un formatge parlant. Tu l'has de tastar amb tots els teus sentits concentrats, de gust, sabor, olor, no? I això l'antifaz ens va ajudar molt a que la gent estigués concentrada en el tast.
2: També es va, en aquell moment, sobretot el 2020-2021, el tema del mindfulness, el tema del creixement personal, va estar com a l'alça i llavors autoescoltar-te, connectar amb el teu moment present era important, no? Llavors per això també vam posar com l'antifaz, no? Perquè és el que sempre dèiem, de que moltes vegades mengem per inèrcia, no perquè ens agrada el que estem menjant, no? I així va néixer. I el tast a cegues a dia d'avui és una experiència que ens ha posicionat, diria, en el sector de l'enoturisme.
3: I també del públic final, diguem-ho així, però ara Caram Caram ja s'ha dispers, no?, en molts altres camins, que creiem que també és la mare dels ous, això, no?, que diuen no posis tots els ous a la mateixa cistella, no? Llavors, ara ja Caram Caram ens definim com a divulgadores gastronòmiques i dins d'aquest paraigües, no? Hi ha, doncs, des de treballem per fires gastronòmiques com per l'administració pública, amb ajuntaments hem creat projectes a mida per ajuntaments en concret, no? Després, també treballem per empreses, no? Que empreses que tinguin aquesta sensibilitat, que vulguin aportar aquest valor territorial, i després hi ha la part del públic final, no? Hi ha com aquests quatre branques.
1: I són locals, els clients? Vull dir,
2: de
1: són...
2: Jo crec que el 80% dels nostres clients és català. I ara ens estem acostant des de l'any passat a treballar amb agències més vinculades al MAIS, no? Tot el tema d'incentius i tal. Que, per exemple, doncs ara pues, anirem a fer un tast per una empresa que venen a Barcelona i volen conèixer Catalunya, no? Doncs els hi preparem una experiència a mida. Però sí que és cert que crec que Caram Caram i és una cosa molt bonic i que costa també fer l'enoturisme, que fa producte pels d'aquí. Perquè tendim a voler mostrar qui som els de fora, no? Però els d'aquí ens hem de creure qui som primer. I crec que en falta molt aquesta part, no? de valorar realment el que tenim, el per què ens hem de demanar un vi català, hem de fer bandera del nostre propi producte. M'agrada molt perquè quan ara vam fer-nos la web nova, aquest 2026, hi ha una frase que diem, nosaltres no ensenyem ni alliçonem, no? Sinó fem conscient a la gent del que té al costat de casa. És simplement recordar
3: i apoyar, no? recolzar a la gent.
1: Sí, donar a conèixer, també, perquè hi ha molt producte que és realment fascinant, una passada que no coneix la gent, que no per falta d'informació.
3: També pel ritme de vida que portem, que jo, total. Vull dir, és totalment entendible que al final, doncs, la gent acaba supertard de treballar, les botigues de barri normalment tanquen, no?, a hores que potser també els costa
2: més.
3: O n'hi ha menys, o hores, doncs, que potser ara lidiar amb els horaris de les feines, doncs, també costa, i la gent acaba, doncs, anant a comprar supermercats i, doncs, perdràs molta qualitat per davant, no?
1: I com seria una experiència caram típica, per exemple? Bueno, no deuen ser
3: saps
1: típiques.
3: Saps què passa? Que no n'hi ha de típiques, perquè és tan ad hoc tot, ho fem tan a mida tot, que el que sí que mai falta és aquesta consciència de dir aposteu pel producte català, perquè és el que ens fa únics.
2: Exacte.
4: I on ho feu?
3: A diferents llocs. No tenim un espai. Caram no té un espai físic. Sempre ens desplacem. Quan fem empreses, normalment ja ens diuen es fa en aquest hotel o es fa en aquest espai, en aquesta venue. Quan és ajuntaments, normalment doncs, anem a alguna sala del poble o a alguna plaça del poble. I després, quan són fires, a les fires. Però nosaltres no tenim un espai.
2: No. Tenim un espai com una petita oficina, que és com el nostre espai on guardem el material i tot, però...
4: I quan fa que ho feu?
2: Doncs des de que fem aquestes experiències, ja jo et diria més... I que vivim d'això, 100%, ara ja farà...
3: Fa 4 anys.
2: 4 anys.
3: Dos els vam fer per amor a l'arte.
2: Sí, sempre.
3: Aquests dos
2: anàvem va començar,
3: combinant les nostres feines amb caram, i era tot per amor a l'art. Però apostàvem pel projecte i ara potser ja fa 4 anys que podem dir que vivim d'això.
1: Dediqueu a això exclusivament.
3: Ara puntualment fem algun... Ella fa algun tour, jo faig algun rodatge, però per complementar, però...
2: Sí, i també per no tampoc mai deixar una porta oberta perquè no saps què pot passar, no? I a part que ens agrada, vull dir, a mi també m'agrada tant en tant anar a buscar uns clients d'Estats Units que estan allotjats a Barcelona i portar-los a veure dos cellers al Penedès i, practico l'anglès, no?, que també és important i no perdre'l, i dos, veure també amb els seus ulls com perceben el seu territori m'ajuda molt també a mi a dir, no perdis el nord, no? Vull dir que això també és important, no? I la Clara també, quan va fer algun rodatge, m'encanta, perquè quan torna diu...
3: M'inspiro.
2: No? Exacte.
3: Sí. Sortir de vegades de la teva zona de sempre et fa inspirar-te, no?
2: Llavors, exacte.
1: Totalment. Jo crec que és important perquè si no et pots quedar una mica així tancada i fer aquestes coses t'obren la ment.
2: Totalment.
1: I què és el que més us agrada de la vostra feina? I el que menys us agrada?
3: Jo el que més valoro és que cada dia és diferent. Cada dia hem d'estrenyar bé el cap, no? És molt creativa la nostra feina, perquè cada client, com hem dit, fem el projecte ad hoc, per tant no tenim un dossier que digui...
2: Tenim una base,
3: però després l'acabem sempre creant a la nostra manera. Jo crec que és la part creativa i això, que cada dia és diferent.
2: Sí, treballar per objectius. Sí. Jo crec que és com una cosa que ens agrada i també ens realitza, no? I ens fa com cada dia fer alguna cosa diferent i créixer en aquest sentit.
3: I a més, una cosa que ens agrada molt i que ara no trobem quasi el moment de fer, que és conèixer nous productors.
2: Exacte.
3: Ens agrada molt fer les expedicions en els obradors i ara cada vegada, no?
2: Tenim menys temps
3: per fer-ho, però no ho deixarem de fer.
2: No.
1: Imagino que aquesta part de conèixer la persona, bueno, les persones, la història, el producte, ha de ser una de les parts més maques.
2: És la que també t'obre més la xarxa, també, no?
1: Sí.
2: Vull dir, quan vas a... Bueno, quan algú t'obre les portes de casa seva, ostres, és que... I que et rebin i que t'expliquin i que tu després ho puguis explicar a un altre i que s'emocioni igual que tu. És que això és el que a nosaltres ens omple. Però Malauradament, no ho fem tant com fèiem al principi, quan ho fèiem tant per l'amor a l'art, no? Però bueno, ara quan anem a una fira i hi ha productors, aprofitem a saco sí. i estem allà. I
3: en tenim molts allà.
2: Exacte, no? Però sí, el que menys ens agrada, i jo suposo que tot autònom estarà d'acord, és la inestabilitat que de vegades et pot portar al treballar per un mateix, no? Mm-hmm. I... Però a la vegada també ens dona llibertat, mm-hmm. amb la qual no he trobat res que digui detesto fer ara mateix en això.
3: Que bé. La llàstima és que també veus molts que tanquen, no? Yeah. Molts productors que tanquen quan s'estan posada en això. Veus moltes persianes que baixen i tal, i això també és una part que ens costa molt de pair, no? De dir, com pot ser que hagi tancat aquest si fa un any estàvem allà, no? I la majoria és per burocràcia.
4: És una lucha diària.
3: I...
4: Tiempo...
2: Sí.
4: Pero es lo que nos gusta al mismo tiempo.
2: Totalmente. Sí, sí.
4: Hay como una, un gen del emprendedor, ¿no?
3: Sí.
4: Claramente ellos lo tienen.
3: Sí. Sí, hay
2: que... No ens ho haguéssim pensat mai, tampoc, de ser emprenedores.
5: Bueno, però
2: vull dir, de fet, cap de les dues volia tenir una empresa pròpia.
3: No.
2: I mira, aquí estem, no?
5: Ja, sí, surten les coses. Parlant de sobte amb algú i vas parlant, i de sobte trobes que tens una petita empresa. Bueno, petita, no?
3: És petita. I no la volem gran, eh?
2: No.
3: És petita i controlada, que això també és una cosa que ens agrada.
2: Exacte.
3: Perquè molta gent ens diu, però això ho podeu delegar? I diu, però és que ens agrada estar allà.
2: Sí.
3: No? Ens agrada estar al meollo, no? Que dic jo. Perquè dius, no, vosaltres podríeu dedicar-vos més a la part creativa i no anar tant als tastos i tal, però és que ens agrada.
2: Sí, perquè també, en el fons, s'ha convertit en una marca personal. I aleshores la gent vol que hi siguem nosaltres, no?
5: Clar.
2: I bueno, això et pot limitar o a la vegada ens pot permetre, doncs, dir, val, doncs... Pues nosaltres treballem d'aquesta manera.
4: Ja està.
2: Sí.
4: No, por ahí la cosa, me
2: parece. Exacte.
5: Sí, jo crec...
2: Sí. Total.
5: S'ha de mantenir això, crec. Bueno, s'ha de fer el que voleu, però jo crec que la cara de les persones és molt important, perquè quan comences a delegar perd una mica l'essència i l'ànima, no?
2: Exacte.
5: I heu pensat en... Bueno, heu dit que no voleu créixer massa, però... de passar aquesta idea a altres regions d'Espanya o del món? Perquè és un tema...
2: A dia d'avui no.
5: No
2: ho hem posat ni sobre la taula, perquè és que Catalunya encara ens queda tant per fer.
3: Hem anat a divulgar Catalunya a Andorra,
2: a Madrid.
3: I això ens agrada molt.
5: Sí.
4: Es que lo pensaba, es altamente...
2: Escalable.
4: Escalable.
2: És ultraescalable, però clar, necessites... les persones d'allà que siguin els ambaixadors d'allà, no? Clar, a vegades quan ens han proposat, recordo una empresa, no?, d'anar... Bueno, no me'n recordo, crec que era el País Basc a fer... I és que, clar, però és que jo qui trucaré del País Basc? És que jo no tinc els meus proveïdors, no? I a ens agrada parlar de qui coneixem. Per tant, encara ens queda tant per conèixer aquí que ja veurem. La vida, no
5: sí,
2: sabem.
5: Sí. No, això...
2: Exacte.
5: I en quin punt penseu que està la gastronomia catalana? Això ho pregunto a molta gent. Com ho veieu? Creieu que està... que és molt conegut i reconegut en altres països? En quin punt penseu que està?
3: Jo crec que l'any passat va haver-hi una bona empujada amb Catalunya Regió Mundial de l'Astronomia. I crec que estem en el mapa. Crec que sí, que estem en el mapa, perquè tenim una gastronomia molt versàtil, molt, amb molta varietat, no? Que això, doncs, quan viatges, te'n dones compte de la sort que tens, perquè en altres països és molt limitada, no? I crec que aquí hi ha grans chefs que també han fet molt de soroll, molt de rebombori, perquè això sigui reconegut, no? I crec que és una de les coses que destaquen els turistes quan venen aquí, no? La gastronomia.
2: El menjar, correcte.
3: Per tant, jo crec que estem en un bon punt. Sempre es pot estar millor estat, no? Però jo crec que estem en un bon punt i que la gent ho sap i ho valora.
2: Sí, i crec que gràcies a la feina que s'ha fet, jo diria que l'última dècada,

0: ve a un país, no? I abans parlàvem, no, Argentina, compares Espanya amb Argentina i la dimensió és tan petita que realment doncs, hem de trobar aquests plats que identifiquen el nostre territori, no? I jo crec que s'està fent molta força en això, però sense la feina prèvia això no seria possible.
1: Però el que sí que també crec és que hi ha una desigualtat dins les ciutats en l'oferta gastronòmica, que això crec que no està ajudant, en el sentit de que es deixen obrir molts restaurants internacionals dins de ciutats molt visitades. I
0: Correcte.
1: tenim clients que ens truquen i ens diuen, escolta, on puc menjar
0: Local.
1: gastronomia catalana a Barcelona?
2: Totalment,
1: No, no ho trobo.
0: totalment.
1: Digue'm dos o tres restaurants.
0: Sí.
1: I crec que això encara és un punt, potser el punt més dèbil que tenim aquí, no?
0: Sí.
1: De dir, sí que tenim la gastronomia, però no és fàcil trobar-la.
2: Totalment
0: Correcte.
2: d'acord. I a part, trobo, no sé si vosaltres esteu d'acord o no, però últimament trobo que els restaurants estan unificant tot els plats que tenen en oferta. O sigui, sempre és el mateix, una mica, pues, tapes tipus, jo què sé, les braves,
0: I
2: segur,
0: croquetes, sí.
2: les croquetes, el tàrtar, el no sé què, que està bé, però és el que parlàvem l'altre dia. Trobo que tenir un restaurant amb producte català, amb plats catalans, seria molt important. Perquè no hi ha. Bueno, si te'n vas a una masia, potser fora sí que és més cuina catalana, però a Barcelona és difícil trobar un... Hi ha pocs restaurants
0: Claro, eso sí.
2: de cuina catalana.
0: Sí,
2: I és
0: sí.
2: molt bona la cuina catalana i crec que
0: Totalment.
2: tindria
0: Pero
2: molt
0: quizás,
2: d'èxit.
0: bueno, esto es otra conversación, pero tendría que ver con la falta
2: De
0: no,
2: conocimiento.
0: voluntad emprendedora también con las nuevas generaciones, la falta de voluntad, de sensibilidad por los
1: Sí.
0: productos locales. O sea, ellas son excepciones, la verdad.
2: Sí.
0: O
1: Sí,
0: sea, eso, o sea,
1: es cert.
0: yo sí, felicito más que nada por eso, porque yo
2: Sí, pero...
0: lucho contra eso también y ahora os explicaré
2: Sí.
0: mi historia, pero
1: Jo
0: que ellas
1: crec
0: son excepción.
1: que ha crescut molt la demanda en estudiar cuina. També penso que cada cop hi ha com més gent jove que té ganes d'estudiar cuina. Però sí que és cert que per estudiar cuina d'un cert nivell, no? Per
0: Sí,
1: anar a
0: clar.
1: restaurar un estrella Michelin. I
2: Sí,
1: moltes
0: sí.
1: vegades aquests restaurants de menú diari, que són la vida
0: Claro,
1: del poble,
0: sí, que és...
1: ens falten aquests plats, no?
2: Has anticipat.
1: Del dia a dia, no? I com tu deies, unifiquem aquests plats de braves, croquetes i calamars. I bueno, sí, val, pot ser un xec, però no és... on has anat a comprar aquests calamars? On has de comprar aquesta patata? L'has pelat tu? L'has comprat la patata de Prades o és una patata que et ve de la Xina, no? Llavors, més enllà d'això, és això, aquesta consciència de fer-ho bé és molt difícil, eh? Fer-ho bé és molt difícil, perquè és el que deia la Clara, requereix el temps, el coneixement, el voler fer una cosa amb consciència.
2: Jo vaig veure un detall, vaig viatjar a Mèxic fa poc, i allà també hi ha molts restaurants i t'ofereixen moltes coses, eh? Però si algú em vaig donar compte, o almenys és una reflexió que vaig treure d'allà, és que a la majoria de restaurants, siguessin grans o petits, hi havia l'oferta de gastronomia mexicana. I a partir d'aquí, potser també hi havia pizzas, potser també hi havia pasta, tal. Però tu t'enduies i deies, és que a Mèxic es menja això, això i això, perquè a tots els restaurants hi ha això, això i això. Saps? I després ja s'especialitzaven
0: Sí,
1: en altres coses, no?
2: totalment,
1: Però almenys et feies una idea. Aquí, en
0: clar.
1: canvi, si només un turista que només ve a Barcelona,
0: Sí,
1: jo no sé quina idea
0: claramente es un gran problema. Sí. Bueno,
1: que
0: que de hecho se
1: s'endú
0: venden
1: d'això.
0: gorros mexicanos en
2: Sí,
0: en muchas
1: sí,
0: tiendas de Barcelona,
1: sí.
0: o sea,
1: Imagina't,
0: sí, ¿eh?
1: imagina't. Sí,
0: Y
1: sí,
0: si lo sabéis
1: sí.
0: esto, ¿no? O sea,
2: Sí, jo
0: sí. La
1: crec
0: gente
2: que...
0: del Guiri va, ah, bueno. O
1: Sí,
0: sea, no saben de
1: totalment.
0: cuál es la... Sí,
1: Totalment.
0: total.
2: Sí,
0: Tenia
2: hi
0: una
2: ha
0: barreja.
2: països que estan com més... França també, o Itàlia. La cuina italiana a Itàlia està molt present, tot i que poden tenir altres coses, però la cuina local italiana està molt present, o la
1: Sí.
2: cuina a França.
0: Sobretot Italia. Me parece que Francia tiene el
1: Una
0: mismo
1: mica...
0: problema. Hay mucha...
1: Sí,
0: Sí.
1: Itàlia es la
0: Italia, sobre todo,
1: identitat,
0: es la identidad.
1: és...
0: Pero Francia
1: Sí.
0: tiene el mismo problema.
2: Sí, però si vas a en restaurants de carretera o a ciutats una mica importants, sempre hi ha una representació de la cuina francesa, no creus?
0: Ay, evidentemente, pero
2: Més que aquí,
0: yo, mi
2: crec.
0: mujer es francesa, he vivido en
2: Sí,
0: Francia y
2: sí.
3: yo también creo que,

0: Está
1: Y ellos lo
0: perdiendo.
1: saben también, tienen
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: problema ahí.
0: sí.
1: Pero también viene ligado un poco con esto, es que hay muchas cargas impositivas, es muy caro emprender ahí,
0: Sí,
1: entonces
0: sí,
1: pues
0: sí.
1: al final terminan
0: Sí,
1: tirando
0: sí.
1: por lo... Va por ahí la cosa, me parece.
0: Sí,
1: Sí.
0: sí,
1: Que
0: sí.
1: es otro debate, ¿no? No quiero
0: Sí, eso,
1: entrar ahora.
0: exacto.
1: Sí,
0: Sí,
1: pero es que no te dan
0: sí.
1: ganas de emprender. Hoy en día no te dan.
0: No, no sé, això que dieu, que hi ha molta gent que està estudiant cuina, crec que sí, i també hi ha més interès per part de la gent jove pel producte local i de proximitat i tal, crec, almenys parlant amb les meves filles. I potser a les escoles haurien també de tenir una part de cuina local, ara, no?, dedicada,
2: Producte de
0: sí,
2: temporada
0: perquè jo
2: per
0: me'n
2: començar,
0: recordo
2: no?
0: quan vau fer el dia que hi ha a l'escola de turisme que preguntàveu quan plats catalans i realment no hi havia molt coneixement i d'una altra generació també, o sigui que hem de tornar potser a posar una
2: Totalment.
0: mica l'atenció amb això.
2: 100%. Sí, perquè, vull dir, està a l'hora del dia de que la gent jove no cuina, no? I jo et dic, i ens dediquem al que ens dediquem, i a mi també em costa trobar el temps per fer un fricandó d'un diumenge. Vull dir, és una realitat com un temple. I penso que quan s'acabi aquesta generació dels nostres pares o ja els nostres avis, almenys ja parlo per mi, que a mi només me'n queda una d'àvia, on te quedaran aquests plats de xup-xup, no? I només si vaig al restaurant els trobaré. Per què costa tant potser trobar-los entre la gent de la nostra generació, no? Potser cal des d'arrel, des de petits, de motivar a tenir aquests productes presents, a saber com cuinar, a saber com comprar, és
0: I
2: important.
0: fer veure que, o sigui, donar-se compte a la gent que dedicar el temps a la cuina no és perdre el temps.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 진작.
1: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Vinga, actualitzem els marcadors a aquesta hora del vespre. La gran final de la Supercopa CB de bàsquet a Badalona. Com està el partit entre la penya i el Barça, Eric?
3: Un partit molt igualat, Ignasi. A punt de començar l'últim quart d'aquest partit. Assist de Joventut, 71, Barça, 68.
2: La penya tota la zona pel davant. Ha arribat a desenganxar-se una miqueta, però el Barça torna a apretar el marcador i, per tant, últim quart ben emocionant per veure qui ja acaba aixecant aquesta Supercopa, que fa molts anys que no guanya cap equip català. En futbol, segona federació masculina, grup segon, tram final del partit del Reus.
3: Exacte, minut 72 a Reus, minut 72 de partit, Reus 1, Nàxera 0.
2: A la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, i ha arribat per fi la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
4: Doncs sí, aquí el Xavi Ramon, victòria contundent del Badalona, 0-2 en un partit que el Passeig Sant Pietro han dominat de l'inici des del final, però hem de dir que el final del partit ha estat una mica agradós, perquè ara mateix tenim estès sobre el terreny de joc, ja ha acabat fa una estona el partit i encara no ha marxat aquí pràcticament ningú dels que estava sobre el camp. Omar Canté, el futbolista del Vilassar, que ha rebut un cop i sembla que està greu perquè de moment s'ha quedat al camp. Han demanat per megafonia que marxés tothom que no estigués ajudant el futbolista al camp, perquè ara mateix al seu voltant hi ha moltíssima gent, també molta expectació per saber de l'estat físic del futbolista. El que hem pogut saber és que deien que no podia respirar. No sé si pel cop, per la zona, per la que ha rebut aquest impacte. El futbolista deia que no podia respirar ara mateix. Estan atenent-lo als serveis, evidentment, de mèdics que tenen els clubs, però també s'ha trucat a una ambulància que ha entrat dins del terreny de joc i ara mateix estan atenent el futbolista. Veiem com evoluciona tot plegat. Esperem que tan sols sigui un ensurt i que no acabi en res. A nivell futbolístic, com diem, la victòria és la notícia, és la victòria del Badalona, 0-2, els primers 3 punts de la temporada, però ara mateix totes les mirades sobre aquest futbolista, totes les mirades sobre Omar, perquè esperem doncs que no sigui res i es pugui recuperar a la perfecció.
2: Doncs tant de bo sigui així. Si hi ha alguna novetat, ens ho fa saber, John, i si hi ha la possibilitat també de parlar amb algun protagonista, ens demanes pas. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies.
2: I el duel de Terres Lleidatanes entre Atlètic Lleida i Mollerussa, com estan les coses?
3: Doncs el partit, de moment, a la capital del Segrià, al Camp d'Esports, minut 73 d'aquesta segona meitat, recta final del partit, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
2: I acaba ja el partit de Lliga Elit, l'últim partit de la primera jornada, al Prat, al camp del Sagnier.
3: Doncs sí, el conjunt Pota Blava s'ha endut la victòria amb un resultat de 3-0 davant el Singerlin.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 33 minuts del vespre i continuem repassant a la teva ràdio local de 8 a 10 del vespre cada dissabte i cada diumenge aquí a l'En Joc. L'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la primera federació femenina, segona jornada, on de moment el Barça Atlètic no aconsegueix la seva primera victòria. Avui ha perdut.
2: Atlètic de Madrid B, 5, Barça Atlètic 3.
1: Després del sorprenent empat a casa en la primera jornada, dura derrota del Barça B, que perdia 5-0 abans de la primera mitja hora de partit i ho ha acabat maquillant, s'ha quedat a prop 5-3, però de moment un empat i una derrota en dos partits pel Barça B, que ocupa la penúltima plaça en aquesta primera federació femenina, sorprenent perquè a les últimes temporades ha guanyat la Lliga. Això a la primera femenina, una categoria per sota, segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, aquí tenim a 5 equips catalans i aquests són els seus marcadors de la tercera jornada.
2: Barça C 2, Saragossa 2, Espanyol B 4, Samper 1, AM 4, Múrcia Promises 0 i el duel català de la jornada, Europa 3, Ona Sant Adrià 1.
1: Doncs l'Espanyol B és líder, ha guanyat els 3 partits, avui amb golejada 4-1 sobre el Samper i per tant 9 de 9, primera posició per al conjunt, doncs pel filial Pericú. 2 punts més que l'AM, que ahir va golejar el Múrcia Promises 4-0 en el primer partit dels requesens d'aquesta temporada. Havia començat les dues primeres jornades jugant a fora. Ahir va golejar, va jugar bé, un partit que vam seguir doncs, a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més. I després del partit podíem escoltar a una de les jugadores de l'AM, Elena Sánchez, i el tècnic Samu Luna.
3: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
4: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los 3 puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens, históricamente, ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs Espanyol B, líder amb 9 punts, segona M amb 7, tercer Ona Sant Adrià amb 6. I això que ahir va caure el Nou Sardenya, 3-1, victòria de l'Europa, la segona de la temporada, però recordem, ara ho explicarem amb més detall, que li han tret 3 punts de la primera jornada per alineació indeguda. Per tant, compta com a les 3 primers punts de l'Europa, una victòria de mèrit davant d'un Ona Sant Adrià que teòricament està cridat a ser un dels equips que lluiti per l'ascens a primera federació. Després del partit, l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, estava ben i ben satisfeta del partit que havien fet les seves jugadores.
5: Crec que avui ho hem tornat a fer o ho hem fet per primera vegada aquest any. Avui és la primera vegada que jo vaig l'equip que som, que vaig l'equip que volem ser, que l'equip té personalitat, que té un estil de joc claríssim i marcat i les idees claríssim del que volíem fer avui. Crec que davant teníem el millor equip de la categoria o entre els 2 millors equips de la categoria. Crec que on ens ha complicat moltíssim el partit, però que l'equip ha fet una passa endavant quan més se'ns ha complicat, quan a més l'Ona et fa el gol, que era quan et podia haver entrat una mica d'espòs. Jo crec que l'equip ha fet una passa endavant i que avui demostra que té ganes de refer-se i que té ganes d'estar allà dalt.
1: I com us dèiem, l'Europa havia guanyat el partit de la primera jornada amb el Samper 2-0, però aquest divendres el club de la Vila de Gràcia doncs va explicar que li havien tret els 3 punts sumats en aquest partit per alineació indeguda de Martina Rojo. Estava sancionada de l'últim partit de l'any passat en el play-off quan encara era jugadora de l'Ona Sant Adrià. Nani Aces va voler també donar la seva versió de tot el que ha passat.
5: Bueno, l'equip venia d'una setmana complicada, ha estat una setmana dura per tots. La resolució surt aquesta setmana, però ho sabem des de la setmana passada. Al final, a mi m'agradaria demanar disculpes públiques, sobretot per l'afició, que jo entenc que costa d'entendre que hi ha una errada així, però al final es van consultar sancions, no apareixia com a sanció de segona ref. Jo crec que hem d'estar per sobre d'això, que avui, que em sap molt de greu i em sap greu, que l'equip no comencés puntuant o que aquell partit no es veia reflectit en els punts, però crec que avui la resposta de l'equip per enganxar una altra vegada l'afició i per demanar-li disculpes d'alguna manera no podia ser millor que el que han fet al camp, que és competir, que és ser nosaltres, tenir molta personalitat i sumar de mestres.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: I ara, 8 i gairebé 39 minuts, passem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, quarta jornada. Recordem que el Sant Andreu no ha jugat aquest cap de setmana perquè ha de jugar amb el Real Madrid Castilla, que tenia competició internacional i, per tant, no jugaran fins al pròxim dimecres a les 9 de la nit a Can Dragó. Sí que han jugat Nàstic i Europa i amb sengles derrotes.
2: El Corcón 3, Nàstic 0. Múrcia 2, Europa 1.
1: Doncs primera derrota del Nàstic aquesta temporada, ha caigut clarament al camp de l'Alcorcón, 3-0 en una molt mala primera meitat, abans de la primera mitja hora de partit ja perdia per 3-0, i la veritat és que l'Alcorcón ha tingut ocasions com per marcar fins i tot algun altre gol. Molt desconegut avui a un Nàstic de Tarragona que, com diem, perd el primer partit de la temporada, de moment, però, en espera dels dos partits que s'estan jugant a aquesta hora en aquest grup segon de primera federació masculina, de moment mantindria la cinquena plaça, per tant, en zona de play-off, però això pot canviar si els marcadors que hi ha ara mateix, els dos partits que s'estan jugant, es poden moure, i això faria que el Nàstic perdés alguna posició de la classificació. En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota del Nàstic. Què ha passat? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona tarda des de Santo Domingo, l'estadi de l'Alcorcón, on l'equip madrileny ha derrotat avui 3-0 el Nàstic de Tarragona. Primera derrota encaixada aquesta temporada, quan es compleix la jornada 4 del Nàstic de Tarragona. Saludem el primer capità de l'equip, Manel Royo. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Explicacions d'aquesta derrota, que ha caigut com una gerra d'aigua freda. Per què? I pot aportar o ha de servir d'alguna cosa?
7: Bueno, perquè és el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan em veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
6: Fins a quin punt ha pogut distorsionar el pla de partit aquest gol tan matiner, minut 1-2 de l'Alcorcón?
7: Bueno, està clar que l'equip estava entrenant molt bé aquestes setmanes, venia reforçat per resultats, cada cop més afiançats, i l'avui és una gerra d'aigua freda que no hem pogut fer el pla de partit que havíem preparat, perquè com tu bé dius, quan encaixes tan aviat canvia tot el pla de partit, comets errors alguns cops per voler fer més del que toca, que no és millor, i això ens ha passat, no? que quan, bueno, quan ens hem volgut començar a fer el que tocava, ja portàvem un resultat molt avoltat en contra, i ens ha de servir per saber la igualtat de la categoria, que tots els camps són molt difícils i s'ha de sortir ja per totes des del minut zero.
6: Què ha de demostrar o de què li ha de servir al Nàstic de Tarragona el partit, primer derbi català de la temporada, amb la visita del Sant Andreu, un partit de gala amb el retorn del Nàstic al nou estadi? De què li ha de servir aquest partit?
7: Bueno, jo crec que aquest partit ha de servir per seguir fent aquesta cohesió que tenim amb l'afició i l'equip al nou estadi. Crec que els dos primers partits al nou estadi s'ha vist un Nàstic valent, que representa l'afició, atrevit, que lluita molt, com a l'afició del nou estadi li agrada, i tenim la convicció i l'esperança de que contra el Sant Andreu puguem seguir amb aquesta bona línia a casa, que la gent surti representada i oblidar ràpidament el que ha succeït avui.
6: Gràcies, Manel.
7: A tu.
6: doncs el primer capità del Nàstic, Manel Arroyo, ja pensant en el partit del proper cap de setmana, 3:15 de la tarda, la visita del Sant Andreu. El Nàstic, que com dèiem, ha perdut avui aquí al Corcón amb un gol que ha arribat al minut 2 i un segon al minut 9, tots dos d'Omar. Al minut 26, Davo marcava el 3-0, que s'ha convertit en resultat definitiu a Santo Domingo, al Corcón, i que ha significat la primera derrota del Nàstic aquesta temporada, que suma 7 punts a la classificació. Des del Corcón, des del municipal de Santo Domingo, és tot. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Partidàs, el pròxim dissabte, 6:45, a Tarragona, Nàstic Sant Andreu, un dels derbis que podrem viure aquesta temporada a la Primera Federació masculina. I ahir, derrota de l'Europa, 2-1 al camp del Múrcia, una Europa bastant defensiu, que li estava sortint molt bé el pla de partit, perquè poc abans del descans va aconseguir avançar-se amb un gol de Víctor Morales, després que els murcians reclamessin un penal i una possible expulsió al porter de l'Europa, que l'àrbitre no va considerar que fos així. A la segona meitat l'Europa va aguantar, i al minut 90 el Múrcia va aconseguir empatar, i el pitjor encara estava per arribar, perquè al minut 100, en un penal molt discutible, quan encara la pilota ni tan sols estava en joc, en un llançament de corna i en una acció on el davanter hi va posar més pa que formatge, l'àrbitre el va xiular i el Múrcia va acabar guanyant, va acabar capgirant el partit, i per tant l'Europa perd un altre partit. Un punt de 12, ha perdut 4 punts al temps afegit en els dos últims partits, i el conjunt de la Vila de Gràcia, que és penúltim a la classificació, com dèiem, amb només un punt en 4 partits. Ahir en aquest programa parlàvem precisament amb el golejador de l'Europa, Víctor Morales, que deia això.
8: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabíem que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, amb l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
0: En joc.
1: 3:15 del vespre, som al tal en joc, i compte que la penya agafa avantatge, 10 punts, 87-77, a menys de 5 minuts per acabar la gran final de la Supercopa CB. Sembla que la penya està començant a obrir un forat que pot ser decisiu. Vinga, més futbol. Segona Federació Masculina, grup segon, tercera jornada. Ens deixa aquests marcadors per als equips de casa nostra. De fet, encara hi ha un partit que s'està jugant.
2: Correcte, i el partit que estem seguint aquí en directe és el partit del Reus, que enfronta davant el Nàxara. De moment, minut 87 de partit, el Reus, que va guanyant per 1-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Arnedo 0, Terrassa 1, Logroñés 2, Girona B 2, Barbastre 0, Barça Atlètic 1, Tudelano 2, Manresa 1, Olot 1, Utebo 2, Penyesport 2, Espanyol B 1.
1: Doncs després d'aquests marcadors, els millors equips catalans són el Barça Atlètic i el Terrassa, amb 7 punts, segon i tercer, a 2 punts de l'Osasuna B, que és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits. El Barça Atlètic avui s'ha imposat 0-1 aquesta tarda al camp del Barbastre. Com diem, continua invicta, 2 victòries i un empat. I el seu tècnic, Julià Noveletti, que res, fa uns minutets feia aquesta valoració del triomf.
9: Son tres jornades donde buscamos sobretot evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte, sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar, y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol.
1: I igual que el Barça Atlètic, el Terrassa també té 7 punts, també 2 victòries i un empat. Avui triomf Arnedo 0-1, que ha deixat aquestes sensacions a l'entrenador Oriol Alsina.
10: Crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona, Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana. I en aquesta segona part doncs, ens ha tornat a passar una miqueta el mateix. No? Crec que hem generat 3 o 4 ocasions altra vegada molt i molt clares i no les hem sabut sentenciar.
1: I a tot això, també aquesta tarda, el Girona havia empatat a 2 al camp del Logroñés, un bon puntet per al filial gironí, i ha perdut el Manresa, primera derrota de la temporada, 2-1 al camp del Tudelano. Ahir també van arribar les primeres derrotes de dos equips catalans més. L'Espanyol B va caure 2-1 al camp del Penyesport i l'Olot va caure 1-2 a casa davant de l'Utebo. Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, admetia que el seu equip no havia fet bé les coses.
11: Primerament, començar a encaixar una altra vegada tan aviat, no? Això et condiciona molt, és el segon partit a casa que encaixem abans del minut 5 i és una de les coses que tocarà corregir i entrar diferent al partit. No crec que sigui d'actitud, però sí que s'ha d'estar més concentrat els primers minuts perquè et marca el partit.
1: I 49 minuts, vinga, parlem de la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, amb tots aquests marcadors.
2: Sant Cristóbal 2, Sant Joan Atlètic Montcada 1, Muntanyesa 1, Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 1, L'Escala 0, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, Martinenc 3, Europa B 3, Cornellà 0, L'Hospitalet 0, Tona 1, Poble Mafumet 3, Vilanova 1, Peralada 1. I el partit que estem seguint aquí en directe, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0, minut 90.
1: Doncs de moment la Monta és la sorprenent líder, ha guanyat els 3 partits, és l'únic equip que ho ha fet, té 9 punts i per tant és el primer classificat. Avui, en els partits d'aquest diumenge, el Sant Cristóbal s'ha acabat imposant per 2-1 davant del Sant Juan Moncada. Primera victòria de la temporada per al conjunt parroquial. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Nomagosa.
12: Primers 3 punts de la temporada per al Sant Cristóbal després de vèncer per 2-1 al Sant Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Mar Ramírez. I és que el Sant Juan de Montcada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un home menys. El Sant Cristóbal s'avançava amb un gol de Cristian Domínguez i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del Sant Juan de Montcada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu, amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrer.
13: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, el ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesantes y al final bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien, luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido en la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos, buena dinámica.
12: Propera jornada pels dos equips, el Sant Cristóbal juga al camp del Badalona, diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlético San Juan de Montcada jugarà a casa davant el Tona.
1: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Muntanyesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge, la Monta, com us dèiem, ha guanyat 3-3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
14: Típico partido en este campo, creo que hemos salido... No hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte, los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol. Pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es Aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero hemos tenido, con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, pero hay muchos en tercera y como no nos adaptemos no vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte ha todo el rato un atacar nosotros, ellos defenderse. No hemos estado fino arriba en el último pase, en el último centro y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
1: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.
15: El Badalona suma la primera victòria i també els tres primers punts de la temporada. Ho ha fet el Xevi Ramon davant d'un Vilassar que s'ha vist superat durant tot el partit. El primer gol l'ha fet Juaco, el segon ha estat de Pepe Onilla, un autèntic golaç que deixava una catifa vermella perquè els de Genís Sant Pietro s'emportessin els tres punts. Així ha estat, tot i així, la notícia al final del partit, ho hem seguit també amb preocupació, ha estat la de l'estat físic del futbolista Omar Kanté, que ha caigut estès sobre el terreny de joc. Han hagut d'entrar no només les assistències mèdiques dels dos equips, sinó també dues ambulàncies, que se l'han emportat també perquè pogués rebre tota l'atenció mèdica necessària. El que hem pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Marc Anté, que esperem que es recuperi el millor possible.
1: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona a la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll del costat del Tona, Joan Martínez de la Pobla.
16: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions. Teníem una mena de speed, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fan golaç. L'únic cop que ens han xutat, em sembla, en 45 minuts. I sí que és veritat que al minut 40 ens quedem un home menys. L'àrbit està molt a prop, ho veu molt clar, diu que és claríssima. Jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre. I a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin els que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols i tu et xutes 33 i en fas un, pot perds.
17: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors al molt ràpid i de molta qualitat, i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més, i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut, doncs, utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
1: I a tot això acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt roig-i-negre.
2: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 el Naxaram.
1: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts, de fet, perquè havia perdut els dos primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
2: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El 6 Joventut 96, Barça 84.
1: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB, la penya, i a més a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
0: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Grans batutes, grans emocions. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Braseria La Bolera.
21: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
20: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
21: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
20: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
21: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
20: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
22: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família.
3: Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Si escoltes la ràdio,
22: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
22: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
23: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
24: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival, i hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
3: Doncs vinga, notícia de re, fa uns minutets. La penya guanya la Supercopa ACB.
4: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
3: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat ample davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxara, però pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de waterpolo, continua endavant a la Champions.
4: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea. També en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de Copa Catalunya Femenina en vèncer el Sabadell per 11 a 9 a la final disputada a la piscina Joan Serra. És el quart títol a la competició de les mataronines i segon de consecutiu.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat femenina i masculina.
4: La selecció catalana femenina ha aixecat un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puig-Dueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que ha tornat a decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. A la final masculina, per la seva banda, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
3: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
4: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 6 minuts, vinga, de seguida acabarem de repassar el futbol amb la Lliga Elite, però us dèiem, ara fa uns minutets, la penya acaba de guanyar la seva tercera Supercopa CB, 101-87, la final disputada a l'Olímpic de Badalona, un Olímpic que cau pràcticament la gent absolutament embogida, amb un Nicola Provitola espectacular, amb 31 punts, 28 de valoració, 9 de 13 en triples davant del seu exequip. I podem escoltar ja primeres valoracions a peu de pista als companys de DAZN del tècnic de la penya, Dani Miret.
2: Ahora lo podemos decir. Muy, muy, muy, muy contentos. Hemos conseguido traer un título. Hacía mucho que no lo conseguíamos. Años de mucho mérito de jugar bien, años de mucho mérito de saber sufrir, siempre representando este club que es súper especial por su historia, por su identidad, por la gente que realmente, de la manera que lo vive, y una alegría como hoy, increíble.
3: Dani, eras un poco pesimista, perdona que te lo diga en el descanso, porque me decías, bueno, a ver, pues que todo va a cambiar en la segunda mitad, dependemos mucho de también lo que haga la, pero no te ha fallado en absoluto, ¿no?
2: No, no hemos fallado, sí que es verdad que estos partidos son muy largos, contra equipos de mucho talento, hay jugadas claves que pueden cambiar el rumbo y nosotros nos tenemos que preparar para todo porque realmente estábamos haciendo cosas muy bien como el rebote y estábamos en un marcador abierto, quiero decir,
3: sí.
2: Las posesiones, ellos tienen rachas de jugadores con mucho talento, nosotros también y claro, pues al final hemos mantenido una regularidad muy buena para la altura de la temporada que estamos y creo que hemos ganado el partido merecidamente.
3: Dale, Sergi.
4: Dani, enhorabuena.
5: Vamos a cortar hoy porque si no,
3: claro
5: no
3: que
5: nos
3: sí.
5: dan ni la copa aquí.
3: Claro que sí.
6: Vamos a parar. Ricky Rubio,
3: No, hombre, pero ¿te vas ya? Quédate, os quedáis los dos, por favor. Venga, Ricky, ¿cómo estás? De nervios, de sensaciones, por favor. ¿Qué sientes al poder estar aquí con todos estos aficionados, con toda Badalona que ha venido aquí a veros y que habéis hecho historia?
7: Tengo que reconocerlo, estaba más nervioso que la final del Mundial. Porque para mí ganar aquí un título después de tantos años y después de... Bueno, cuando eres pequeño no lo valoras tanto. Ganas y piensas que es lo normal, después ves que no. Hay un duro camino y hoy estaba muy nervioso. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Ha sido espectacular y bueno... Ver el pabellón así es para recordar. Me lo estoy imaginando, bueno, lo estoy mirando para después,
3: claro,
7: cuando esté en casa, recordarlo.
3: Por supuesto, habéis hecho historia. Dale, Sergi.
8: Enhorabuena, Ricky. Toca disfrutarlo, como bien dices. Ganar es muy difícil. La gente no lo valora y cuando te acostumbras, eso luego se nota. Pero bueno, Dani, yo quería aprovechar. Has dicho antes en la media parte, si Nico mete 50, vamos a ganar. Casi los mete. ¿Qué significa para ti tener a Nico a este nivel y, por supuesto, a Ricky al mando?
2: No hemos de depender de que Nico meta 50, porque creo que somos un equipo muy bueno. Está claro que nuestros líderes tienen magia y hacen que sus compañeros sean mejores. Y eso es lo que tenemos que construir como equipo para llegar a nuestro techo. Ya sé que es la parte aburrida, porque teniendo a jugadores muy buenos, pues lo que diga el entrenador da igual. Pero para eso estamos.
3: Chicos, va a dar comienzo.
1: Gràcies, Leire Barrioca. No, doncs els companys de DAZN parlant amb Dani Miret, el tècnic de la penya, i amb Ricky Rubio, que si us destacàvem a Nicola Provitola, no està malament tampoc el partit de Ricky. 10 punts, 8 assistències, 14 de valoració. Em sembla que aquest any a Badalona es divertiran i molt amb aquesta penya i amb aquest equipàs que de moment avui ja ha aconseguit guanyar 101-87 en aquesta final de la Supercopa CB davant del Barça. I em diu l'Albert García que també podem escoltar els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el nostre company Albert Guerra amb Yannick Crac.
9: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, un... Ara ja lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
10: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera. Enfrente de nuestra afición es un sueño, es un sueño.
9: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
10: Y, sí, y lo mismo, tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy, muy contento.
9: Y Anik, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
10: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro. Está. Y ellos hacen el resto.
9: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
10: Sí, claro que sí.
9: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Krakun, supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 al Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus, la nova ràdio. Aleix Pérez, com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt rosenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxara, en el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de run-run, amb una miqueta de males sensacions després de les dues desfetes, la primera a casa davant la Sassuna Promeses i la segona davant l'Ebre, i el conjunt reusenc doncs, ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat en 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí, el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol que han anul·lat a Miquel Ostrell. Tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc, però tot i així el marcador no ha canviat. Encara que tot i així el Nàxara sí ha aconseguit els últims 15 minuts de partit encolar el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense masses problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
1: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi bé.
1: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elite. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elite de futbol.
11: Prat 3, Singerlin 0, Manlleu 3, Vic 2, Martorell 0, Sabadell B 0, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2, Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
1: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0, molt bona estrena dels Pota Blava, el Prat Ràdio, Nil Piera.
12: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elite, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que al segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat el partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanya ara Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
13: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Elite ya sabemos cómo son. Ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y íbamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
12: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
1: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions de la jugadora del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi osonenc entre el Manlleu i el Vic, i no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors, el Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3 gols a 2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
14: Ha començat la Lliga Elite i ha començat amb un derbi osonenc d'alt voltatge, amb molta intensitat marcada des del principi, i un partit entre l'AEC Manlleu i la Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels biguetans en torn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc. Bava el toc del descans al minut 45 de joc. 1-1, i després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de Roura, Guillem Ferrer, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador, 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrer, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella, tots i cadascun dels jugadors celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. El Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat del futbol i de l'ambient a la Joc Televisió, a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
15: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.600 persones és, buah, és increïble. I, a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa, tenim la sort d'empatar abans del descans, i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot, i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja, ja hem canviat coses, però no acaba de sortir, i a mitja part ho hem parlat amb tot l'estaf, i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, moure en Guillem cap a fora, i així ha set, no? Ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i la segona part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara i hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
16: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenint control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
1: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elite, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
17: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elite amb un empat sense gols. El conjunt blanc i vermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada

0: I la segona part, doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que a última hora, gairebé al descompte, han tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, que els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell, doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
1: El resultat, penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part, a part el nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip, que fan una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobaven per dintre, que ens feien mal, i la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell, sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
2: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el Can Vidalet 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit, escoltàvem a Darío Rodríguez del Can Vidalet i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
3: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu, primer de tot, és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elite és força alt i hi ha molts equips de qualitat. I després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, intentar estar el més alt possible. I si ens dona per estar en lloc de play-off o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
4: Bueno, els he dit amb ells, molt, molt orgullós, perquè han demostrat la personalitat que veníem buscant durant tota la pretemporada. Veníem buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent, i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys, i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia, perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions, ja s'ha dit.
2: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls, 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
5: I tant, a començar puntuant, fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Que crec que hem dominat el partit. O almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
2: Vinga, 9 i gairebé 24 minuts. Per cert, un apuntet de tercera divisió, perquè Eric ha acabat ja el partit de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa.
6: Correcte, un derbi lleidatà d'aquí, de Ponent, on l'Atlètic Lleida s'ha imposat per 1-0 que ha fet en el minut 14 de la primera meitat.
7: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
6: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
2: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
6: TGN Bàsquet 55, Mataró 50. Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
2: I també partits a la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
6: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà 79, Artés 71.
2: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
6: Bisbal 68, Amics Castelló 66. Benicarló 66, Prat 69.
2: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
8: Per el que estem més satisfets és pel treball

0: que ni com fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com hem, també ens hem anat trobant molt bé en molts moments. No? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, bueno, que ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips, i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa i en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
1: I si us dèiem que a Nicoli Laprovittola havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa CB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts, 58 triples anotats, 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9, i també doncs, ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts. Espectacular.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'En Joc, darrere mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple, de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut, les Corts.
2: Estrella Revoltosa Berín 0, les Corts UBE 2.
1: Els gols de Martita i Peque signifiquen la primera victòria de les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de les dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada al torneig d'obertura, amb aquests marcadors.
2: Barça 6, Peñíscola 1. Oparrulo Ferrol 5, Catgas Santa Coloma 5.
1: Doncs segona victòria del Barça en dos partits, aquest cop golejant el Peníscola i amb aquestes sensacions per al tècnic Javier Rodríguez i per al jugador Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar es del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I d'altra banda, primer punt del CatGas en dues jornades, una llàstima perquè es va posar 3-5 a la segona meitat i Oparrulo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte en el descanso hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego nos han, cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Tot això, 9 i 33 minuts. S'ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1. Ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tots aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
2: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
1: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit, escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Font de Glòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i, bueno, al final així ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però, bueno, jo, això et dic, que ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser, llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola i elles això ho han aprofitat molt bé les contres i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses i mira, al final doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
1: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. A Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal i, de fet, la selecció portuguesa en l'última acció de la partit ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit, també Esport 3, escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana, Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
8: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial i plantar-los que ara hem guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim l'oportunitat no seria el mateix.
9: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial. I avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir i al final avui ho podem celebrar tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que defineixen molt bé i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
1: Avui 37 minuts, ha començat també la Lliga d'Hockey Herba, a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miquel Romagosa.
10: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidós a la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans i al tercer quart, Tere Lima marcava de penal córner el 4-0 que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1 que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
1: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
10: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava al segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Mirallés posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. la golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7 gols a 2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Porta, Tom Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraima i Bruno Font.
1: Avui, 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
2: Puente Genil, 27, Barça, 39. Port Sagunt, 24, Granollers, 27.
1: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
11: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor, hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr. Al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero después ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
1: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Sagunt. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic vallesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
12: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunt siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
13: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunt venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo en el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarlo hasta el final.
1: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça, i a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
2: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
1: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera taula masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Oar Gràcia 40, Esplugues 36, Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37, Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37, Calella 26, Sant Quirze 23, Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31, Sant Cugat 30, La Roca 28, Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.
1: I 44 minuts, recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica a la Lliga de Divisió d'Honor masculina. Aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
2: Barça 4, Xurriordín 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
1: A veure quan es reprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
2: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.
0: El reportatge en joc.
1: A El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu, va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
14: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. El març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I el juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
15: L'últim campionat ho diria així, però segur que els rivals estan molt a prop. Sí, no han pogut despistar. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
14: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
15: Home, el rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini i per què no somiar.
14: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mixt del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
16: Yo solo voy a remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, para algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
14: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
15: Si jo estava petit, vaig fer una mica de tot. Sí, els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar pels típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara i ja he estat fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot quan vaig començar a fer atletisme i la velocitat és el que m'ha anat millor ja des de petit. I vam anar progressant i d'entrenador em van anar passant a la velocitat i ja quan vaig començar a posar-me més en sèrio vaig començar amb el Pau, amb Pau Fradera i ens encara amb el 100.
14: Guillem Crespí té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
15: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu, i això doncs, crec que els hi fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes, jo.
14: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
15: Si ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment. Descansem dijous i diumenge i jo entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenaments és. I això, depenent de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
14: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
15: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que tinc cap.
14: L'hort de Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
15: Perquè és dels millors. Sí, ara tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran projecció. Sí, jo dic, si ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
14: Crespi ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespi somia amb ser olímpic.
15: Això és difícil dir. Estic content en com està progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport d'aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
1: Gairebé les 9 i 51 minuts, recte final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot de Balsareny Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estàvem ben pendents aquesta tarda de la prova contrarrellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa de Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Duae Oubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
17: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, con 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos, al final el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la pro también lo es. El tema, bueno, la pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club, era complicado encontrar una combinación mejor.
1: Y un altre jugador feliz de la penya, ante Tomic.
18: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición, de todo el mundo.
1: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
19: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar la Champions.
1: I també feliços amb Waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final, 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
7: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada i penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils i això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat els partits. Ha sigut un partit molt dur, la veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu les dues primeres parts, hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts i bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes, crec que amb el temps anirem millorant i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López, gràcies, bona nit, bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Ens ho deixem aquí. L'Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so. Avui de la nit de dissabte, de diumenge. Bona setmana.
20: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
22: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
21: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
22: Perquè la teva salut és el nostre futur.
21: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
23: Braseria La Bolera.
24: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
23: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
24: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
23: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
24: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
23: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
25: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
26: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món. Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Perifèries. Hola, què tal? Com esteu? És l'hora de la música de les perifèries, però evidentment jo no sóc el Jordi Tortós. Ell, el Jordi Tortós, us ha acompanyat per les perifèries de la música durant 10 anys, que es diu aviat. A partir d'ara seguirem explorant les perifèries, però a la manera de qui us parla. Tot un luxe prendre el relleu al Jordi i un plaer compartir amb vosaltres una hora de música. Cada setmana ens mourem des de la perifèria per encabir-ho tot. Allò que es troba més a l'extrem, allò que forma part del centre i englobar tot tipus d'estils, veus, èpoques. I què hi trobarem? Doncs allò de sempre, allò més nou, allò més conegut, allò per descobrir, allò que ja saps que t'agrada, allò que encara no coneixes, allò que t'arrela, allò que et fa moure, allò que et connecta amb el passat, allò que et projecta el futur. Així doncs, sigueu benvingudes i benvinguts a les perifèries. L'Ali Gelari i una servidora, Eva Lluch, ho tenim tot a punt. Tanquem els ulls i volem.

Brian Wilson va escriure aquesta cançó preciosa que obria l'àlbum Pet Sounds el 1966. Una melodia que segueix vigent 60 anys després. Hem sentit les harmonies delicioses de Trousdale, un interessant trio de folk pop de Los Angeles que es feien seu un superclàssic dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. És una de les coses que ens agraden, descobrir músiques, estils, versions. Seguirem la pista a aquestes tres cantautores californianes. Trousdale, es diuen. A ell fa molt que el vam descobrir. A ell i a aquesta cançó, un dels èxits més importants de la seva carrera, inclòs el tercer disc Harp Sharp World del 1989. Un any més tard, el 1990, quan David Lynch havia atrapat milions d'espectadors a tot el món amb una sèrie anomenada Twin Peaks, la música de Chris Isaak sonaria a una altra producció del director surrealista nord-americà, la pel·lícula Wild at Heart. Avui, des de les perifèries, juguem amb Chris Isaak i aquest Wicked Game.

0: Viu la música des de les perifèries.
1: Va ser una autèntica llàstima. Ella va interrompre la seva prometedora carrera ara fa més de 15 anys a causa d'un episodi fosc que va patir, malauradament, a la seva vida l'actriu i cantant galesa Duffy.

Grammy, un Brit Award, una carrera truncada per un segrest amb violació que la va apartar de la vida artística i de la vida pública bruscament. Una dècada després era capaç d'explicar l'experiència, però difícilment es pot reprendre el camí havent viscut una experiència tan traumàtica.

Nosaltres, des de les perifèries, seguim admirant i recordant Duffy a través d'aquest inoblidable Rain on Your Parade. Atenció, perquè això és una delicatessen.

la coneixeu, preneu una nota. Es diu Lei Wei, és cel·lista, compositora, cantant, amb un estil que deriva inevitablement cap al jazz i amb dosis extraordinàries d'elegància. Hem sentit una de les cançons del seu àlbum Bewitched, que ja li va valdre un Grammy el 2023. From the Start, així es deia aquesta cançó que avui hem sentit en l'inici d'aquesta nova etapa de Perifèries. Diguem-ho obsessionada, però no creieu que aquesta introducció podria ser perfectament d'un tema dels Beatles? Doncs no són els Beatles, són oques grasses.

0: I és igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. L'angoixa marxa i mira lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu. Poetes, els osonencs, que es van acomiadar com a grup per la Porta Gran l'octubre del 2025, no amb un, sinó amb 4 concerts al Palau Sant Jordi amb totes les localitats exaurides. La sort que teníem d'ells i la falta que en tenim ara. Oques Grasses i un dels seus grans èxits, Sort de tu.
1: Perifèries, amb Eva Lluch.
0: Per cert, havíem dit Beatles, oi que sí? Doncs ara sí, una de Beatles va. Ja m'anireu coneixent. Aquesta del 65, per exemple, inclosa l'àlbum Help al Regne Unit i a l'àlbum Rubber Soul als Estats Units, coses de l'època, I've Just Seen a Face. I've just seen a face.

0: Estil Beatles, inconfusible, inimitable, inigualable, però canviem d'estil.
1: Oh boy.
0: Què tal? Com esteu? Anem bé? En voleu una miqueta més? Doncs vinga, som-hi.

child, una manera de dir despectivament que un home es comporta de forma infantil, immadura. En castellà vindria a ser un niñato. Segueixo buscant l'adaptació al català, s'accepten suggeriments. Poderosa Sabrina Carpenter, un pop en majúscules, amb influències country i disco, en aquest èxit del seu disc més nou, Men's Best Friend, del 2025. L'artista nord-americana, sempre jugant amb la sexualitat i amb la controvèrsia i amb un directe espectacular, i aquest tema potent que avui ens ha arribat des de les perifèries, Man Child. Ens visita una altra dona amb un estil completament diferent.

0: Ferias.
1: Es va donar a conèixer el 2018, quan va publicar el seu àlbum de debut, Brol. És la cantautora belga Angèle, que amb aquesta cançó es feia ressò del moviment Me Too i denunciava el sexisme i la misogínia de la nostra societat, alhora que defensava l'educació com a eina imprescindible per acabar amb el masclisme. I també animava tothom a denunciar l'assetjament amb un títol ben explícit, Balance Ton Qua. Ja veieu que a les perifèries la música parla molts idiomes. O potser un de sol, segons es miri. Sigui com sigui, el que ens agrada a nosaltres és que hi hagi opcions i idees diferents. Per tu, per mi, per vosaltres, fins i tot per elles i per ells. Vinga, va, opció per a qui li agradin els musicals. Aixeco la mà. Tu també? Un terreny dels musicals, que és un món en si mateix. Ha bastat tot tipus de gèneres i d'estils. Així que, si en general ets dels o les que posen cara de vols dir quan et fan aquesta pregunta, escolta això i a veure què. Un teatre de l'Off-Broadway novaiorquès acollia l'estrena d'un nou musical al gener del 1996. L'artífex Jonathan Larson, que es va inspirar en una òpera, sí, sí, un musical rock inspirat en una òpera de Puccini, La Bohème. El musical segur que el coneixeu, es diu Rent.

0: Rent es va estrenar just quan es complien 100 anys de l'estrena de l'òpera en què es basava el musical, l'òpera La Bohème. Traslladant l'acció a la Nova York de finals dels 90, on el cafè i estrall entre diversos col·lectius, entre ell el dels artistes, no era la tuberculosi, la malaltia que acabava amb la Mimí, amb la vida de la Mimí, la protagonista de l'òpera de Puccini, sinó amb la sida. La tragèdia a la vida real va ser que Jonathan Larson va morir justament el dia abans de l'estrena del musical i no va poder viure l'èxit rotund i immediat de la seva obra. A les perifèries d'avui hem volgut recuperar el tema més conegut de Rent, Seasons of Love.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Ai, les xarxes. Ella va haver de fer una pausa fa uns mesos per tenir cura de la seva salut mental, especialment després de les crítiques que va rebre una actuació seva en un programa de televisió en prime time. Per sort ja ha pogut tornar, i esperem que recuperada, perquè ens agrada la seva veu i la seva música. És la jove cantautora de Les Palmes, Valeria Castro. La coneixíem el 2021 quan publicava un EP amb 6 cançons com aquesta delicadesa, Cuídate.

Doncs això, cuida-te, és el missatge de la Valeria Castro. Cuidar-se és un bon consell. I nosaltres ho intentem fer des de les perifèries a través de la música. Ell és un ex One Direction. Però fa temps que camina en solitari i ho fa amb pas ferm. El seu últim disc es diu Kiss All The Time i està molt més a prop del dance i el so electrònic. Aquí en teniu la mostra. Ell és Harry Styles i això es diu American Girls.

0: ha cançons molt versionades i hi ha versions que coneixem molt més que l'original. És el cas d'aquesta cançó?
1: La versió original a Perifèries.

L'enyorada Amy Winehouse posava veu a aquest tema en la versió del músic, productor i DJ Mark Robson. Exitós productor, per exemple, del disc Back to Black de la cantant britànica. Això passava l'any 2007. I amb aquest tema arribaven a ocupar el número 2 de les llistes del Regne Unit. La cançó, però, havia nascut un any abans, el 2006, i formava part del segon disc d'un grup d'indie rock britànic, The Zatons. Hem escoltat, doncs, la versió original del tema Valerie. I ara anem a les perifèries a buscar una mica de reggae. I ho fem amb una versió d'un tema original del grup nord-americà de rhythm and blues OJ's del 1973, que el 78 transformaven en aquest clàssic del reggae fusió els no menys mítics Third World. Us sona?

Potser és una d'aquelles cançons que feia anys que no senties, però de cop i volta dius, ostres, m'encantava aquesta cançó. L'havia sentit moltíssim. Com es deia? O de qui era? Doncs sí, l'havíem sentit moltíssim, aquesta cançó que es deia i es diu Now That We Found Love, i aquesta versió era i és dels Third World, i avui l'hem gaudit des de les perifèries. I aquesta, la coneixeu?

Si ja la coneixeu, no us hem descobert res. I si no, heu de saber que és el més nou de Brewcombe, una cantant escocesa que va debutar l'any passat amb un disc titulat Dancing at the Edge of the World, amb claríssimes influències del soul Motown que escoltava de petit amb els seus avis. I és una cançó que veu del passat, però que és absolutament present i segur que ens sentirem a parlar més en el futur. No oblideu el seu nom, Brewcombe. Ens agrada i força aquest Tears Won't Lie. I arribem a l'extrem últim de les perifèries d'avui. Ens queda el temps just per donar-vos les gràcies per compartir aquesta hora de còctel musical amb nosaltres i per acomiadar el primer programa d'aquesta nova etapa de perifèries amb una cançó que ara compleix exactament 35 anys. Un so rocker innovador va irrompre aleshores en el panorama musical. Era tot just l'inici de la dècada dels 90. Venia dels Estats Units, de Seattle, concretament li deien grunge, i bevia del punk, el heavy i el rock alternatiu. I si hi ha una banda que representa el moviment i que s'erigeix en la veu d'aquella generació, la generació X és Nirvana. El 1991 consolidava la seva irrupció al podi dels escollits amb aquest tros de tema, Smells Like Teen Spirit.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.

0: Avui us proposem un Jazz Club concert molt especial. Es tracta del directe ofert pel quartet del baterista i compositor balear Enric Fuster, guanyadors del Premi Estep 2026 en la seva primera edició. El Premi per a joves intèrprets menors de 30 anys organitzats per Joventuts Musicals de Catalunya oferia als guanyadors, entre d'altres aportacions, un concert al Festival de Jazz Terrassa. L'actuació celebrava el 22 de març a la Nova Jazzcava amb molta expectativa per conèixer en viu i en directe el projecte d'aquests quatre magnífics de l'escena jazzística, una formació que va captivar des del minut 1 a la nombrosa audiència que al capvespre es va congregar al Club Agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya obria el 27 d'octubre de 2025 la convocatòria de la primera edició del Premi Estep d'Interpretació de Jazz 2026, un guardó que naixia amb la voluntat d'impulsar el talent emergent i donar visibilitat a noves veus del jazz fet al país. El premi, dotat amb 10.000 euros, s'adreçava a solistes i formacions fins a quintet, liderades per músics nascuts a partir de l'1 de gener de 1995 i o residents legalment a Catalunya. Un dels aspectes més rellevants del Premi Estep és la seva vocació territorial i nacional, perquè el projecte guanyador actuaria en dos dels festivals més emblemàtics del país, el Festival de Jazz Terrassa, impulsat pel Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, i el Jazz Tardor de Lleida al novembre, una aliança amb aquests dos espais que consolidava aquest guardó com una plataforma real d'accés als grans escenaris del jazz català. Així que el dia arribava i el Festival de Jazz Terrassa acollia aquests quatre magnífics guanyadors del premi en la seva primera edició. Esteu escoltant a Xavier Maldonado, el saxo tenor, i ho escoltarem més endavant també el soprano, a Guillem Colbonis al piano, a Joan Garcias al contrabaix i el líder de la formació, el baterista mallorquí Enric Fuster, amb una peça de Milton Nascimento, Milagro dos Peixes. Mm-hmm.

Molt bona nit, moltes gràcies per ser aquí, per omplir aquest espai tan preciós. I res, a banda de tot, m'agradaria molt presentar-vos a aquests companys i grans músics que tenim la sort d'estar avui aquí dalt. Guillem Colguant, el piano. Xavi Maldonado, en els saxos. Joan Garcies, en el contrabaix. Res, això que compartirem avui no és més que un recull de composicions originals i de cançons que els hem donat mitja volta i que ens fa anys que ens acompanyen i que ens venia molt de gust tocar. Venim d'estar 5 dies a un estudi a la Costa Brava. Hem estat increïbles allà dalt, ens han cuidat moltíssim i ha pogut passar tot això que escoltareu avui, que és una primícia, perquè en el final nosaltres també hem estat compartint i creant aquests 4 dies allà tots junts. Hem començat amb una cançó que se diu Milagre dos peixes i continuarem amb una altra que se diu Càpsula del temps.

Càpsula del temps, una cançó original d'Enric Fuster que explicava en l'escenari de la Nova Jascaba el dia 22 de març de 2026 precisament aquesta història sobre una capsa que s'enterrava i que passava el temps i que amb els anys doncs, es tornava a obrir aquell forat a la terra per desenterrar-la i descobrir el que hi havia en allà dins, però amb una altra generació. I bé, amb aquest tema original prosseguir aquest concert que us estem oferint avui al Jazz Club, emmarcat en el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Enric Fuster presentava els músics i presentava que havien fet una residència dins d'aquest premi. Ho van fer a la Brava Performing Arts de la Bisbal de l'Empordà, un espai pensat per potenciar aquesta maduració artística de les propostes emergents. Va ser al llarg de la segona setmana de març i arribaven a la Nova Jascaba en plena forma. El Premi Step es presentava com una iniciativa que fa país, no?, connectant les províncies de Girona amb aquesta residència a la Bisbal, de Barcelona amb el concert a la Nova Jascaba de Terrassa i també de Lleida, on hi haurà el Jazz Tardor el mes de novembre i on el quartet d'Enric Fuster oferirà el seu segon concert en directe. És un circuit de creació, de formació i d'exhibició que vol projectar el futur del jazz català.

Eu sei que vou te amar, segur que és una peça que us sona, que la coneixeu, un clàssic de la música popular brasilera del gran Caetano Veloso i una de les peces que es van interpretar en directe el 22 de març de 2026 en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa a la Nova Jazzcava, un tema que van estar treballant el quartet del baterista Enric Fuster al llarg de la residència celebrada a la Bisbal dins del Premi Estep en la seva primera edició i, com explicaven des de l'escenari del Club Agarenc, una peça que els ha agradat treballar col·lectivament i que probablement formi part del repertori que seguiran oferint en directe a molts, esperem, llocs de Catalunya. En aquest premi, quatre formacions van ser les finalistes: la del saxofonista Marçal Parramont, la del clarinetista Martí Mitjavila o el duet entre els germans d'Atzira, l'Iscla i la Magalí. Els guanyadors, però, Enric Fuster Quartet, que esteu escoltant avui al Jazz Club.

Qualitat artística i originalitat, trajectòria i potencial de projecció professional, coherència i claredat del projecte i viabilitat i compromís amb la proposta. Aquests són els criteris del Premi Estep amb la seva primera edició, la de 2026, que avui, en el directe d'Enric Fuster Quartet, us estem oferint al Jazz Club Concert. 4 o 5 criteris que aquesta formació de, liderada pel baterista de l'O, amb el mallorquí Enric Fuster, complia perfectament, amb Xavi Maldonado al saxos, valencià, Guillemín Colbonis al piano i Joan Garcias, també mallorquí, al contrabaix.

format al Conservatori del Liceu amb beca Ferrer Salat, Enric Fuster és un dels bateristes més destacats de la seva generació dins de l'escena actual. Ha desenvolupat una trajectòria internacional intensa, actuant en clubs i festivals d'Europa, Àsia i també d'Amèrica. Ha col·laborat amb figures rellevants del jazz contemporani i lidera el seu propi quintet, finalista de concursos com el de Joventuts Musicals d'Espanya amb la seva modalitat de jazz. També codirigit el projecte Big Babo, reconegut també amb els premis Enderrocs, i ara és Premi Step d'Interpretació de Jazz 2026.

0: Algunes versions, com aquest Stranger in Paradise de Borodin, que acabeu d'escoltar, o Get Then Talk de Willie John Jr., la peça que ara escoltem amb aquesta intro preciosa de piano sol de Guillem Colloures i aquesta pianística tan, tan personal del jove músic català. El repertori, doncs, hi havia algunes peces originals d'Enric Fuster, alguns temes d'altres compositors, però sempre amb una mirada molt a la seva manera, no? Feta per a mida una mica pel quartet. I precisament aquest tema que ara estem escoltant era una de les cançons que Enric Fuster escoltava a casa quan era petit i que va decidir també incorporar amb aquesta residència a la Bisbal, que formava part del Premi Esteps 2026, per oferir en directe en el concert que avui estem escoltant al Jazz Club, aquest Enric Fuster Quartet, celebrat a la Nova Jescava el dia 22 de març en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa.
1: Jazz Club Concert.

el Festival de Jazz Terrassa com a plataforma del talent jove, una qualitat que no només celebra el Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals Agarenc durant el festival, sinó al llarg de tota la temporada estable en el Club del Passatge Tete Montoliu, amb formacions joves, amb nous projectes i especialment amb jam sessions setmanals. En el marc, però, del Festival 2026, el seu número 45 de la trajectòria del Festival de Jazz Terrassa, doncs acollir el Premi Estep, impulsat per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, era una reafirmació d'aquest objectiu, d'aquesta voluntat que fa anys que Jazz Terrassa tira endavant, i un honor també, per descomptat, poder escoltar músics tan interessants com els del quartet del baterista Enric Fuster, amb un Xavi Maldonado, aquest saxofonista valencià, un diamant en brut que va sorprendre moltíssim el públic que va omplir la sala terrassenca per escoltar-los en directe. El tema que escolteu, un original de Fuster, porta per títol Evoc, i és el tema més antic del repertori d'aquest músic, perquè està inclòs en el seu primer àlbum, i és una peça que, com explicava al públic, doncs l'acompanya en tots els directes. Un tema superenèrgic i original que avui escoltem al Jazz Club Concert.

Donado, el saxo tenor i també el soprano, Guillaume Coubonis al piano, Joan Garcias al contrabaix i Enric Fuster a la bateria. Quatre joves que han estat els guanyadors del Premi Estep en la seva primera edició. Aquest premi dedicat a la interpretació de jazz per a menors de 30 anys amb residència a Catalunya i amb un bagatge professional contrastat. Per tant, Enric Fuster, de l'any 97, Xavi Maldonado, el més jove, de 2004, el Guillaume Coubonis, del 99, i Joan Garcias, de 1995. Aquests quatre músics que a partir d'ara doncs, tenen un camí obert per poder enregistrar aquest projecte que van estar treballant amb residència per oferir-lo en directe a festivals com el de Jazz Terrassa o el Jazz Tardor de Lleida al novembre de 2026 i també dins del catàleg de música que ofereix Joventuts Musicals doncs, als seus associats arreu de Catalunya. Vol dir que una bona feina que a partir d'ara podran celebrar i que nosaltres també des del Jazz Club ho fem. Estem escoltant una peça original, en aquest cas del pianista Toni Mora. Ell és també mallorquí i és un dels músics que acompanya habitualment el quartet d'Enric Fuster. Per circumstàncies, en aquesta convocatòria, ell era fora, estava als Estats Units i, per tant, va ser substituït per Coubonis. I així ha quedat ara el quartet que tira endavant la convocatòria del Premi Esteps i aquests concerts que us estem comentant. Però nosaltres hem volgut triar també una de les peces que sonaven en el concert i és aquesta cançó de l'esclau alliberat, original de Toni Mora.

0: 아니요.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Res, això era una cançó que se diu Cançó de l'esclau, alliberat. I crec que farem una cançoneta més. No vull deixar d'agrair eternament una altra vegada a tothom que està involucrat per haver-nos donat aquesta oportunitat de ser aquí i de totes aquestes coses que ens estan passant, que és preciós i per mi crec que és compartit, és com una empenta molt gran per poder tocar música pròpia i poder compartir aquests moments amb amics, que és molt enriquidor i és molt important per nosaltres. Acabarem amb una cançó que és una cançó tradicional de casa, de Mallorca. És una cançó que ens canten per anar a dormir. I aquesta cançó és de Honorat Noguera. Era un capellà. I això se diu Bou Beribou. Espero que hagueu passat molt, molt de gust, igual o més que nosaltres. I abans de despedir-nos, m'agradaria presentar una vegada més aquests grans músics. Guillem Colguant, el piano. Xavi Maldonado, el saxo soprano i saxo tenor. Joan Garcia és el contrabaix. I jo sóc Enri Fuster. Moltíssimes gràcies i això és Bou Beribou.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

0: Ja heu escoltat l'entusiasme d'Enric Fuster i nosaltres volem marxar i deixar aquest Jazz Club Concert amb una cançó de Bressol, aquest tema d'un capellà, Oronet Noguera. Amb aquest posem punt i final al Jazz Club d'avui. Agrair a Manolo Guerrero les vies de so i també Oriol Bacardí, tècnic del directe de la Nova Jazzcava, proposar-vos escoltar-nos més endavant, perquè avui és el final de la temporada, d'aquesta temporada del Jazz Club a la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa.
1: Ja heu escoltat,
0: i per a la xarxa, l'entusiasme d'Enric Fuster, i nosaltres volem marxar i deixar aquest Jazz Club concert amb una cançó de Bressol, aquest tema d'un capellà, Oronet Noguera.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. De la fira i de les activitats en parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
2: Bon dia, molt bé.
1: Escolta una cosa, tomàquet mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
2: No, ara ja estem començant a tenir algun tomaquet allà quallat ja a la planta.
1: Ara, o sigui,
2: ja estem
1: ara ja
2: podant.
1: Tindríem els primers?
2: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
1: Per festa major.
2: Eso.
1: Escolta, el tomàquet mandó podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
2: Doncs mira, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt, cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscar una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de, no, de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. Al moment de creixement, de cap i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això
1: d'una miqueta... S'ha de tenir molta cura, no?
2: Molta cura.
1: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més, més bastot, no?
2: Sí, o sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. T'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final, a nivell de quantitat de producte, o sigui, no, de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
1: I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
2: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la masia de la masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzada també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes, que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha tres projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó, i la resta de projectes s'han quedat una miqueta amb plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja, no? Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diguem.
1: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al Tasta Mandó, no? Perquè ja, doncs, la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. I després també es distribueix per diferents punts de venda, que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
2: O sigui, a Sant Cugat, bueno, nosaltres...
1: No, a Sant Cugat, sí.
2: Sí, o sigui, nosaltres, a part d'alguna quantitat, no en tindrem moltes cistelles, en podrem oferir, la Rural també, la seva botigueta, i les cistelles també en podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però en són quatre botigues que...

0: podran tenir molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
1: Val. Perquè encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats, què podríem explicar quant al sabor, a les seves qualitats? Jo el que puc dir és que és boníssim.
0: Sí. Sí, sí, és boníssim, també perquè estem perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets de l'estàndard, són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós, és veritat que és gustós, és perquè és molt carnós, també.
1: És carnós, sí.
0: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres de, no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm, també, doncs, es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadeta en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat, també. O sigui, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla a sota, perquè és veritat que
1: és delicat.
0: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
1: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
0: Bueno, és varietats tradicionals. El que també és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No,
1: un aspecte
0: molt bonic...
1: De passarel·la, no?
0: Exacte.
1: Podríem dir.
0: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos, i això sempre, sempre, sempre va en detriment del sabor del tomàquet, sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lletjos, però a nivell organolèptic no té res a veure.
1: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
0: No et puc dir preus aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa. És un tomàquet, com us explicava abans, no és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol, no? Convencional, vull dir, doncs, que és un rosa ple, un barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta, sí? Llavors... Pues al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot el de podar, lligar... És un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè pues, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és
1: no, però
0: brutal, no?
1: No fem gazpacho, amb el mandó,
0: no,
1: per
0: bueno,
1: favor.
0: Jo n'he fet,
1: Sí?
0: Sí, perquè sempre hi ha...
1: Vols dir?
0: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que...
1: Més tocadet,
0: una miqueta més lleig.
1: Si és així, sí.
0: Sí. Clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que pues, és la realitat, al final no va a mercat perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa surten coses.
1: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
0: Sí.
1: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de l'activitat?
0: No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament, i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó, i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al celler modernista, que ja es van fer l'any passat, eh? El del 9 de juliol. Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és una... és un maridatge, amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, eh? Vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de, doncs, de rabassaires, de l'olivera, no? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
1: Sí. Tots són productes de Collserola.
0: Tots. I llavors, durant el... Això ja no ho tinc tan clar, eh? Em sembla que és des del 15 de juliol i a l'agost, hi ha una quinzena de restaurants que s'han apuntat des del gremi de, no?, d'hostalers de Sant Cugat, que estaran elaborant plats específics de tomàquet mandó. Per tant, doncs, no? Són 15 restaurants, vull dir que són uns quants ja, on te podeu anar a provar les seves propostes de com elaborar plats amb el tomàquet mandó.
1: Eren tants l'any passat o...?
0: Més o menys, més o menys.
1: Aproximadament, sí.
0: No hi ha hagut un canvi. Molts són els mateixos, eh?
1: I alguna altra activitat que recordes? El programa està tancat? Està...
0: No del tot.
1: No del tot.
0: Quasi, eh? Ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
1: I així com altres anys, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
0: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Cas Vell, una miqueta de Sant Cugat també. Per nosaltres és una gran... ens agrada molt la proposta i segurament doncs, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens vam quedar amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més... Mira, no, que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran tomàquet, no, el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge, tindran oferta de tots de productes de Collserola, també. Pues això és el que dèiem, els vins, els olis, cerveses, també... Pues,
1: com s'ha fet altres anys,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill, també. I, bueno, per mi és una fira molt bonica.
1: És la festa major de...
0: De la pagesia
1: de Collserola.
0: Són poquets. Pues és la nostra festa major. He de dir que fa... Pues, deu fer un parell de setmanes, també, hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar i ser-hi.
1: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
0: Fins aquí ja no ho sé.
1: Ja no podem avançar res més,
0: no? Ja no puc avançar res més, exacte.
1: Però tallers sí que hi haurà.
0: Sí, hi haurà tallers, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
1: Doncs el 6 de setembre...
0: Apunteu.
1: Ens ho apuntem a l'agenda, anirem d'hora, sí. Que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
0: Sí, normalment crec recordar...
1: Hem d'anar plorant pels racons.
0: Sí, crec recordar que més o menys la venda es comença a les 10...
1: A les 10 del matí.
0: I recomano bastant ser-hi bastant dureta, sí. Perquè esperarem tenir més tomàquet aquest any... Però en les passades edicions va volar molt ràpid.
1: Va volar?
0: Va volar molt ràpid.
1: És que va volar.
0: Em sap molt de greu, però és que no... També hem de pensar això, que al final el tomàquet, nosaltres, doncs, el que deia, a partir del 15 de juliol, a l'igual, ja comencem a tenir tomàquet, tu vas collint setmanalment. I sí que les últimes setmanes...
1: No el pots guardar fins al setembre.
0: No puc guardar-lo, exacte. I llavors també és veure que al setembre, justament, estàs ja quasi al final del cicle, per tant, les plantes estan donant menys. Aquesta fira, si es fes el 15 d'agost, tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles. Però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no el podem fer el 15 d'agost.
1: La gent fa vacances i se'n va.
0: Exacte. Llavors, clar, estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs, som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
1: Per això té tant valor.
0: Per això mateix.
1: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu i res, que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. -siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: Segons un estudi d'RSM de l'any 2024, el 64% dels espanyols tenien por a la mort d'un ésser estimat. Sempre ens ha costat afrontar la mort, parlar-ne, passar un dol, sobretot quan ens toca de ben a prop. Tampoc sabem què passa després de morir-nos i sembla que s'ha convertit en un dels grans tabús de la societat. Per enfrontar-s'hi, des de fa un temps s'organitzen unes trobades anomenades Death Coffee, cafè de la mort, li podríem dir, en què es parla precisament d'això, de la mort. Qui ens ho explicarà molt millor és Francesc Coll, que és el president de la Fundació RC d'Arenys de Mar. Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, ben trobats, eh? Bé, molt bé. Mira, a punt de respondre el que em pregunteu i molt animat en aquest sentit de, pues, per poder fer aquests cafès de la mort que fem cada mes, més o menys.
2: De fet, comencem per aquí, si li sembla bé. Expliqui'ns una mica en què consisteix un cafè de la mort. Ens hem d'imaginar un grup de persones assegudes en cercle, per exemple?
3: Bé, al començament sí, la gent interessada primer s'ha contactat amb nosaltres perquè fem un anunci mensualment amb un telèfon per WhatsApp i tenen l'interès de, doncs, de participar en aquest cafè de la mort. Aleshores, depèn del nombre, pues, en principi diem el que és i no és el cafè de la mort i depèn del nombre de persones, pues fem taules de 4 o de 5 persones, depèn. Si venen 20 persones, pues fem 4 taules de 5. Eh? Uh-huh. I llavors hi ha un de nosaltres que més o menys dirigeix per mitjà d'unes preguntes que fem, a veure quines pors hi ha o no hi ha pors, perquè, clar, el cafè de la mort sorgeix arran de les pors que genera el tabú de parlar sobre la mort.
2: De fet, a vegades hi ha moltes pors, però també molts interrogants, no? Suposo, molts dubtes, molta incertesa.
3: Sí, efectivament, o sigui, esclar, nosaltres anem amb un propòsit de desmitificar una mica la mort, de la por que se'ns ha infundat, i aleshores que la gent prengui una mica de confiança amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia existència, no?, de dir, la vida, quan naixem, estem supeditats ja a la mort de seguida, no? Llavors, no voler-se mentalitzar que la mort és intrínsecament lligat amb la vida, doncs és de fugir una mica de la realitat que ens toca viure a les persones humanes, no? I treure aquesta por, pues, bé, doncs amb aquests cafès de la mort nosaltres el que volem fer és això, donar un motiu d'esperança i de no tenir por a morir-se.
2: Mm-hmm. De fet, aquest concepte, no, de cafès de la mort, a mi em fa pensar molt en una sensació acollidora, amable, no? Quan nosaltres anem a fer un cafè amb algú és perquè ens hi sentim bé, perquè tenim ganes de compartir-hi coses.
3: Exacte, o sigui, la gent que acudeix, en principi, és com una mica, entre cometes, misteriós, volem dir, a veure què ens parlaran, què ens diran o no ens diran, i nosaltres amb prou feines diem res, sinó que per mitjà de les preguntes que formulem, pues, si has pensat alguna vegada en la teva mort, si alguna vegada has pensat de la manera que t'han d'enterrar, o si has fet el testament vital, o sigui, són preguntes que nosaltres sempre en projectem 10, però no passem de la segona o tercera perquè tothom té ganes de parlar-ne i té, doncs, a expressar aquelles pors o aquelles confiances que fins i tot algú ja hi ha experimentat i que, pues, té ganes de compartir la seva experiència sobre aquest fet, no?
2: De fet, és important això, no?, de compartir, perquè vostès deixen molt clar que no és un grup terapèutic ni de dol, no?
3: No, el Dead Coffee, o el cafè de la mort, no és un grup terapèutic, no és un grup tampoc d'amistat i tampoc és un grup de dol. O sigui, És un grup, és una trobada puntual, que després hi ha algú que sí, a veure, nosaltres, esclar, nosaltres després Fundació Recer, si veiem que algú dels que hi ha necessita un seguiment, o així ens els li oferim, m'entens? O sigui, de dir, fem un acompanyament d'un parell de vegades o tres, no, del que es cregui convenient, per doncs, ajudar-lo a poder valorar diferent aquest sentit de la mort, perquè el que val és la vida, m'entens? I llavors Fundació Recer el que vol és que les persones tornin a ser. I un cafè de la mort, doncs, que ja he dit el que no és, doncs és una reunió puntual i ja després si algú vol venir amb un altre cafè, però no cal perquè sempre fem la mateixa dinàmica, m'entens? O sigui, més o menys aportem algunes coses més, a lo millor, perquè cada persona és diferent i pues, necessita, per exemple, hi ha gent que es planteja si s'ha d'incinerar o no s'ha d'incinerar, si s'ha d'enterrar o no s'ha d'enterrar, si ha de fer les cerimònies laiques o religioses, o sigui, hi ha dubtes de tot plegat.
2: I tant. D'on creu que neix aquesta necessitat de parlar de la mort, encara que a vegades ens costi, o si no, d'on neix aquesta idea de fer aquests cafès de la mort? En quin moment detecten vostès que pot ser interessant?
3: Bé, això va ser a Anglaterra, en el seu moment, no sé si va ser pels anys 70, jo no m'hi he aprofundit, el que sí que sé és que això ho organitzaven des de Fundació Hospital de Mataró i vam veure que era ho fèiem per nosaltres, els voluntaris que anem allà a Fundació Hospital, que fem doncs, seguiment amb gent pal·liativa, i aleshores doncs, Fundació Hospital va organitzar un cafè de la mort i pues, mira, els que hi érem allà vam veure que era una cosa interessant per poder fins i tot projectar-ho a fora de, diguem, de la del grup de pal·liatius, saps? O sigui, un grup de pal·liatius és aquelles persones que ens cuidem doncs, de que hi hagi un bon acompanyament al final de la vida, m'entens? I de gent que pues, vol morir a casa seva. I aleshores, doncs, des de Fundació Hospital es va oferir aquest cafè de la mort i nosaltres hem seguit.
2: Molt bé. I com ens surt la gent d'aquestes trobades? Com els ajuda, creuen, a parlar obertament de la mort?
3: Bé. La gent, clar, potser un pot arribar precisament perquè la gent ve amb un concepte de tabú que no s'han parlat mai, i aquí en parlem distesament, vull dir, amicalment, i la gent surt contenta i amb una altra perspectiva de la vida, eh? Perquè no s'entén la vida sense plantejar-se el fet de morir-se.
2: I tant.
3: O sigui, és una reflexió de dir, és que si tens resolt aquest problema de la manera que ens toca el millor morir o la manera que volem morir, la vida la vius d'una altra manera, diferent.
2: Francesc, com podem seguir l'activitat de la Fundació Recer per saber quins són els propers cafès de la mort que feu?
3: Bé, ara resultes d'un cafè que farem aquesta setmana. Aleshores, nosaltres ens plantegem a veure com ha anat, o sigui, ens reunim naturalment, fem plantejaments i llavors més a més anem projectant, o sigui, aquest mes val la pena, quin val la pena que fem un cafè de la soledat o fem un cafè de parlar de l'amor, perquè és clar, tothom també té la definició de l'amor, que es pensen que només és el sexe i hi ha moltes maneres d'estimar, no? I aleshores, doncs, depèn de la gent que ve, nosaltres projectem un cafè a un altre.
2: Molt bé. Doncs seguirem anant a prop l'activitat de la Fundació Recer d'Arenys de Mar. Avui n'hem pogut parlar amb el seu president, Francesc Coll, sobre aquests death coffees, aquests cafès de la mort, que són espais per poder parlar, precisament, sense cap mena de tabú, de la mort. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Ah, molt bé, doncs fins la propera, si Déu vol, i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat, de donar-nos aquesta possibilitat de poder-nos expressar i doncs poder fer aquesta manera de poder acollir la gent que tingui ganes doncs, de parlar sobre aquest fet tan natural com és la mort.
2: Un plaer haver conegut aquestes propostes. Una abraçada, Francesc. Fins la propera.
3: Vale, fins la propera. Moltes gràcies.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta, també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el branc de la nau que la du. Adeu, oh tu, Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria, d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però en l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
1: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 18 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs la situació viària en aquests moments principalment és molt carregada i molt complicada a les dues rondes. Això ve derivat d'una avaria d'un camió que hi havia a la C58 i que encara que està retirat el camió ha quedat momentàniament el carril tallat i això hem sentit Sabadell. Per tant, la B20 i la B10 que conflueixen al nus de la Trinitat i després a la C58 s'han vist col·lapsades. També en sentit contrari. A banda, arran d'aquesta mobilitat de cap de setmana, la PC presenta aturades a Mollet, en sentit Girona, 3 quilòmetres, 3 més a Barberà, en amb dos sentits, també una avaria a Gelida en sentit a Girona, i compta a Ulldecona perquè hi ha una altra avaria, per tant, complicacions en aquest punt, també ara els accessos nord, C33 i C58, i per això doncs, han d'anar-vos demanant cautela i sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui, en el Connectats de divendres, coneixerem una entitat de Badalona. Ens acostarem fins a la penya fotogràfica de la ciutat de la mà del seu president, en Joan Brió. Una entitat relativament jove que aglutina una bona colla de socis. Repassarem les novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana amb Jordi Guillem i marxarem precisament de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de saber el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el Parc de Vallparadís de Terrassa acollirà la 7a edició del Vegan Fest. Són dos dies de trobada amb una programació que combinarà veus, projectes i professionals que abordaran temàtiques com els drets dels animals, el turisme responsable i els reptes del moviment vegà. En aquesta edició, la padrina del Vegan Fest serà Carlona Bruna, que és activista ambiental, autora i creadora digital, que protagonitzarà una de les cites més destacades de diumenge. Enguany, la programació consta de 5 espais i 3 escenaris, Ànima, Empatia i Vegan Kids, aquest últim més ple que mai, amb contes, tallers creatius, gincanes i espectacles. Aquest any s'abordaran els reptes del moviment vegà des de perspectives molt diverses. Durant tot el cap de setmana s'instal·larà un gran mercat de marques i projectes vegans i sostenibles amb àmplia zona gastronòmica, amb food trucks i cuina 100% vegetal, espais per descansar, compartir i fer pícnic al Parc de Vallparadís, a més de les diferents zones i propostes que formen part d'aquest festival.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'escola Bressol a Raona, al barri dels Marinals de Sabadell, ha detectat un cas de sarna entre els infants del centre i n'ha informat les famílies. L'Ajuntament titular de l'equipament ha confirmat el cas i ho ha comunicat al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública perquè activi el protocol corresponent. Fons municipals asseguren que ja s'estan seguint les indicacions establertes i que s'han adoptat mesures preventives específiques en els espais i materials de l'escola. Des de l'Ajuntament apunten que els casos de sarna poden aparèixer de manera puntual en centres educatius de qualsevol zona de la ciutat, com passa habitualment també en altres entorns de convivència. De fet, aquesta infecció cutània es transmet a través del contacte directe pell amb pell, però també de manera indirecta a través de llençols o de roba.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda. De Carme, el Club Joventut de Badalona hauria reforçat els protocols interns aquest estiu davant de possibles casos d'assetjament sexual. Així ho ha assegurat el seu president, Juanan Morales, al programa de la tertúlia de bàsquet de Televisió de Badalona. També el director general del club, Ferran Lavinya, ha refermat la posició de tolerància zero contra els casos d'assetjament sexual. Les declaracions d'ambdós arriben després que el club hagi apartat de les seves funcions aquesta setmana a dos entrenadors per presumptes casos d'assetjament sexual a menors. Morales ha remarcat que en situacions d'aquest tipus cal actuar amb responsabilitat i protegir els menors, evitant qualsevol exposició que pugui afectar-los.
4: Eren entrenadores del Joventut i bueno, pues eso nos ha llevado a ser tan contundentes como creemos que se debe ser y en aplicación de todas las normas internas que tenemos y del protocolo contra el acoso que está en vigor desde hace tiempo y que precisamente este verano se había visto reforzado, pues a suspender a estos dos entrenadores.
3: Ferran Lavinya, el director general del club, ha posat en relleu l'atenció que el club està oferint a les famílies dels equips de les famílies denunciants.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
6: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
5: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els grups municipals de Junts, de Castellà, Sant Llorenç Savall, Sant Manat i Gallifa s'han coordinat per demanar conjuntament la creació d'una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a Castellà. Han presentat la moció als respectius plens i també han elevat la petició al Parlament. Tots els representants polítics implicats, a més dels diputats Josep Rius i Joan Canadell, van presentar ahir la proposta en un acte col·loqui anomenat Seguretat i Territori, una mirada de futur pels nostres municipis, que es va celebrar a la sala d'actes del Mirador de Castellà. Tots aquests municipis comparteixen problemàtiques similars i formen part de la mateixa àrea bàsica policial de Sabadell, segons va explicar Pere Rifà, regidor de Junts de Sant Llorenç Savall. La nova comissaria de districte atendria una població de quasi 38.000 persones. El portaveu del grup municipal local de Junts, Joan Juni, va remarcar que l'emplaçament de la futura comissaria podria construir-se a la zona del sector de la Playtex, on està previst construir la nova seu de la policia local.
0: Gràcies, Albert. Ara ens n'anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, està totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
9: L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Ho fa a través dels records de les llars d'infantesa de diverses persones entrevistades a Guinea Equatorial. Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Endaman i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilda Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. El projecte connecta les ciutats de Bata, Barcelona i Nairobi i ho fa a través d'una recerca que parteix de la memòria de les cases d'infantesa d'aquests entrevistats per redefinir el que entenem per arquitectura.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui en el Connectats de divendres descobrim la Penya Fotogràfica de Badalona, una entitat prou jove però que aglutina un centenar de socis. Amb en Joan Brió, el seu president, coneixerem les activitats i també la situació actual de l'entitat, però també parlarem sobre fotografia i emocions. El tenim a punt a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi el Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Fa quants anys que presideixes la penya de fotogràfica de Badalona?
2: Si no recordo malament, fa 2 anys i mig.
1: 2 anys i mig. I quin any es va fundar aquesta penya? Com va néixer? Quants socis actuals hi ha?
2: A veure, la penya fotogràfica va néixer el 2012 d'una colla d'amics que els agrava la fotografia amateur, per descomptat. Molt pocs, eren molt pocs. I això, mica en mica, anava creixent, fins a arribar ara que estem al voltant d'un centenar de socis. Val? Per tant, ja estem parlant d'una entitat que en el conjunt de la ciutat doncs, té un cert pes. Una altra cosa és que tinguem més notorietat o menys en la mesura que ens dediquem a alguna cosa que, bueno, que tothom fa fotografies, però parlar de fotografia artística o fotografia ja d'un cert nivell... Això, potser amb els tants mòbils, la gent una mica això els rellisca. Però sí, sí, estem parlant d'una entitat que no sé quina seria, però estaria entre les primeres entitats de cultura de Badalona. I aquesta és la nostra trajectòria temporal.
1: Home, 100 socis com a entitat cultural no és poca cosa.
2: No, hi ha un altre element que per mi és més important. Dels 100 socis... que siguin actius i que vinguin de forma regular i que omplin les nostres activitats setmanals, estem parlant de, al voltant de, entre un 20 i un 30%. No hi ha cap entitat que jo conegui que la seva activitat normal doncs, tingui una presència d'un 30% dels seus socis. No sempre els mateixos, òbviament, però de forma contínua, per tant vol dir... que com a entitat i com a conjunt és una entitat que és útil als seus socis i, per tant, els socis venen. Si no, doncs es quedarien a casa. Això està claríssim.
1: Sí. Quines activitats s'hi desenvolupen a la penya fotogràfica?
2: A veure, d'entrada estem parlant de fotografia amateur en el 99% dels casos. Jo diria que em sembla que en tenim un que s'hi dedica a professionalment. Sí. Val? Nosaltres pensem que la manera millor d'aprendre fotografia, i estem parlant de fotografia artística, fotografia a un cert nivell, de molts tipus, la millor manera és compartir coneixements i, per tant, fem una sèrie d'activitats bàsicament de compartir. Mm. Vale? La primera i més habitual és que cada divendres a Can Cabanyes fem una activitat formativa o expositiva, en el sentit de que hi ha algun soci o gent de fora, fotògrafs de fora que venen, o qualsevol tipus d'activitat que permet que es pugui veure com fer determinades fotografies, com millorar-les, com revelar-les, com buscar la manera de posar en contacte aquella persona, aquell fotògraf que tot just comença o que no sap fer determinades coses o que no sap fer determinat tipus de fotografia, en contacte amb altres que sí ho fan. I, per tant, d'aquesta manera, és la manera que hem trobat que és més útil per aprendre fotografia.
1: Una espècie de ponències, podríem dir.
2: Sí, sí, sí. Per exemple, doncs, jo què sé, doncs, d'aquí 15 dies, doncs, un soci de la penya que és especialista en intel·ligència artificial doncs, ens explicarà les novetats que té doncs, el Photoshop en matèria d'intel·ligència artificial. Per què ho fem servir o no, no ho sé. Però de totes maneres, perquè...
1: Clar, són eines.
2: Són eines que la gent doncs, pugui anar dominant, no? O, per exemple, fa també poc doncs, va venir un fotògraf extern que ens va parlar doncs, una cosa que és la fotografia amb el temps, per exemple. És allò que dius, bueno, com? Pues sí, ell diu que ell quan fa sol no surt, però quan plou i hi ha llamps i trons surt, i les seves fotografies són espectaculars, no? Etcètera. O sigui, ja tenim moltes activitats d'aquest estil. Això va acompanyat de sortides. Fins ara estàvem fent una sortida com a penya, vale? Cada mes. Ara això ho estem intentant, doncs, que buscar la manera de que ja sigui més sovint, inclús no dic cada dissabte, però quasi bé, per tal de que la gent pugui tenir més contacte, i per tant, més contacte vol dir més formació. A més, fem una lliga interna per tot el... En fi, perquè a la gent els hi agrada aquestes coses més competitives, que, per cert, a la Lliga Espanyola estem segons.
1: Això t'anava a preguntar, justament.
2: Estem segons, vale? A la Lliga Catalana estem tercers, però a nivell de fotògraf estem primers i segons i tercers. En el cas de Catalunya tenim el primer, el segon i el tercer.
1: Uau.
2: Per tant, algú hi ha. Digo jo, t'agradi més o menys la competició, però alguna cosa hi ha, no?
1: Abans de parlar d'aquesta competició, que em sembla molt interessant, volia repreguntar-te una mica sobre les sortides que feu. Són només aquí a Badalona o en feu part tot arreu?
2: No, estem parlant de sortides com a penya. Jo ho he volgut matitzar molt. Nosaltres incentivem a la gent que faci sortides, vale? Amb els seus amics, els seus companys, amb qui vulgui, gent de la penya, gent de no de la penya, que surtin. Però cada mes, més o menys, fem una sortida que l'organitza la penya com a tal. En general són fora de Badalona. Alguna és a Badalona, però en general són fora de Badalona. Per exemple, demà passat, el grup que fem més fotografia nocturna, juntament amb gent que no és de la penya, perquè això ho tenim totalment obert, fem una sortida a Gisclareny, allà al Berguedà, per fer la Via Làctea sobre el Pedraforca, per exemple. Vale? I a l'hora de fer el recompte, doncs, ens han apuntat 22 persones. Per tant, segurament allò on estarem no hi cabrem, haurem de fer torns, però farem la sortida i nocturna. Habitualment sortim fora i aprofitem, doncs, si és el cas, doncs, pues, anar a dinar junts i, per tant, intentar fer una mica de pinya. Entesa la pinya no només com a germanor i aquestes coses, que també, sinó que és un element que serveix per compartir experiències fotogràfiques i, per tant, millorar.
1: És un focus d'aprenentatge, bàsicament.
2: És un focus d'aprenentatge. Quan tu vas a una sortida que vam fer fa poc per anar a fotografiar volats, vale? Doncs, bueno, doncs gent que no havien fet bolets en la vida, com jo mateix, doncs ens vam passar el dematí estirats per terra fotografiant bolets i vam aprendre moltes coses que ens servirà no només per fotografiar bolets,
1: sinó per elements molt més petits.
2: Per molt més elements, per altres coses. No? Per tant, tot aquest procés d'aprenentatge és l'eix central de l'assumpte.
1: Joan, com es fa una bona foto? No sé si és una pregunta amb una resposta molt, molt llarga o té alguns detalls clars.
2: No, no. D'entrada, una bona fotografia vol dir

0: un equipament, evidentment. I si tu t'hi vols dedicar com a aficionat i a fons, estem parlant d'un equipament seriós. Pots començar per segones mans i tot el que vulguis, però és un equipament seriós. Per tant, dius, com es fa una bona fotografia? Emocionant-te davant de les coses. I això vol dir, moltes vegades, que és el fruit d'haver-te emocionat moltes vegades sense cap càmera a la mà.
1: Diries que el fet d'emocionar és el que més t'agrada fer fotografies?
0: A veure, jo particularment dedico, no exclusivament, però amb una bona part, a fotografia nocturna, fotografia de paisatge nocturn. Per tant, qui no ha vist mai a la Via Làctea, doncs el dia que la veu, doncs se li posen els pèls de punta. Pot ser que no se li posin els pèls de punta, cap problema, potser li agradarà anar als toros per dir alguna cosa, vale? Però si tu tens una mínima sensibilitat, després això ho podràs transmetre de moltes maneres. Un ho transmetrà doncs, escrivint, fent un poema o cantant una cançó, i nosaltres ho expressem via fotografia. De vegades, la democratització de la fotografia a través del mòbil, no tenim absolutament res en contra dels mòbils, i nosaltres fem servir, jo vaig servir el mòbil per fer determinades fotos.
1: Claríssim. Les fotos del dia a dia, podríem dir, pràcticament.
0: Les fotos de record, per descomptat. Sí. Vale? No em val la pena portar un equipament que pesa el que pesa, vale? Per tal de fer fotos de record doncs, dels meus nets quan van a fer atletisme, per exemple. Per tant, això ha arribat a tal nivell de gent que al final sembla com si l'única cosa que es vol són records i prou. Però és que el record és una cosa i l'emoció és una altra.
1: Imagino que les vostres fotografies emocions en deuen transmetre perquè, si no, no estaríeu tan a dalt als rànquings que m'has comentat abans de competicions entre penyes, Espanya i Catalunya. Com funcionen aquestes competicions? Qui les organitza? Quin és el criteri per decidir les posicions?
0: A veure, aquí hi ha un element essencial. En totes les competicions d'aquest estil, tots els concursos, hi ha un jurat que és inapel·lable i aquest jurat té criteris, per una banda, tècnics, també estètics i també, des del punt de vista, per alguna forma, morals, en el sentit de que determinades coses es poden fer i determinades no es poden fer. I, per tant, és subjectiu. Això, diguem-ho d'entrada, que en el cas, això és igual que un concurs de cançons o un concurs de poesia, per exemple, que és subjectiu. No? Hi ha una Federació Catalana de Fotografia que organitza tot això i que agrupa pràcticament totes les entitats fotogràfiques de Catalunya. Hi ha la Confederació Espanyola de Fotografia que fa exactament el mateix i que em sembla recordar que a tot Espanya hi ha al voltant d'unes 500 entitats. I ells convoquen una, tant la catalana com l'espanyola, convoquen un concurs anual en la que cada mes els socis que vulguin doncs aporten fotografies en nom de la penya, però també en nom de l'autor, i això és valorat mes a mes, i va sumant punts. I al final, doncs, el que té més punts guanya, com totes les coses aquestes. No? Per tant, cada dels primers d'un grup de 500, doncs, bueno,
1: té mèrit.
0: Té mèrit. No obstant, i això els mateixos premiats ho diuen, no? El premi més important és que realment la seva fotografia hagi quedat. Hagi quedat primera o hagi quedat tercera. Tot això és molt subjectiu i, per tant, doncs, a vegades ja, jo què sé, jo en nocturnes participo poc. Per què? Perquè no conec ningú dels jurats que es dediquin a nocturnes. Per tant, dius, a la meva, potser no els agraden. Per tant, ja no hi participo tant.
1: Bueno. I, Joan, ràpidament, per anar acabant, on es poden veure les fotografies que es fan des de la penya fotogràfica de Badalona?
0: A veure, d'entrada, s'entra a la pàgina web de la penya fotogràfica, que és APFB, Associació Penya Fotografia de Badalona, .cat o .es, hi ha els dos dominis, i allà hi ha fotografies, hi ha exposicions virtuals que expliquen una mica la trajectòria de tothom. Però, a part d'això, a Badalona tenim un lloc fixa de fotografia, que és el pàrquing del Viver, on hi ha sempre una exposició, van rotant exposicions de tots els nostres socis, o ara, el mes d'octubre, inaugureu una a la que participen tots els socis, vale? que ho fan cada any.

0: això m'ha editat un llibre que tenim a la venda, vale, que per Sant Jordi vam posar a la venda i bueno, el tenim a disposició, en la que hi ha 70 fotos triades, que tothom hi participa, però buscant un nivell de qualitat suficient. Mm. Algunes de les fotos són absolutament espectaculars i, a més, estan molt acuradament acompanyades d'uns comentaris poema fets per l'Enric Cervera, que és un autor, un poeta badaloní, que amb una habilitat extrema va ser capaç de fer petits comentaris a cada una de les 70 fotos que hi havia, quasi ben 48 hores. Per tant, espectacular. I, per altra banda, les nostres activitats són obertes. Per tant, qualsevol pot venir qualsevol divendres a Can Cabanyes a partir de les 7 de la tarda perquè tenim activitats. Per tant, pot venir sense cap mena de problema.
1: Doncs queda dit, hi ha moltes maneres de seguir la penya fotogràfica de Badalona i també de veure les vostres fotografies. Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Arriba el moment al Connectats de repassar la cartellera cinematogràfica i conèixer ben bé què ens ofereixen les novetats aquesta setmana. Ho fem, com sempre, de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. El divendres passat no va poder ser perquè era festa, però avui sí que torna la secció de cinema, com sempre aquí al Connectats, i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal? Com estem?
2: Bon dia.
1: Vacances?
2: Sí.
1: Ja no te'n recordes?
2: Sí, bastant bé.
1: Però no te'n recordes?
2: No massa.
1: Pràcticament no.
2: Pràcticament.

0: En principi mantindrem aquesta, més o menys el sistema que teníem. Parlarem de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, tot i que ja m'ha advertit el Jordi que tampoc és que brillin per la seva qualitat, i després parlarem, felicitarem a un actor que fa 78 anys demà. Comencem, Jordi, si et sembla, per una pel·lícula bèl·lica, una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, tot allò del desembarco de Normandia, bla, bla, bla, que es diu Tiempo de Victoria. És de pel·lícula britànica.
1: És una adaptació d'una obra de teatre de fa una dècada i explica la història del el protagonista, diguéssim, és un meteoròleg, que ara està tan de moda, que es dedica a fer previsions...
0: Però aquest encerta o no?
1: No ho sé, no s'ha de veure. Es dedica a fer previsions, en aquest cas són molt importants perquè han de definir si es pot atacar o no el dia D, el famós dia D del desembarcament de Normandia, i aquest senyor doncs, té el seu tet-a-tet contra el general Eisenhower, que interpreta Brendan Fraser, el meteoròleg que es diu Andrew Scott, i és una, és això, una pel·li que ens explica les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Tiempo de Victoria, si t'assembla.
2: Llamen al general Eisenhower.
3: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
2: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
3: Ja hi ha fecha para la invasión.
0: Doncs aquesta pel·lícula bèl·lica, els que us agradin, no sé si tu ets molt fan de les pel·lícules bèl·liques, però...
1: No especialment, però sí, les bones sí. No?
0: Molt bé, escolta'm una cosa, tu has jugat mai a Resident Evil?
1: No.
0: Doncs és un videojoc que ha donat peu ara a una pel·lícula d'acció, terror també, que porta el mateix nom, Resident Evil, una pel·lícula feta als Estats Units.
1: Se n'han fet fins a 14 versions, la primera, la segona, la tercera, i ara aquest any se n'estrenen dues. Una d'elles és aquest Resident Evil dirigit per Zack Cregger, basat en el videojoc Capcom, que segurament molts de vosaltres coneixeu. Explica la història, de fet és una reinvenció totalment nova del joc, ens parla d'un missatger mèdic que es diu Brian, interpretat per Austin Abrams, que està immers en una cursa d'acció sense descans, una pel·li d'aquestes de supervivència, i em apareixen zombis també, i...
0: Això queda doncs, tot, no?
1: Sí, 95 minuts, si us agrada, doncs passarà bé.
0: Aquestes no t'agraden.
1: No, en general.
0: No especialment. Molt bé, doncs, dels Estats Units venim cap aquí amb una pel·lícula que posa femenino singular, però jo he vist que també es posa
1: és catalana,
0: català, no?
1: Sí,
0: femení,
1: sí. Femení singular,
0: és un drama fet aquí que, veient el trailer, t'haig de dir que sembla bastant interessant.
1: Sí, va tenir molt bona acollida al Festival de Màlaga, on es va preestrenar. És una pel·lícula protagonitzada per Vico Escorcia, una actriu mexicana, també amb les catalanes Nora Navas i Mònica Almirall, a banda de Sergio Caballero. És la història d'una jove mexicana que treballa d'empleada de la domèstica a Barcelona i s'enfrontarà a tota una mena de situacions i d'adversitats quan la seva vida farà un canvi inesperat, per un motiu que ja veurem. I això, mentre s'intentarà controlar de nou la seva vida, doncs s'haurà d'enfrontar a la societat, a la família per la que treballa, una societat que la jutja i la limita i, en fi, buscarà la força per transformar-se. Com bé deies, una de les estrenes de la setmana, aquest femení singular.
0: Doncs escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi.
4: ¿Querías tener una familia, no? Con hijos, tú me dijiste.
5: Ton pare no té nada.
6: Per nosaltres ets com de la família.
4: No és el mateix, veritat?
6: Quants diners necessites?
7: ¿Puedes mantener la nativita?
4: ¿Y si no sale bien?
8: Puta, ja, això no és un joc.
0: Doncs aquesta pel·lícula femení com a singular, aquesta pel·lícula catalana, que podeu veure ja a partir d'aquest cap de setmana. Ens en anem de nou a Gran Bretanya, un thriller, aviam què m'expliques, es diu En la zona gris.
1: El més interessant és el seu director, que és Guy Ritchie, uh-huh. I el repartiment, encapçalat per Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Carlos Bardem. És una pel·li que parla d'uns agents d'elit que viuen a la sombra, en les seves mansions, i que estan acostumats a treballar amb armes automàtiques, explosius, i tot plegat, i la controvèrsia apareix quan hi ha un dèspota que roba una fortuna, mils de milers de dòlars, i ells han d'encapçalar una missió suïcida per recuperar aquests diners. En fi, la pel·li és un thriller desbocat, diguéssim. Es va estrenar als Estats Units el 15 de maig i arriba ara després de l'estiu aquí, i si us agrada Guy Ritchie, sobretot aquestes pel·lícules frenètiques de trets i històries fosques, doncs endavant.
0: Molt bé, també arriba tard, perquè, si no m'equivoco, es va estrenar el 2024. Aquesta darrera pel·lícula que ens comentes és una pel·lícula feta a Bolívia, és un drama, i es diu El ladrón de perros.
1: Sí, és una
0: pel·li... És normal que arribi dos anys tard? O
1: la producció... Sí, sí, sí, dos potser no tant, un sí, la producció és del 2024. És una pel·li que ha tingut molts premis l'any passat, i ara aquí, i el 24 també, i ara ens arriba aquí, va passar pel Festival de Màlaga, per Mar del Plata, etc. I la curiositat és que és una pel·lícula boliviana, que potser és la primera pel·lícula boliviana de la qual parlem, i és una pel·li que retrata de manera molt realista, molt naturalista, diríem, els carrers de La Paz, i ens parla d'un jove que es dedica a netejar botes al carrer, sí, el Martín, que és un orfe i
0: això,
1: tal.
0: Això ja no es veu, això que netegin les botes.
1: No, bueno, alguns llocs sí, algunes estacions de tren, algun... jo n'he vist, sí, però no és habitual. I això, ja explica la seva rutina, el seu dia a dia, i intenta sobreviure també en una situació així. És una mica fent un paral·lelisme amb l'altra pel·li de Femení Singular, doncs una persona que està en un món que l'oprimeix i intenta deslliurar-se'n, diguéssim. Dirigida per Vinko Tomisic, protagonitzada per Alfredo Castro, Franklin Haro i Teresa Ruiz.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest El ladrón de perros.
7: ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
8: No quiero que se entere que están viviendo aquí.
9: Bajo la ley, yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar.
10: ¿Cuánto tiempo trabajó mi mamá en la sastrería?
7: Varios años. Esa familia era bien fregada.
10: Me gustaría tener un perro como el suyo.
11: ¿Por qué no adoptas un perro?
0: Doncs acabem aquest repàs amb aquest Ladrón de Perros, i també s'estrenen, per exemple, si us agradava molt allò del Correcaminos, no sé com es diria en català, Correcaminos.
1: Correcaminos.
0: Doncs hi ha una pel·lícula d'animació dels Estats Units que es diu Coyote versus Acme. Recordeu que la marca Acme era la que protagonitzava tots els enginys del Coyote. Operación Teherán, la pel·lícula amb Liam Neeson, d'un thriller dels Estats Units. Sus Hijos, un drama de Gran Bretanya. Dues comèdies franceses, que ja sabeu que a nosaltres ens agraden bastant, Mis queridísimos padres i Se abre la veda 2, una d'animació feta a Dinamarca que es diu Mumbo Jumbo se hace enorme, i un drama fet a Espanya que es diu Tanit. Doncs escolta, ens queda temps per parlar de la persona a la qual volem felicitar, perquè demà fa 78 anys. Aquí ens estem referint, Jordi Guillem?
1: A un actor britànic que va néixer a la illa de Wight, a Cowes, que es diu Jeremy Irons, i que ha guanyat de tot. Tonys, Oscars, Globus d'Or, Emmys. I fonamentalment és conegut, va començar a ser conegut per les seves interpretacions en projectes televisius com Retorn a Brideshead, a banda d'altres pel·lícules, sobretot La Mission, la pel·li del francès Roland Joff.
0: És Joff o Joffé?
1: Joff, jo crec que jo sempre li dic Joff.
0: Com que posen accent, Joffé.
1: El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, La mujer del teniente francés, El mercader de Venecia, també va fer incursions en el cinema més comercial amb la jungla de cristal, la tercera part.
0: Feia de germà del que mor per la primera.
1: Sí, no la recordo jo aquesta. Uh-huh. El misterio von Bülow, Herida, la pel·li del francès Louis Malle, i en un terreny peculiar, sí, amb Juliette Binoche, un cinema d'autor. Un western d'aquests moderns que es deia Appaloosa, i una sèrie... Sí, i una sèrie de televisió com The Borgias. I, en fi, ara també últimament està bastant retirat.
0: També havia posat algunes veus a algunes pel·lícules, no?
1: Sí, perquè havia fet del Rei León el personatge d'Scar, la pel·lícula d'animació, I, en fi, havia treballat, ell va començar al teatre, va fer diverses aparicions en pel·lícules per televisió, quan començava, per exemple, una pel·li que es deia Nijinsky.
0: Aquesta és la del debut, em sembla.
1: Sí, és la primera, l'any 80. I va saltar la fama, llavors, com dèiem, amb el personatge de Charles Ryder, que segurament heu vist, de l'adaptació televisiva de Retorn a Bryce Head, de l'any 81. Com a curiositat, va refusar, això sempre es diu dels actors, no?, quan un... Sí. Va refusar el paper d'Hannibal Lecter El silenci dels anyells.
0: Jo crec que afortunadament, perquè jo crec que el paper...
1: No ho sé, eh? Anthony Hopkins ho fa molt bé, però ell...
0: Sí, però jo, a part de... O sigui, el Jeremy Irons el tinc més per un altre canal, no? Per exemple, parlaves del Misterio Bonfilo, és una pel·lícula que està molt bé, que hi ha ambigüetat, com ho fa. Herida, amb Juliette Binoche, sí. Aquesta...
1: Herida és la meva pel·li preferida.
0: Relació. Sí, jo estaria aquí, però també... Jo sempre, no sé si ho he explicat aquí, amb tu ho he comentat, que la missió... Jo la vaig veure a l'estrena al cinema i em va semblar una pel·lícula... prescindible, la vaig recuperar amb el temps i també... Jo seria l'Eterna, no? El Misterio Bonfilo,
1: La Missió,
0: Herida,
1: sí.
0: I La Missió, no? Herida és aquesta pel·lícula de que ell, doncs, bueno, si no l'heu vista, jo crec que ja heu tingut temps en què ell, doncs, s'enamora de la nòvia, de la fill, seria un match point diferent, no? I que finalment acaben, doncs, tenint una relació que acaba, doncs, malament.
1: Malament, sí.
0: Jo crec que és... Podem fer spoiler ja, no?, d'algunes pel·lícules de fa temps. No sé, jo més o menys aniria per aquí, no? Les tres que a mi em van agradar. No sé si tu veus igual. Home, La Casa de los Espíritus no ho fa pas malament.
1: Però... Sí, és una pel·lícula molt clàssica, no?
0: I bé, així a nivell personal, està casat amb una actriu irlandesa que es diu Sinéad Cusack, no sé si la coneixes molt.
1: No tinc el gust.
0: I té dos fills, un fotògraf que es diu Samuel Irons, que va néixer en 1978, i un actor també que es diu Max Irons, que va néixer a 1985. I com que ets un pesat, saps que t'aprecio molt, tu volies fer menció que... Va, vinga, la cunyita de Jordi Guillén.
1: No, que curiosament, avui, que demà fa 78 anys, i aquesta, avui que comença el Festival de Sant Sebastià, doncs és un dels convidats en aquest festival.
0: Festival de Sant Sebastià, que aquí, com el situaries? Amb quin en el rànquing? Com...
1: Home, és el tercer, no? Primer Canes... Després...
0: A nivell europeu, parla.
1: Sí, bueno, i mundial, perquè festivals tampoc. Canes, Venècia, i després ja vindria Sant Sebastià. Berlín estaria per allà. Berlín, Sant Sebastià...
0: El territori espanyol està per sobre de Màlaga. I...
1: Sí, Màlaga, tot això ve després. Màlaga, Valladolid, Sevilla...
0: I parlaves d'una cosa més comercial com la Jungla de Cristal. Deies que no recordes un paper, és aquell famós paper que ell fa que el Bruce Willis...
1: Fa de dolent, no?
0: Sí, fa de dolent. Representa que és el germà del que mor a la primera entrega.
1: I les hauria de tornar a veure.
0: I que es vol venjar, i ell és allò de Simon Dice, no?, que el va fer amb el Bruce Willis i el... Ara no em surt el nom de l'actor afroamericà. Els fa anar per tota...
1: Samuel Jackson?
0: Sí, Samuel Jackson els fa anar de bòlit per... diríem, resolent uns enigmes per evitar que petin unes bombes. I després, doncs, bueno...
1: És una pel·li que molta gent té interès a tornar a veure, sobretot la primera, i no està a cap plataforma. És difícil de veure.
0: És curiós. Molt bé, alguna cosa més?
1: Doncs ja estaríem.
0: Demà, entrenament. No, jo et deia això perquè al Jordi li agrada molt parlar de festivals i jo soc una mica més reaci.
1: Una mica reaci.
0: No, però bueno, Jordi ja sabeu que l'aprecio, és una mica, en aquest aspecte és una mica pesat, però bueno, tot se li perdona. Doncs escolta'm una cosa, què et sembla si marxem amb la banda sonora original de La Missió, d'aquesta pel·lícula de 1986, dirigida per Roland, jo el deia Joffé, tu dius Joff, amb Robert De Niro i amb un gran de la música com és Ennio Morricone, que ha sigut autor de bandes de sonores molt, molt importants. Tens ganes de tornar a veure La Missió?
1: Sí.
0: És una pel·lícula que a mi me'n recordo com si fos ara el cinema Rambla, el desaparegut cinema Rambla, la vaig veure amb uns
1: amics. Era una botiga de Rambla.
0: Inclús d'allò que ets jove i fas una mica de broma i alguns espectadors grans ens van cridar l'atenció. Perquè,
1: aquesta sí és una pel·li que sí s'ha recuperat, s'ha tornat a passar, i el fenomen, per exemple, projecten de tant en tant.
0: Doncs per mi la veritat és que és una pel·lícula que val, si no l'heu vista, val molt, molt, molt la pena veure aquesta Missió. Jordi, ja
1: fins
0: benvingut a la nova temporada.
1: Molt bé.
0: Tornem la setmana vinent.
1: Aquí estarem. Que vagi bé, bon cinema.

0: Últims minuts del Connectats que dedicarem a repassar el més destacat de l'agenda dels diferents municipis i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a les 10 de la nit, màgia, d'on habita la il·lusió en un espectacle de mentalisme amb el mag Esteban Alef a la nova Jascala. I demà dissabte, a les 5 de la tarda, celebració de la segona cantada de Havaneres de Terrassa amb mostra de comerç de Can Aurell a la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem a comprovar què ens ofereixen des de Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana Sabadell segueix en festa perquè el barri de Torre Romeu estarà de festa major. Les festes arrenquen avui a les 7 de la tarda amb el pregó i la traca d'inici. Diumenge, la cloenda de les festes està prevista per a 9:45 del vespre amb un castell de focs artificials. I per aquells a qui us agradi l'humor i la comèdia, Alma Andreu, més coneguda com La Forte, porta al casal Pere IV aquest dissabte a les 7 Estoy como nunca, una obra autobiogràfica on l'artista fa un recorregut des de la seva adolescència fins avui, satiritzant la seva pròpia experiència i presumint d'una vida completament absurda i plena d'incongruències.
0: Gràcies, Anna. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola, nou, Carme. Aquest dissabte el Teatre Zorrilla acull la cinquena edició de la cinquena nit de monòlegs. Una nit d'humor per recaptar fons per la Fundació de la Lucha d'Abril. Sobre l'escenari hi passaran Xavier Daltell, Toni Climent, Dani Luna, Alejandro Boli i amb la presentació de Raquel Montalvo. I de cara a diumenge els micacos participaran a la Diada Castellera Molins de Rei. A la nostra ciutat també s'hi celebra la Festa del Sant Crist i la Festa de la Verema de Canyet amb el repic de campanes, l'Eucaristia a 11:45 del matí, la trepitjada popular de raïm i most, un dinar popular i el concert de Jaume Parra a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Martí. Anem a Castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs aquest diumenge a Castellà una cita que encanten els vilatans i és la 20a trobada del Puig de la Creu, en què el cim de la muntanya commemora l'inici de l'estació. I atenció, perquè a més de cultura popular, una exposició i esmorzars, serà una oportunitat única per descobrir la capella, ja que hi ha portes obertes.
0: Gràcies, Guillem. I des de Rubí ens informa del més destacat de l'agenda, la Mariona Jerez. Bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. A Rubí aquest cap de setmana tenim els Tocs de Sant Roc, més coneguts com la festa major petita de la ciutat. Avui al vespre tindrem la 14a trobada de bèsties de foc amb 5 colles de diables participant. La trobada es farà a 8:45 de la nit al celler i començaran un recorregut pel municipi a partir de les 9. Després anirà seguit un sopar popular a la fresca a la plaça Doctor Guardiet i un concert del grup de versions Aurora Brothers. I demà dissabte a 10:45 del matí s'inaugura la 8a Fira del Vermut amb productes artesanals i de proximitat. També hi haurà jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhonrat amb una visita guiada a les 11 del matí. I no acaba aquí. Diumenge hi ha el segon concurs de sardanes reveses, la 33a trobada de gegants i la segona trobada Tacatocs de Sant Roc, amb 4 colles de batucada de diferents pobles. I per acabar, un espectacle de foc i diables a 9:45. Un cap de setmana que no et pots perdre.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us expliquem que durant el cap de setmana Valldoreix lluirà les seves millors gales en la seva festa major, que va començar dimecres, però que ha reservat els plats de forç per aquest cap de setmana. Avui, per exemple, a les 8 del vespre, el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat, que celebra el seu centenari, seguit de botifarrada popular, bingo musical i concert amb els 80 principals. Dissabte, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa a partir de les 12 a l'aparcament de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat i diumenge concurs de paelles a partir de les 12 del migdia a l'Embalat. També durant tot el cap de setmana, segona edició de la Fira del Raig per celebrar l'origen agrícola de la ciutat amb espais dedicats a la cervesa, l'oli, el vi i els productes de proximitat. Tot això a la plaça de Barcelona. Bé, doncs, arriba el final d'aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana esperant que gaudiu del cap de setmana i ens torneu a retrobar dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau a tots. Sí.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
3: Vinga, doncs molt ràpid.
2: Què et sembla?
3: Vinga.
2: Quant val? T'ho dic així, eh?